0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Doncs comencem la jornada d'avui i divendres recordant que encara doncs, queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dels sentits de la marxa per inundació i des d'ahir es talla la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25, ahir al vespre a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí, a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7, a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I, per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la P10, a la ronda litoral, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus. A hores d'ara, les valls pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges, si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adeu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha

0: amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
1: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, María del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
4: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial! ¡Es genial!
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
5: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats.
0: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor

0: si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret de Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat el programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
1: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
2: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí, i al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
0: I quan ja és 7:15 del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
3: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
4: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montseny podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
5: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs. Podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt, no repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptar amb la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
4: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
0: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESALER ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
6: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
0: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
7: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
8: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
9: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
7: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
10: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
11: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entraré currículums, espero tenir sort.
10: una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
12: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
13: Es tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
10: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la vuitena jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
14: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiakos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
15: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Carnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Camus, Mardia Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
0: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord. on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Live de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaran Quifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Faun Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció a Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara, hem de parlar d'absència de pluges.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
2: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
3: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
6: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver. Thank you.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella prorrogada de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
9: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí, i al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a 3 famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
10: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
11: Està abocat al turisme, només es don prioritat al turisme.
1: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que l'apugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
12: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
13: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
14: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
15: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
13: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant 2 hores en tots 2 sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agrencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer i croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs, començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació, és el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts, hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final, que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes.

0: El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
1: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
2: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
1: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: ¿Sabías que...?
4: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs, hores ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana. Les dues rondes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià, i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que, sobretot, intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
5: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
6: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sidral, avui ja no. I, de fet, ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I, a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú als núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà, aquest viatge de cap de setmana potser, doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant, però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona.

0: Nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensádelo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
4: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
5: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte Del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax perquè hi havia un decret

0: en aquell moment, sol·licitar una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
2: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
3: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
1: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
3: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia. És cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, Les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe al que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat, i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
1: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
3: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb el decret, amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge, i en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions, i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que el diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge, i estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per retenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball, no? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
1: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
3: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple a Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més a vegades poc previsible. Fixi's, ens vam passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí amb hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any en poc més de 24 hores, no? Això genera una situació doncs, de dificultats en molts casos. Danys materials vam quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos, no? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests anys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però el que no pot ser és que quan cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer, es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els llogats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No. La gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar hem de pujar a la segona planta, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem...
4: Vale, i finalment... Acabo amb la primera intervenció. La memòria econòmica calcula que el servei costa més de 8 milions, perdó, més de 9,3, i la taxa haurà de recaptar aproximadament 8,7. Però el mateix informe reconeix que no s'ha quantificat l'efecte de les reduccions ambientals sobre la recaptació. Per això demanem explicacions clares sobre imports, previsions i garanties per a les persones afectades. La ciutadania ha de saber què paga, perquè ho paga, quins descomptes podrà obtenir realment i en quin servei s'està garantint. Gràcies.
5: Molt bé, Yolanda.
6: En contra, perquè creiem, el que m'han dit l'altra vegada, que no és una taxa que reflexi la realitat. No pot ser que per munt que digui 80 metres quadrats una vivenda, no és el mateix que visqui una persona que visqui en 100. Llavors creiem que segueixen injusta i que no reflexa la realitat, per no parlar, que ja parlarem més endavant, del servei que s'hi ha donat, que no crec que sigui el que s'està pagant.
5: Molt bé. Intervencions, senyor Navarrete, Lluís.
7: Bé, primer de tot he de parlar del procediment d'aquesta modificació de la taxa. Han tingut vostès 2 anys, des de la darrera modificació, per preparar i millorar aquesta taxa. 2 anys que haurien de permetre estudiar les dades de recollida, analitzar el contracte, calcular els costos, establir un sistema de control i explicar als grups municipals com es construeixen les xifres. I, en canvi, el que ens hem trobat és avui, de pressa corrents, sense passar el debat polític imprescindible en un cas com aquest de les comissions informatives, i amb menys de 72 hores perquè tots nosaltres puguem estudiar aquesta modificació que es fa. Perquè hem de parlar del que primer ha dit el senyor Santos, del cost de servei. El cost de servei de 8,7 milions d'euros, que és, i per tant, hem de parlar de la situació del contracte. Vull recordar que l'any 2025 van tancant 9,5 milions d'euros de despesa d'aquest contracte. I vostès mateixos han dit que el sistema no funciona, ho ha dit el senyor alcalde en una nota de premsa. I és un tema que nosaltres ja venim dient des de fa molts mesos, de que el tema i el contracte no estava funcionant com es demana i per als imports que estem parlant. A més, un contracte que sembla que ningú controla, i l'exemple més clar que estem veient és el que va passar aquest darrer cap de setmana. Volem recordar algunes informacions que s'han donat sobre la modificació d'aquesta taxa. El passat 9 d'abril es publicava una nota de premsa on es deia que per aquell que no recollís targeta se li aplicaria un recàrrec del 5 o el 10%. Avui el que veiem és que aquest recàrrec és de gairebé el 40%. El 7 de setembre es va dir que reestructuraria el servei, que s'incrementaria els contenidors en un 20% i una major freqüència. el 16 de setembre que els objectius de reciclatge al mes de juliol s'havien aconseguit, cosa que ens va donar una xifra incorrecta i que es permetria reduir la taxa. Avui ja veiem que la taxa no s'ha reduït. Bueno, sí, 38 cèntims, 40 cèntims a les persones que ja porten mesos i mesos fent recollida selectiva. I com el senyor alcalde va dir el passat 6 d'octubre en nota de premsa, el servei actual de recollida de residus és completament insuficient. Per tant, d'aquí ens derivem al que és l'informe econòmic financer, que és la base de tota aquesta modificació. Bé, aquest informe es deixa bastant freds, en el sentit de que hi ha dades, però són incompletes i no sabem ni d'on surten. Es parla que s'ingressaran 6,2 milions per les taxes domèstiques, però no diuen com es recaptarà, perquè no es parla d'exactament aquest recàrrec a les que no hagin recollit les targetes, que suposarà d'ingressos. Perquè què passarà si moltes d'aquestes persones van i recullen la seva targeta? Què passarà amb els ingressos aleshores? I amb els costos? No sabem quin impacte tindrà la pressuposada modificació que es vol fer del contracte amb els contenidors. No està recollit perquè l'import de la despesa és pràcticament la mateixa de l'any anterior. Per tant, si s'incrementa el contracte i se fa unes modificacions, quin impacte tindrà això sobre l'import total que costarà aquest servei? L'únic que sabem és que del any passat el que es pressuposta és recaptar 1,2 milions més. Més o menys la meitat en domèstiques i la meitat en comercials. I que aquest establiment d'aquestes dues quotes per aquells que recolleixen la targeta i dels que no recolleixin no està justament i explicada dintre de l'informe econòmic. I és un tema molt important, perquè això s'hauria d'acreditar perquè és gairebé el 40% i no és el 20% o el 50% o el 60%. No està explicat. Perquè com es calcula i acredita que un habitatge, si participa en el sistema, genera un 38,5% inferior a un habitatge que no hi participa? Com s'explica? No queda explicat. El que està fent l'Ajuntament és construint un sistema general d'incentiu a la participació. No com ens ha dit el senyor Santos, allò de qui millor ho fa mediambientalment paga menys. Jo diria que qui millor ho fa administrativament potser paga menys. Administrativament en el sentit de que recolleixi una targeta i uns cubells, perquè ningú assegura que aquesta persona està recollint. Vostès estan implicant un increment o una disminució en funció de recollir una targeta i uns cubells. Res més. No que aquestes persones estiguin fent la recollida selectiva que correspon. Perquè aquestes dades vostès no les tenen. Perquè jo he vist a casa meva com recullen i ningú llegeix si jo estic recollint o no estic recollint. Agafen els cubells, hola, cap al camió. I aquesta és la informació que vostès tenen de com s'està recollint el porta a porta actualment. En el cas del comerç, fan vostès exactament el mateix percentatge d'aplicació perquè qui han recollit o qui no ha recollit la corresponent targeta. I el que sí que veiem és que hi ha un increment, que vostè, el senyor Santos, no ho ha citat, bastant important, una altra vegada sobre el sector turístic. Una altra vegada, la taxa impacta directament amb el nostre sector turístic, amb els càmpings, amb els hotels i amb els habitatges d'ús turístic. Jo no sé que vostès estan... No sé quina és la política que està aplicant aquest govern del PSC i del PP, que sembla que vol atacar i que vol anar directament contra el sector turístic imputant més costos dels que correspondrien. I ara parlem de les bonificacions. De deixalleria ja no fa falta parlar, perquè això estava en l'anterior taxa, que podies anar a la deixalleria i deixar les coses i passar la targeta. Jo ara la setmana passada o l'altra vaig anar i la targeta em van dir que això no funciona. Que omple un paper que l'has d'omplir tu del que deixes. Això és el funcionament i el control de la deixalleria. I, per tant, també el tema d'aquesta bonificació que vostès posen, que de la quota variable, que el que no fa un 25% d'aportacions només a la fracció orgànica, perquè les altres fraccions no sembla que comptin per recollir selectiva, només exactament és l'orgànica, imputaran 20 euros. I només si ja fas més del 50% de recollida selectiva és quan podràs tenir alguna bonificació que s'aplicarà a l'any 2028. Però vostè tampoc ha dit el que diu justament la taxa, que l'aplicació d'aquesta part variable queda condicionada a la disponibilitat de dades i a la qualitat d'aquestes. Però, clar, però si la deixaria ha estat 2 anys i teníem dret, si tu anaves a aplicar unes bonificacions i resulta que no les pots aplicar perquè allà ningú controla res. I ara vostès m'estan dient que ara controlaran un contracte que saben que no funciona, que ho ha dit el senyor alcalde, que no funciona i que no controla ningú, que hi haurà una recollida de dades exacta, perfecta, per saber que tothom tingui clar qui ha recollit i qui no. De veritat m'ho diuen, això? Bueno, hauria de canviar completament el sistema i les hores de treball de les persones, perquè si cada vegada han de llegir un codi de barres, el que dura 10 durarà 20. Per tant, i en definitiva, ja per acabar, nosaltres qüestionem la manca de temps, informació i lògicament les explicacions, perquè la primera informació que hem tingut del part del govern, part de la documentació, lògicament, és el que avui ha dit el senyor Santos. I realment no sabem quan costarà realment el servei, perquè les modificacions que es van anunciar no figuren en aquest cost. No sabem d'on surt cada xifra. Hi ha una xifra global, però no sabem d'on surt la documentació. No hi ha una documentació annexa que determini com es calcula aquests imports. S'han calculat 1,2 milions d'euros d'ingressos extres, que venen sobretot per una repercussió a aquells que no recullin una targeta i uns cubells, res més, no perquè recullin. No sabem com afectaran les bonificacions a la recaptació, perquè, a més, les bonificacions s'està dient que s'espera que aquest quota variable es compensi, això diu l'informe econòmic, que es compensi el que es cobra per un cantó amb el que es pugui reduir per un altre. O sigui que realment... I, sobretot, el més important és com es controlarà el sistema, que s'està demostrant que és un sistema fallit, perquè no sabem qui controla el sistema, perquè hem de recordar que això s'ha delegat al Consell Comarcal i les coses sembla que allà no ho controla ningú. Gràcies.
5: Bé, senyora Navarrete, has exhaurit sobradament el temps, eh? En la propera intervenció hauria d'ajustar-se. Endavant, senyor Moreno.
8: Gràcies. Hoy ustedes vienen al pleno a pedir más dinero a los vecinos. Hoy debatimos una modificación de la ordenanza fiscal número 12, la tasa de gestión de residuos. Pero es que ustedes no tienen vergüenza, señores del gobierno. Desde Vox queremos ser absolutamente claros. No vamos a apoyar que los vecinos de Vendrell paguen más por un servicio que cada día funciona peor. Jamás. Pero hay una pregunta que ustedes deberían responder antes. ¿Con qué autoridad ustedes vienen a pedir más dinero cuando ustedes mismos han reconocido públicamente que el servicio de residuos no estaba funcionando como debía? Porque usted mismo reconoció que había problemas de acumulaciones, que había que reforzar la limpieza del entorno de los contenedores y que había aspectos de servicio que no habían funcionado. Al menos eso es lo que usted dijo en prensa, señor Martínez. Y ahora, en lugar de asumir responsabilidades, las soluciones que paguen más los vecinos. Este es el modelo del señor Martínez y del Partido Socialista. Cuando el servicio falla, el vecino paga. Cuando la gestión falla, el vecino vuelve a pagar. Cuando el contrato no funciona como debería, el vecino paga. Siempre pagan los mismos, los vecinos del Vendrell. Tenemos el contrato de recogidas de residuos más caro de la historia y, sin embargo, tenemos el peor resultado que hemos visto nunca en materia de limpieza y de recogida de residuos en el Vendrell. Cosa que nos vendieron que era una gran solución, señores del Gobierno. ¿Recuerdan los vídeos del alcalde haciéndose autobombo y gastando en publicidad con los impuestos de todos? Pues otra vez publicidad falsa. Artículo 282 del Código Penal. Léanlo, quizás les gusta. ¿Resultado de este contrato? Más dinero, más coste, más impuestos. ¿Y qué reciben los vecinos? Contenedores a reventar, calles más sucias, malos olores, residuos acumulados y una sensación de generalizada de abandono. Esta es la realidad que cualquier vecino puede comprobar simplemente saliendo a estas calles. Y por eso hacemos una pregunta muy sencilla, señor Santos. ¿Cómo pueden ustedes pedir a los vecinos que paguen más cuando son incapaces de garantizar con el servicio que ya están pagando funcione correctamente? Porque aquí no estamos hablando de un pequeño contrato, estamos hablando de un contrato millonario, de uno de los mayores contratos del servicio de la comarca y de un esfuerzo económico enorme que recae sobre nuestros ciudadanos, señor Santos. Y después de todo ese dinero, el resultado que tenemos, ¿cuál es? Pues el que vemos todos, ¿no? Insisto, contenedores llenos, calles sucias, residuos fuera de los contenedores y vecinos pagando cada vez más, aunque lo nieguen. Señor alcalde, esto no es una cuestión de falta de recursos, es una cuestión de gestión. Y por supuesto estamos ante la peor gestión sin precedentes de un servicio esencial para los vecinos del Vendrell. Y además hay una cuestión política que no podemos pasar por alto también. Aquí tenemos al Ayuntamiento del Vendrell y al Consejo Comarcal del Baix Penedès implicados directamente en la gestión de los residuos. Y ambas administraciones están gobernadas por ustedes, por el Partido Socialista. Por tanto, no vale que echar la culpa de unos a otros. No vale decir que la responsabilidad es del Ayuntamiento, no vale decir que la responsabilidad es del Consejo Comarcal. Los vecinos no entienden de excusas administrativas. Los vecinos quieren que se les retire la basura. ¿No han visto los contenedores como están? Las imágenes indecentes que tenemos por redes sociales. Pueden ir ustedes a cualquier calle y verlo. Pues mira, mientras tenemos las calles llenas de basura, este gobierno viene a aprobar una nueva ordenanza fiscal. Una ordenanza que establece cuotas que pueden llegar hasta los 496,24 euros anuales. Un auténtico atraco, señor Santos. Una extorsión fiscal sin precedentes y lo más duro. ¿Cuál es el mensaje que reciben los vecinos? Paga más y recicla más, que si no vienen los socialistas y te van a cobrar otro nuevo impuesto. Surrealista, como todo. Surrealista que la única manera de pagar algo menos es apostando por el puerta a puerta. Oigan, a ver si se enteran de una vez. Nadie quiere el puerta a puerta. Es volver al siglo XIX con la basura tirada en la puerta de su casa. Es un modelo completamente deplorable, insalubre y sucio. Claro que estamos en contra de nosotros del puerta a puerta. Nos da igual cualquier bonificación en esa materia porque no queremos ese modelo. ¿Quieren bonificaciones? Muy fácil, señor Santos. Modelo de contenedores, menos personal, menos coste, menos impuestos. No hay que ser ingeniero para entender que si necesitan menos personal, el coste del servicio baja. De verdad, ¿no ve que no hay por dónde coger esta modificación fiscal? Por no decir lo que es. Recortan en tonterías, prioricen, pero no trasladen su responsabilidad a los ciudadanos. Dejen de mirar el bolsillo de los vecinos y empiecen a mirar la gestión de su gobierno. Porque mientras ustedes piden más dinero, los vecinos siguen viendo basura en las calles. Mientras ustedes hablan de reciclaje, los vecinos hablan de limpieza. Mientras ustedes hablan de nuevas bonificaciones y penalizaciones, los vecinos preguntan por qué tienen que pagar más por un servicio que consideran insuficiente, señor Santos. Y mientras usted pretende presentarse como la solución, a ustedes lo que tienen que responder por la gestión de su gobierno. Al menos, de momento, no se preocupe que en 7 meses, cuando gobierne Vox o otro partido, rescindiremos este contrato y sacaremos a concurso uno nuevo con las dimensiones y necesidades de nuestro municipio a un coste correcto y correspondiente, por supuesto. Desde Vox lo tenemos muy claro. Primero gestión, después impuestos. No vamos a apoyar que el señor Martínez y el Partido Socialista conviertan al vecino en el pagador de todos sus errores. No queremos más impuestos para tapar una mala gestión. Queremos un ayuntamiento que gestione, queremos un servicio que funcione, queremos calles limpias. Queremos que se cumplan los contratos. Y queremos que el dinero de los vecinos se utilice correctamente. Así que, señor Martínez, antes de volver a pedirle un solo euro a más al ciudadano, hagan su trabajo. Gestionen, controlen y limpien. Y cuando el servicio funcione como debe, entonces podremos hablar. Porque, mientras tanto, nuestra posición es sencilla. Los vecinos ya pagan bastante, no tienen que pagar también la mala gestión de su gobierno. Por todo ello, Vox votará en contra. Y les digo más, si no son capaces, dimitan y dejen paso a los que sí quieren y tienen claro que necesita nuestro municipio. Aquí hay dos modelos, los que venden humo y dicen defender la clase trabajadora y luego te fríen a impuestos y te regalan las ayudas a los que acaban de llegar, o el que Vox está aplicando a los gobiernos regionales y locales, prioridad nacional, desregularización y remigración. Estamos bajando el IBI, las tasas de basura, las terrazas, para que los vecinos puedan respirar y puedan trabajar. Y, por supuesto, estamos aplicando la prioridad nacional en las ayudas sociales, señor Santos. Y, señor Martínez, ¿está siguiendo usted la senda del señor Sánchez? Y el resultado ya sabe cuál es. Muchas gracias.
5: Muy bien. Ya me parecía a mí que no había leído el orden del día. Ya me parecía a mí. Debería retirar toda la intervención porque casi que no ha tocado lo que toca. Pero bueno, de ustedes nos sorprende. Andaman. No, sí que me gusta, pero a ver cuando toque. Andaman.
9: Bé, bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos avui tant d'hora. Bé, avui Govern ens porta una modificació de la taxa d'escombraries i ens la presenten com una rebaixa i un increment, no?, cap a les persones que no compleixen. Nosaltres volem començar deixant una cosa ben clara. Evidentment no estem en contra de que els veïns paguin menys. Això és una evidència, no? El problema és que continuem tenint una taxa injusta i un servei que no funciona com hauria de funcionar. Això és el que ens portarà a votar en contra d'aquesta proposta. Primer parlem d'aquesta rebaixa, no? Quan mirem els números, resulta que un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats, que pagava 159 euros amb 33, passarà a pagar 158 amb 95. O sigui, estem parlant d'una rebaixa de menys d'un euro a l'any. És, bueno, vendre això com una rebaixa és una mica ridícul. En canvi, si aquest habitatge no ha recollit la targeta o el material del nou sistema, pot passar a pagar 100 euros més, no? 258 amb 96. I aquí ens hem de preguntar, realment estem fent una taxa justa? No? Creiem que això és el quid de la qüestió. Potser aquest habitatge està buit. Potser no hi viu ningú i no genera escombraries habitualment. I malgrat això, el propietari pot acabar pagant molt més simplement perquè no ha recollit la targeta. Nosaltres no diem que un habitatge buit no hagi de contribuir al servei, però recollir una targeta no demostra que es recicli bé, igual que no recollir-lo no demostra que es generin més residus. I a més, continuem calculant la taxa principalment segons els metres quadrats de la vivenda, però els metres quadrats no generen les escombraries, ho generen les persones. Una persona sola en una casa gran pot generar menys residus que una família de 5 persones en un pis petit. L'any passat ja vam proposar revisar aquests criteris i no ens han fet cas. Segon, no tothom té les mateixes oportunitats. Hi ha discriminació. Què passa amb els veïns que reciclen correctament però viuen en barris on encara no s'ha implantat el nou sistema? Per què no poden accedir als mateixos incentius? Quina culpa tenen aquests veïns de que l'Ajuntament encara no hagi desplegat el servei al seu barri? I amb els comerços passa una cosa semblant, però hi ha un altre aspecte que ens preocupa. Els establiments que contracten gestors privats perquè consideren que el servei municipal resulta massa car. Ara els vol fer pagar una quota mínima de 157 amb 87 euros. Però que cobreixen exactament aquests diners? Quin servei reben i com s'ha calculat aquesta quota? En base a què s'ha calculat aquesta quota? I també volem que expliquin millor les quotes dels pisos turístics, perquè són elevades i cal justificar-les d'acord amb els costos i la generació de residus. Tercer, i per nosaltres molt important, què està passant amb el contracte de recollida? Per què avui estem parlant de la taxa mentre tenim els contenidors desbordats i problemes de neteja als carrers? L'alcalde va donar 24 hores a l'empresa perquè resolgui la situació. Però resulta que el Consell Comarcal ha explicat que el 2 d'octubre l'Ajuntament va demanar una ampliació del contracte. I això no és el mateix. Una cosa és exigir a una empresa que compleixi allò que té contractat i una altra és demanar-li que ampliï el servei que ens digui quan costarà. Per tant, expliqui-nos què està passant, si us plau. L'empresa no compleix o és el govern que no va calcular les necessitats del municipi? O són totes dues coses? Aclarim-ho, si us plau. Perquè recordem que el mes d'abril aquest ple va aprovar per unanimitat una proposta de Som Poble Esquerra per revisar el servei i avaluar les accions de l'empresa. Han passat més de 5 mesos i què s'ha fet durant tot aquest temps? A nosaltres ens van dir que sí, que sí, que sí, que s'està revisant, però fins al 2 d'octubre, què ha passat? I una altra pregunta. Avui ens presenten una previsió de cost net del servei de més de 8 milions d'euros per al 2027. Aquesta ampliació que ara demanen està inclosa en aquests números? Perquè si no està inclosa, és possible que el servei acabi costant més del que avui ens estan dient. I aleshores, com podem donar per bons aquests càlculs sense tenir aquesta informació? I encara una altra cosa. La part variable que hauria de premiar la participació a la recollida orgànica no es preveu aplicar fins a l'any 2028 i sempre que hi hagi dades fiables. Per tant, avui ens presenten una rebaixa de cèntims perquè el sistema d'incentius que anuncien queda per més endavant. I ja, per acabar. Nosaltres volem que la gent pagui menys, però també volem que pagui de manera més justa i que pagui pel servei complet. Volem que es tingui en compte el servei que es rep, que es premiï qui recicla i que no es perjudiqui els veïns i els comerços pel fet de viure o treballar en un barri on encara no s'ha implantat el nou sistema. I sobretot volem saber quan cosa realment el servei que estem pagant entre tots i com estem dient. Hi ha moltes preguntes en l'aire encara. Encara hi ha moltes coses en l'aire. No queda molt clar com s'ha de bonificar a les persones que reciclen, etcètera, etcètera, etcètera. Per tot això, com he dit abans, votarem en contra i anunciem que presentarem al·legacions per revisar els criteris de la taxa, les diferències entre els habitatges, les quotes comercials i la justificació econòmica del servei. Perquè seguim pensant que no és la taxa més justa. I abaixar la taxa no garanteix un bon servei ni salubritat als carrers del nostre municipi. El Vendrell necessita una taxa justa, un servei que funcioni i un govern que planifiqui millor. Gràcies.
5: Molt bé, senyor Santos, davant.
10: Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Albert, no és la taxa més justa, vull dir que reconeix que és una taxa justa, però que volem que sigui més justa i en això estem treballant precisament en fer tot allò que diu vostè. Volem que la taxa sigui que la gent pagui menys, ho estem fent en aquesta, i ho volem fer amb més quantitat per al 2028 i també ho regulem en aquesta ordenança. I anem a un model on la gent ha de pagar en funció del que realment recicla, i en aquest camí és en el que estem. Per tant, estem parlant d'una taxa justa, estem parlant d'una taxa en la que la major part de la gent veu rebaixada la seva taxa i on precisament és a la gent que contamina aquí sí, li estem gravant l'import o l'augment de la recaudació en funció de la taxa. Senyor de Vox, senyor Antonio, definitivamente sí que parece usted que se ha equivocado de pleno y de siglo. Hablaba usted del siglo XIX, yo creo que ustedes están en el siglo XIX o más atrás. Ustedes les puede el negacionismo del cambio climático, les puede la defensa de las personas que están contaminando, y además mienten cuando dicen que nosotros hemos venido aquí a pedir más dinero a la gente, cuando al revés, es al revés, tal y como se ha constatado en las diferentes intervenciones. No es que lo diga el gobierno, incluso los grupos de la oposición reconocen que esta tasa baja céntimos, pero baja la tasa, y a quien sí subimos la tasa es a quien ni siquiera ha recogido la tarjeta, que ni siquiera ha intentado colaborar en una mayor recogida selectiva. Por tanto, no digan ustedes que volveré aquí a pedir más dinero, porque no es así. Eso es una mentira grande. Aquí lo que venimos es a regular una nueva tasa, una nueva ordenanza, en la cual quien colabora en el sistema de recogida selectiva paga menos y quien no colabora en el sistema de recogida selectiva pagará más. Y creo que en eso estamos de acuerdo casi todos, menos ustedes. Por tanto, no diga que no. La siguiente cuestión, baixem la taxa a la gran majoria i pagarà més qui ni tan sols ha recollit la tarja, perquè aquests segur que no estan contribuint a la recollida selectiva. Per tant, estem caminant cap a aquest model de recollida selectiva i de pagament just per als residus generats. Una altra qüestió és que tothom no ha recollit la tarja i si la recull i participa en el model de recollida selectiva, tant de bo sigui així. Algú plantejava què passa amb la gent que no ha recollit la tarja i de cop i volta la recull. Em sembla que està del senyor Navarrete. Doncs benvinguts siguin, perquè el que volem precisament és incentivar que la gent col·labori en la reducció, en la reducció de la generació de fracció resta i, per tant, en la recollida selectiva i, per tant, en un menor cost del servei. Per tant, aquella gent que no té la tarja ni el cubell ni col·labora, doncs tant de bo se n'adonin de que han de col·laborar i, si no, hauran de pagar aquest augment que nosaltres apliquem. Una altra qüestió és el cost del servei. El cost del servei, feia una comparativa amb el 2026 i amb el 2027, però hem barrejat números. El cost del servei brut supera els 9,5 milions avui en aquest any 2027 i el que es reflecteix com a cost del servei per al 2027 és el cost net, és a dir, és el cost brut del servei, el que costa realment el servei, menys els ingressos doncs, que té l'Ajuntament per l'augment de la recollida selectiva, precisament. Per tant, el cost net, que és sobre el qual es calcula la taxa, és de 8,7 milions d'euros, tal com s'ha dit abans. Per tant, la cobertura és del 100%, no es recapta ni per damunt ni per sota del cost del servei. I l'altra qüestió és que és cert que hi ha quotes diferents, però no perquè l'Ajuntament vulgui penalitzar ningú, sinó perquè el model de recollida selectiva també és diferent. És a dir, en aquells barris on no s'ha implantat el servei encara, doncs evidentment no s'aplica cap increment del cost. És una bona senyal de que tothom col·labori en la mesura que pugui en el reciclatge, perquè això ens ajudarà a baixar el cost del servei i, per tant, la taxa en els anys vinents. I una altra qüestió és, per últim, que aquesta ordenança no només parla de pagar més o menys, sinó que també incorpora, que vostès no han fet menció dels temes, algunes exempcions socials per motius de renda, que jo crec que això és un tema també a destacar, i les reduccions manté les reduccions de l'ús de la deixalleria i de l'autocompostatge en els termes que ja estava en l'anterior regulació de l'ordenança. Gràcies.
5: Molt bé. Tens segones intervencions, sisplau.
4: Senyor Santos, no ens ha contestat tampoc exactament d'on treuen aquestes taxes. I sí, home, a mi em faria vergonya dir que el benefici són 38 cèntims. A mi em faria vergonya dir això. Però bé, dit això... Al final, començo pel final i després ja acabo la intervenció. Vostè ha parlat de la deixalleria. La deixalleria jo li he explicat que no funciona. Jo no sé si vostè ha anat mai o ha parlat amb els veïns i les veïnes que van a la deixalleria i que confirmen que no funciona. Per tant, difícilment ens podrem bonificar d'això. Insisteixo, no m'ha contestat què passa amb tots els barris, urbanitzacions i zones que no es podran bonificar perquè no existeix sistema de reciclatge a l'octubre del 2026. I després, li recordem que la proposta que va fer Fem Vendrell al ple del mes d'abril es va aprovar per unanimitat i no s'ha tingut en compte. Vale? Per tant, nosaltres, la proposta que fèiem al mes d'abril i la que seguim defensant i hem presentat en diferents recursos i explicacions és incentivar, felicitar i motivar a la gent que recicli. Amb aquesta ordenança no es motiva. I tornem a insistir, s'ha de reciclar per persona. S'ha de premiar a qui recicla i no es pot castigar un habitatge per metres quadrats. No és el mateix metres quadrats que persones. Insistim, ho portem defensant gairebé un any o dos. Què més? Hem d'analitzar si aquella voluntat de canvi s'ha traslladat a la proposta i realment aquí no es trasllada la nostra petició de canvi i l'aprovació per unanimitat d'aquesta taxa. També van demanar que es tingués en compte la realitat de les segones residències, que no generen residus durant tot l'any de la mateixa manera que un habitatge permanent. No estem dient que no es pagui, estem dient que es cobreixi el servei, però que no es penalitzi. I tornem a insistir amb el missatge que hem dit a la primera intervenció. Reciclar menys no vol dir no reciclar, ni no fer-ho bé. van reclamar que ningú perdés l'accés a les bonificacions per manca de targetes o per deficiències en la implantació municipal. Encara no s'ha explicat què passa amb qui no té targeta o quan no funcionen, perquè és que el servei no funciona, o aquests contenidors, doncs que vas... Ahir a la tarda, per exemple, vam fer una roda de premsa al carrer Camp i va venir un senyor i no funcionava la targeta. Què passa amb aquest senyor? Amb aquesta quota, evidentment, desapareix. Avui continuem amb els metres quadrats, continuem sense diferenciar per l'ocupació real dels habitatges i continuem amb bonificacions condicionades a sistemes que encara han de demostrar si funcionen correctament. I una altra qüestió que ens preocupa especialment, comerços, petites empreses, restauració i sector turístic del nostre municipi. Les bonificacions a les famílies vulnerables, evidentment, a les persones vulnerables, evidentment, han de funcionar i han de seguir funcionant i no se'ns pot escapar ningú. La nova ordenança estableix quotes diferenciades segons l'activitat, la superfície del sistema de recollida i en determinats casos les diferències econòmiques són molt importants. Us recordem que hi ha empreses que estan pagant 6 vegades més que abans de la taxa número 12. No podem afegir més càrregues econòmiques ni més penalitzacions als comerços del nostre municipi i activitats que ja pateixen les deficiències del servei de recollida. Especialment en un municipi turístic com el Vendrell, cal tenir en compte l'estacionalitat, els períodes d'activitat i la generació real de residus. No és el mateix un establiment que treballa tot l'any que un negoci amb una activitat concentrada en diversos mesos. Demanem una fiscalitat proporcionada, criteris objectius i garanties per a totes les activitats. Per això defensem i vam presentar ja al mes d'abril un model híbrid i un rebut híbrid. No diem que una segona residència o una activitat econòmica no hagi de contribuir, perquè aquí les interpretacions, diem que cal pagar de manera justa, proporcionada i d'acord amb la realitat de cada situació. La nostra discrepància no és amb l'obligació de reciclar, que és que volem reciclar, s'ha de reciclar, ni amb la necessitat de finançar el servei, que ja ho diu la llei clarament. És amb els criteris escollits, amb la manca de garanties, amb la manca de transparència i el fet de que no s'hagin incorporat les principals modificacions de la proposta de Fem Vendrell que es van aprovar per unanimitat. No es tracta només de cobrar la taxa, senyors Santos, senyors del govern. Es tracta de garantir un servei digne i una taxa justa per a les famílies, els comerços i les empreses del Vendrell. I per aquests motius, per si hi ha cap dubte, votarem en contra d'aquesta proposta. Gràcies.
5: Molt bé. Yolanda, adelante.

0: Yolanda, tranquila, mientras recuperas el contacto. Senyor Lluís, recordi el temps. Gràcies.
1: Això, una moneda de 50 cèntims. No arriba ni amb això el que la gent que ja està reciclant tindrà de bonificació aquest any 27. No ens ha explicat si el cost del servei inclou o no inclou les modificacions que el senyor alcalde va anunciar en roda de premsa, perquè si no s'inclouen hi tindríem un desfase d'entre els ingressos i les despeses. La deixalleria ja l'he dit. Jo sí que he anat a la deixalleria i el primer que em fa és fàstic d'entrar. Fàstic. De com està la deixalleria. Fàstic. I qualsevol persona que entra allà és fastigós com està tot. I segon, que les dues vegades que he anat, amb la meva targeta, dic, això, aquesta targeta no ha servit de res. Aquí no estem preparats. Clar, després de 2 anys d'implantació del nou contracte, vostè ara em diu que seguirà servint el de la deixalleria quan la deixalleria no funciona cap mena de control. I ens ha dit, senyor Santos, que volen que la gent agafi les targetes i els cubells. Però, clar, si passa això, què passarà amb els ingressos? Com quadrarem les xifres? Si el 50% de les persones que no han recollit la targeta la recullen, com aconseguirem els ingressos que són necessaris? Perquè com ho quadrarem? Perquè està tot quadrat en base, no sé, en base a què, de quines recollides, perquè com no hi ha la xifra, i per tant, per nosaltres, votarem en contra, perquè no veiem, no hi ha control, durant 2 anys no ha hagut control d'aquest servei, i per tant, no sabem si això es controlarà, per tant, les modificacions segurament no es poden aconseguir. S'ha calculat que sí que s'ingressarà 1,2 milions d'euros més, però no sabem d'on surten les xifres de l'informe econòmic i, per tant, creiem que hi ha moltes deficiències amb aquest informe. I per això també presentarem les oportunes al·legacions. Gràcies.
0: Molt bé. Senyor Moreno, adelante. Ah, perdona, Yolanda, sí, perdona. Adelante.

0: demanar a l'Ajuntament suposarà un increment de la despesa per a l'Ajuntament. Per tant, la taxa proposada avui no respon, no, a l'obligació que diu la llei de que el pagament ha de recaure el 100% als contribuents. I per últim, dona la sensació que aquesta taxa s'ha aplicat de pressa i corrents sense una reflexió seriosa i profunda de què és, el millor, que seria el millor pel ciutadà. I per tot això seguirem votant en contra, perquè no estem d'acord amb moltes coses.
1: Senyor Santos, per tancar el debat, gràcies.
2: Gràcies, alcalde. Només dos matitzacions, tres, eh? I després un miratge per la ciutadania per aclarir. La primera matització és que aquesta taxa es porta treballant mesos. No s'ha de fer de pressa i corrents, i vostè només ha d'accedir als expedients de contractació per veure quan s'ha contactat l'empresa assessora, que va ser la mateixa empresa que es va fer l'assessorament en la primera regulació de l'ordenança, i veurà que no és una qüestió que s'hagi fet de pressa i corrents, sinó, ens al contrari, és una taxa que s'ha estudiat perquè beneficiï a la ciutadania i, sobretot, que beneficiï a totes aquelles persones que són la gran majoria de ciutadans i ciutadanes del Vendrell que col·laboren en la recollida selectiva. I això és una cosa que nosaltres en volem posar de manifest. És a dir, agrair a tots els veïns i veïnes, que són la gran majoria d'aquest municipi, que sí que col·laboren en la recollida selectiva. Per tant, aquest reconeixement en el sentit de que no se'ls pujarà la taxa. Al revés, se li baixarà poc. Ens agradaria, en anys successius, baixar més a qui col·labora més. Segona qüestió, i és una qüestió d'entendre-ho, d'entendre-ho. No estem gravant, la taxa no és en funció de quants residus generem, sinó quina qualitat dels residus generem. Per tant, el tema de l'empadronament recurrent, de diversos grups que parleu del número de persones que generen més residus, és que no es tracta de més residus o menys residus, sinó si aquests residus estan separats o no estan separats. Punto. I per tant, és veritat que estem avançant en el model per tenir dades fiables, individuals, en el qual podrem aplicar un pagament per generació, però de moment el que sí que sabem és que qui no ha recollit la targeta, qui no ha recollit el cubell, aquest no està col·laborant, i per tant aquest sí que li incrementem, i no el que com a mínim té la targeta faci ús més o faci menys ús. Nosaltres partim del fet de que qui té la targeta està col·laborant en la gestió del servei i està fent recollida selectiva, perquè partim de que la gent hi col·labora. I les dades també de reciclatge sí ens ho indiquen, ha augmentat significativament l'índex de reciclatge, i encara no tenim el servei implantat a tot el municipi. Per tant, el missatge a la ciutadania, per, diguem, desmentir algunes de les afirmacions que s'han fet en aquest ple, especialment per Vox, és no cobrarem més, sinó menys, els veïns que col·laboren. Tothom tranquil, tothom tranquil. Sí, sí, està gravat. I a més estan els papers. Si s'haguessin mirat, ho podria veure. En els papers està, en la documentació d'aquest expedient està. O sigui, baixem la taxa a les persones que col·laboren en la recollida selectiva. No baixem la taxa, sinó increment de la taxa a la gent que s'hi oposa en aquest model de recollida selectiva i ni tan sols ha recollit la seva targeta i ni tan sols vol participar en aquesta recollida selectiva, que és un sistema que no té volta enrere i que a més ens va la vida a tots, perquè si la gent que no ha col·laborat fins ara col·labora en la recollida selectiva, el preu en els anys vinents ens baixarà a tots i per tant podrem fer una baixada més generalitzada de la recollida selectiva. Cosa que, a la seva posició, senyors de Vox, en la seva posició, el que estan vostès alimentant precisament és tot el contrari. Gràcies.
1: Molt bé, doncs passem al punt a votació, sisplau. Doncs vinga.
3: Allà estan tots. Vale.
1: Vots a favor. Molt bé. Vots en contra. Molt bé. Abstencions. Cap ni una. S'aprova el punt. Moltíssimes gràcies. I s'aixeca la sessió. Gràcies.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.

0: Pocs segons i un quart en punt de 10 del matí. A partir d'aquí ja recuperem una mica la programació habitual des d'aquesta casa, des de Ràdio i Televisió al Vendrell, tot just després d'aquesta sessió plenària extraordinària que heu pogut seguir a través d'aquests canals i que ha fet que avui, aquest dia d'avui, la programació sigui això una mica diferent, almenys per començar, perquè, bé, una sessió que ha començat a les 8 del matí acaba de finalitzar, així que més o menys ja podem agafar la normalitat i tampoc no ha tingut massa incidència perquè fa el contingut habitual. De fet, comencem ja a partir d'aquí aquesta nova edició de Calaixera. Avui, que és divendres 9 d'octubre, programa número 4042. I sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos fins a les 12, fins al migdia, com és habitual. Ràdio senzilla, propera i sense pretensions. Però amb tot el rigor possible, que quedi clar, i tota la professionalitat que hi puguem posar. A més, si voleu dir la vostra, si voleu participar, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, 686-101-101, molt fàcil, o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Dit això, ara sí, ja de ple cap a tot el contingut d'avui, passarem allò de puntetes per la previsió del temps, però estarem pendents del temps d'aquest cap de setmana. Anirem ja directament cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Tot això ens portarà fins a les 10 en primera instància. Farem la connexió que pertoca als butlletins de la xarxa de comunicació local. És el moment d'actualitzar les notícies més generals. I després d'això, segona part de Calaixera i més contingut, moltes més coses. De fet, ja secció habitual cada setmana és el Calaix de Lectures, una secció sobre llibres, sobre recomanacions, gèneres, una secció de la Montse Porcel. A banda d'això, i avui sí que podrem fer aquesta connexió, esperem almenys en directe, per conèixer com comença aquest cicle de concerts al Museu Pau Casals, enmarcats en els 150 anys del naixement del mestre. Connectarem amb la directora del museu, la Núria Ballester, qui ens ho ha d'explicar, tot això. A banda, també ja habitual, secció de cinema amb la Belarús. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la segona... Perdó, a la tercera ja, a la tercera i última part de programa amb més contingut i amb més coses. Farem una àmplia repassada a l'agenda. També coneixerem una proposta interessantíssima que arriba al temporada el diumenge 18 d'octubre a través de la Ziggurat Circus Band, un projecte de música, de teatre al carrer que ha fet el salt cap al teatre. En parlarem. A més, un projecte que compta amb diferents vendrellencs il·lustres, musicalment parlant. I sí, tindrem, com sempre, una estoneta per la participació i les trucades pels canals habituals, ja ho hem dit, el WhatsApp, el correu electrònic, i també hi afegirem a partir d'aquella franja el telèfon de directe, que és el de sempre també, el 977 15 70 69. I bàsicament amb això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i pim-pam fora, ja ho tindrem, això. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tots. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtbelvendrell.cat.
0: Pendents del temps de la previsió, avui no podem comptar a causa d'aquest retard en el començament de la programació amb en Mar Rodero, que és l'especialista en això. Sí que el podeu trobar en els diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió. Sí que a hores d'aquest matí podem dir que arriba ja per fi una estabilitat meteorològica acusada. En priori no s'espera cap tipus de precipitació, al contrari, que cels totalment oberts amb la predilecció del sol des de tota la jornada. Sobretot, això sí, destacar la baixada rigorosa de les temperatures. És el que més destaca en aquest matí d'avui divendres i que serà una mica la tònica de tot aquest cap de setmana. De fet, una temperatura que ara en directe, atenció, arriba als 8 graus.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 20 minuts, notícies. I un dels temes que s'ha tractat en aquesta sessió extraordinària d'ara fa molt poca estona també s'explica des de l'Ajuntament que després de la situació complexa d'aquests últims dies amb la recollida de residus, l'Ajuntament del Vendrell ha comunicat que des de l'empresa concessionària han atès les peticions fetes pel consistori i es reorganitzarà el servei per resoldre el desbordament i les acumulacions dels últims dies. L'alcalde Kenneth Martínez ha explicat que les converses mantingudes en aquestes darreres hores han estat positives i espera que el servei estigui a partir d'ara adaptat a la realitat del Vendrell. I a banda d'aquesta informació que copsa l'actualitat aquests dies, anem a altres informacions i també a altres notícies destacades. Aquest dijous s'ha posat en marxa novament el bus gratuït que uneix el centre del Vendrell amb l'Hospital Comarcal. El servei, que va entrar en vigor a començaments del 2025 i que havia estat aturat des del mes de juliol a causa de la habilitació de noves places d'aparcament al recinte, pretén facilitar el desplaçament de la població i professionals des del nucli urbà del municipi fins al centre sanitari, especialment tenint en compte els problemes d'estacionament existents encara a l'entorn de les seves instal·lacions. L'autobús surt cada mitja hora de dilluns a divendres, excepte els dies festius, en horari que va de 8:15 del matí a 5:15 de la tarda i de 7:45 del vespre a 10:45 de la nit. El recorregut és circular i abraça tres parades: el tanatori, ubicat a l'avinguda del Lluc, número 2, l'estació de busos, el carrer Doctor Guixens 38 i el mateix hospital. I també parlem de cultura popular. I dels elements importants de la cultura popular vendrellenca. L'Ajuntament del Vendrell i l'Associació de Gegants i Nans ha formalitzat la renovació del conveni de col·laboració per la custòdia, la conservació i la dinamització dels gegants municipals, el Salvador i la Teresa, declarats bé cultural d'interès local. President dels Gegants i els Nans del Vendrell és en Marc Rodero.
2: Sabem que els gegants pertanyen a l'Ajuntament, nosaltres els tenim cedits, per dir-ho així, i és obligat per part nostra doncs, tenir cura d'ells, i ara doncs, amb això, amb el firma d'aquest conveni, doncs, ho regularitzem, ho posem tot en ordre. Hem de recordar també que es va aprovar per unanimitat en el ple del dia 30 de març i també recentment s'han declarat becil, i per tant doncs, tot això endreça i posa en ordre al preservar aquests dos elements patrimonials.
0: A més, l'entitat posarà en marxa d'immediat treballs de reforma de l'estructura del Salvador i de la Teresa.
2: Engegarem, després de fira, un projecte per renovar i reformar, i seria, podríem dir, que la intervenció una miqueta més important que es sotmetran els gegants des que van arribar l'any 1930. Concretament, iniciarem amb el canvi de tota l'estructura de portador, l'esquelet de fusta, que és el que serveix doncs, per aguantar els gegants, tant el del Salvador com el de la Teresa. Són daten de l'any 1930. Ara, el 16 d'octubre, farà 96 anys que es mantenen igual, i creiem doncs, que ha arribat el moment de canviar-ho.
0: El grup de gegants i de nans del Vendrell, que assumeix el compromís de vetllar per al bon estat i la conservació i el correcte emmagatzematge dels gegants. Aquest conveni estableix el marc de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat gegantera per garantir la preservació d'aquestes dues figures emblemàtiques del patrimoni festiu i cultural del municipi. També en fa referència l'alcalde, Kenneth Martínez.
3: I la millor manera de preservar el patrimoni, en general, és cuidant-lo i donant-li vida. Donant-li vida, què vull dir? En aquest cas, si són gegants, doncs que surtin al carrer, que participin en les festes. I per fer-ho això, i entenem que evidentment el Salvador de la Teresa són de l'Ajuntament, però l'Ajuntament doncs no pot participar, o sigui, participa, però no directament, diguéssim, de fer-los ballar i compartir doncs, els carrers, doncs en aquest cas l'agrupació de gegants i nans del Vendrell, que va néixer el 86, doncs té aquest encàrrec de donar-los vida, que participin de les festes populars, que participin del dia a dia del Vendrell, i és aquesta col·laboració que fem entre l'Ajuntament del Vendrell i l'agrupació de gegants i nans.
0: Les figures i tot el seguici cultural popular vendrellenc que prendran tot el protagonisme en la part més tradicional i popular de la Fira Santa Teresa, que tot just s'inaugura aquesta mateixa tarda, com sabeu. Esperantista, polític i empresari de licors. Així va ser Salvador Esbertit, una figura destacada de la vida social i econòmica del Vendrell durant bona part del segle XX. Ara, el seu fill ha donat el fons documental a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que permet de descobrir la seva trajectòria, l'activitat de la fàbrica de licors i la projecció internacional d'aquest negoci. Qui ens apropa la crònica d'aquesta donació és la nostra companya als serveis informatius, Sílvia Martínez.
4: Salvador Esbertit Canyís va impulsar un negoci de licors l'any 1943 al carrer del Nord, quan tenia 50 anys. Després va obrir una fàbrica al carrer del Progrés i l'any 1956 una botiga a la plaça Francesc Macià. El negoci es va traslladar fins al seu tancament l'any 1977 al carrer de Sant Magí. La documentació que el fill de l'empresari, Sebastià Esbertit, ha donat a l'arxiu permet descobrir l'activitat de la fàbrica de licors i aiguardents, que va tenir molt èxit i va comercialitzar nombroses marques registrades, com ara Chambéry, amb llibretes que conserven fórmules d'elaboració i tota mena d'etiquetes.
5: Encara hi deu haver el Museu del Perico Chicote de Madrid, encara hi deu haver el vermut Chambéry, i després que n'hem enviat per tota Europa, i aquí a Espanya pues, teníem una clientela molt maca, fins que tot es va enfonsar degut a una cosa familiar.
4: Licors Esbertit exportava principalment a Alemanya, ja que l'empresari tenia una relació especial i havia treballat de jove cap a l'any 1914 amb la família Foix, que tenia cellers i diversos punts de distribució de vi. El vincle i el coneixement de l'idioma van afavorir també les vendes al mercat alemany quan va muntar el seu propi negoci.
5: A nosaltres només es va ensenyar a comptar d'una pesseta a 1.000 per tornar al canvi els alemans que venien a l'estiu a partir de l'any 55. Portaven uns bidons i ho posaven amagat allà on eren els pedals dels cotxes i bueno, per allà on podien. I quan marxaven, marxaven carregats. O sigui que nosaltres començàvem la temporada de maig a octubre i era un èxit.
4: Salvador Esbertit era un personatge polifacètic, que també va destacar per la seva incursió en la política i per ser un reconegut esperantista, president del grup Frateco del Vendrell.
6: Era el grup esperantista del Vendrell, va estar vinculat amb esperantistes de tota Europa, per tant s'ha conservat aquesta correspondència a través de targetes postals, i després a part d'un senyor que va ser regidor també de l'Ajuntament a la dècada dels anys 20.
5: Es va formar amb això, va ser professor, i a casa jo recordo des de molt petit que venien grups de japonesos, d'americans, de russos, d'Europa, i feien unes converses, però grups de gent. I, és clar, com que parlàvem esperanto i nosaltres no ens el va ensenyar mai, tot i que va ser professor, els tres germans ens van quedar en blanc.
4: El fons permetrà estudiar una important activitat intel·lectual i econòmica del Vendrell durant el segle XX.
6: Tenim una documentació que és molt important perquè no conservem empreses, fons d'empresa, tenim dos o tres només, i per tant, amb aquesta donació que fa el senyor Sebastià Esbertit a l'Ajuntament del Vendrell, l'Arxiu Comarcal realment està molt satisfet perquè és un fons que enriquirà molt a qui vulgui estudiar aquesta història econòmica de la vila del Vendrell.
3: Era una realitat molt potent al Vendrell, però pràcticament ha desaparegut i per tant no en som conscients. I aquest és un exemple, Esbertit és un exemple d'aquesta indústria potent de licors que malauradament hem de mirar de que no es perdi com a mínim la memòria. I un dels objectius, per exemple, de la reforma de la cooperativa justament que pugui ser un espai on també parlem d'aquesta realitat, d'aquest passat, no tan llunyà, no tan llunyà del Vendrell, però tan important.
5: La història d'això, la joventut d'ara, no tenen ni idea de com anaven vestits, de com actuaven, de com feien aquesta gent. I, és clar, era un altre tarannà, era un altre pensar.
4: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha realitzat l'inventari del fons, que és consultable al portal Arxius en línia.
0: I més qüestions, també amb una mirada enrere, no potser tan còmoda. Des d'aquesta setmana es pot veure a la sala d'exposicions de la Biblioteca Terra Baixa l'exposició del projecte de l'Institut d'Estudis Penedesencs del Penedès al camp d'extermini nazis, una iniciativa que posa cara a una part de les víctimes del nazisme del territori. El president de la IEP és en Ramon Arnabat. Qui podem escoltar?
7: Bé, aquesta exposició està directament relacionada amb el llibre que vam publicar l'any passat, i el que pretenem sobretot és posar cara a les persones que van ser deportades durant la Segona Guerra Mundial en els camps d'extermini nazi. Llavors l'exposició podríem dir que té com a dues parts: una part més general, que fa referència a l'exili d'aquestes persones, a la seva detenció pels nazis i el seu internament als camps d'extermini, no? Majoritàriament al camp de Mauthausen, que es coneix també com el camp dels espanyols, perquè la majoria de republicans que van ser deportats ho van ser en aquests camps, no? Però el que volem és que la gent entengui que els camps nazis no fan referència només als jueus, que són la part més important, però no única, no? Sinó que també hi va haver catalans, hi va haver vendrellencs, hi va haver baixpenedesencs, que per diferents motius van haver de sortir del país, sobretot per fugir de la repressió franquista, i un cop a França els va enganxar a la Segona Guerra Mundial i van passar a ser persones susceptibles de ser deportades.
0: El treball col·lectiu de l'Institut posa de manifest la identitat d'aquells baixpenedesencs, la majoria pagesos i vendrellencs, que van anar a parar als camps d'extermini. Una de les historiadores impulsora i autora d'aquests treballs és la Maria Penya.
8: Aquí al Baix Penedès hi ha 28 deportats, entre ells tots són homes. Llavors l'objectiu del llibre i de l'exposició era poder tornar-los una mica a la seva identitat, saber què es dedicaven, si tenien família, si estaven afiliats políticament o sindicalment. I aleshores, en el cas del Baix Penedès, destaca que quasi tots són pagesos, són rabassaires. També hi ha algun fuster, també hi ha algun mecànic, però la gran... El gran ofici és el vinculat amb la terra, i la proporció de casats i solters és bastant similar. El que sí que hi ha una dada que destaca d'aquí de Baix Penedès és que hi ha molts més supervivents a diferència de la resta de comarques.
0: Fa anys que l'Institut d'Estudis Penedesencs treballa per rescatar la memòria i la identitat de les víctimes de la repressió. I el Museu Pau Casals ha programat un cicle de concerts per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals. 10 concerts, una obra de teatre, un espectacle de titelles i dues jornades de portes obertes. Una commemoració que engega aquest mateix diumenge i amb què es pretén anar més enllà de Casals, intèrpret i director, com ha destacat i explica la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester.
9: Posar en valor, no?, tot aquest llegat musical i també de reivindicar el Casals compositor amb uns concerts molt especials, molt emblemàtics, que han estat pensats específicament per la commemoració d'aquest aniversari i que se celebraran en un espai, doncs, com és la Sala de la Música, amb aquest ambient, no?, de música de proximitat, de música de cambra, que fa que tots aquests concerts tinguin, doncs, un caràcter molt, molt especial.
0: El primer dels concerts a la Sala de la Música del Museu, aquest diumenge a la 1 de la tarda, anirà a càrrec del Trio Fortuny, una formació integrada per Joel Verdolet al violí, en Pau Codin al violoncel i el Marc Heredi al piano. Serà el tret de sortida una programació que inclou la recuperació d'obres composades per Casals, algunes inèdites i d'altres que no se senten des de fa dècades.
9: Encara queda aquest Casals, sobretot el Casals compositor, perquè és la faceta potser menys investigada, menys coneguda, i que encara ens regala de tant en tant, no? Com fa uns anys vam estrenar aquí al Vendrell la Missa de Glòria, que va ser preciosa, i ens permet, doncs, descobrir tot el potencial que Casals tenia, no només com a violoncel·lista, evidentment, com a director, sinó també com a compositor.
0: El cicle, que comença aquest diumenge, com dèiem, s'allargarà fins a l'octubre del 2027, és a dir, que hi ha mesos suficients en tot aquest any. Entre artistes convidats hi ha figures com Terres Project, Mariona Camats, Jordi Camell, Òscar Alabau i Arnau Tomàs, entre més. Les entrades i abonaments es poden adquirir al web paucasals.org i també a les taquilles del mateix museu. i altres propostes artístiques i pictòriques, com és el cas. Fins al 7 de novembre, a l'aparador jove de la plaça Pep Jai s'hi presenta una exposició de la creadora vendrellenca Júlia Ortiz, estudiant de Belles Arts. La mostra porta el nom d'insectes. El treball està fet amb acrílics i amb gravats.
10: Avui porto l'exposició que és Insectes, que és bàsicament el que porto fent tot el curs, que és experimentar una miqueta el que seria la idea de l'insecte i la relativitat i l'abstracte a través de el que tots coneixem, que ens ho podem trobar on sigui, una formiga, una mosca, i per això hi ha una mica de tot. Això són acrílics i gravats, també pinto amb fusta, i és una mica, un popurrí de coses.
0: I tot i la joventut de l'artista vendrellenca, aquesta no és la seva primera exposició.
10: Ja he exposat a Barcelona, vaig guanyar un festival, que érem uns quants, i llavors va ser com una exposició que estava per la zona de Guinardó, i eren, érem com 10 de pintura, crec, més o menys, i llavors, va estar molt guai, la veritat, és una experiència. Vaig estar 3 setmanes allà i era molt diferent, la veritat.
0: També ha explicat que està en constant evolució artística i que ara, per exemple, treballa ja amb altres tècniques i conceptes.
10: Ara mateix estic tirant pels relleus. O sigui, això ja és per mi el passat. I ara estic investigant sobre fer relleus i fer estructures i jugar amb l'absurd, que és al final el que es porta actualment amb l'art contemporani a Barcelona. Llavors, esto es como ya un cierre de etapa, com qui diu.
0: La mostra es pot veure des de la plaça Pep Jai sense necessitat d'entrar a l'oficina jove del Baix Penedès.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
11: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
12: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Dos quarts i mig de 10. I dins de tota aquesta primera part informativa, sobretot, també marxem cap a la crònica esportiva. Una informació, una feina d'en Jordi Grey.
13: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem del Vendrell Recer Tècnic, que finalment es va quedar amb les ganes de jugar el diumenge passat a la pista del Joventut 25 de setembre de Rubí, ja que, com la majoria d'equips, van haver de suspendre els seus partits a causa de l'alerta per la pluja, i per tant hi ha el primer partit dels jugadors de Xivo i Fernández, que serà aquest diumenge a 5:45 de la tarda al pavelló municipal contra el Cornellà B. I per saber com arriba l'equip a aquest partit, en aquesta ocasió ens acompanya el Pepe Olivares, que el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Bé, una llàstima, no? Perquè suposo que teníeu ganes de jugar la setmana passada i finalment no va poder ser.
14: Sí, a veure, malauradament no vam poder jugar. A veure, primer de tot és la precaució i la federació va suspendre la jornada de dissabte. Bueno, dissabte al matí encara es va jugar un partit, però tota la jornada de dissabte tarda i diumenge tot el dia complet va quedar tota suspesa. I sí, és veritat que l'equip tenia ganes de jugar, perquè a veure, les sensacions del primer partit van ser bastant bones, sobretot a la segona part, que és on va millorar l'equip, i hi havia ganes d'anar a jugar contra el Rubí, que també havia guanyat, hi ha amistats, perquè tenim amics en comú i això, i hi havia ganes d'anar.
13: Com deies, no? Ara l'objectiu és això, no? Intentar consolidar les bones sensacions del debut i aviam si es pot aconseguir també guanyar aquest diumenge, no?
14: Sí, a veure, juguem a casa contra el Cornellà, que la primera jornada va perdre, i és l'única referència que tenim, clar, perquè és el partit de fa dues setmanes, igual que ell de nosaltres, no? Però sí, sí, a veure, volem, doncs això, reformar el que vam fer la primera jornada, que l'equip segueixi amb les bones sensacions que tenia i que segueixi això, creixent i confrontant-se.
13: A més, bé, doncs aquest partit que ja doncs serà a casa, al Pavelló Municipal, perquè la primera jornada va ser com a Ruga, que ja ho vam comentar amb el Xivi, no?, que la primera part doncs potser va costar una mica, no?, però ara, doncs, ja jugant d'entrada doncs, al Pavelló Municipal, doncs, l'equip ja pot sortir entollat des de l'inici, no?
14: Sí, és el que et deia, que tenim ganes de jugar a casa, tornar de redebutar a casa, i sí, sí, en teoria, a veure, aquesta és la casa, és la nostra pista, i a veure, esperem que ja de la cosa surt.
13: Doncs perfecte, Pep, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sopa aquest partit.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
13: Pepe Olivares, ajudant de Xivi Fernández, valorant aquest partit que, com diem, doncs, després de suspendre's el partit de Rubí, doncs serà el següent, aquest diumenge, al Pavelló Municipal contra el Ràpid Cornellà B. Retorna a la competició del Club d'Esports Vendrell masculí, després de descansar el passat cap de setmana per el que hem anat comentant durant tota la setmana, aquesta alerta per les pluges que va obligar a suspendre-ho gairebé tot, i una d'aquestes suspensions doncs, va afectar l'equip roig i negre que havia de jugar a casa el dissabte contra el Vallmoll, i per tant doncs, hi ha els d'Àlex Sukhoyev que s'entren al proper partit, que serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al camp del Pla de Santa Maria. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoyev. Hola, buenos días.
15: Hola, buenos días.
13: Bueno, como decía, ¿no? Pues una lástima que no se pudiera jugar el sábado pasado porque tenías ganas, ¿no?, de sacar un poco la espina de San Jaume, pero bueno, al final pues no se pudo hacer.
15: Sí, bueno, hemos estado preparado, el equipo estaba bien y lástima que no podemos jugar porque en algunos equipos en Tarragona sí que han jugado, no sé por qué, y nosotros también pudimos jugar por el tiempo, que en el Vendrell había buen tiempo, y lástima que no hemos podido jugar. Pero bueno, nos debería trabajar más, entrenar más y recuperar algunos jugadores de lesiones, y bueno.
13: Ahora pues ya toca pensar en el próximo partido, que es este sábado en el campo del Pla de Santa María, que es un equipo que acaba de subir después de hacer una gran temporada y que, bueno, pues también siempre es un campo complicado, ¿no? Porque es un campo más pequeño y además tiene un par de jugadores en ataque que también pues, te la pueden liar, ¿no?
15: Sí, tienen arriba buenos jugadores y tienen buen delantero que va bien en estos campos. El campo, sí, estrecho y pequeño, pero bueno, tenemos que... nosotros tenemos que adaptarnos rápido y... competir bien y estar preparados para estos campos, estos partidos, que va a ser muy difícil, eso es muy claro. Y bueno, ya hemos trabajado esta semana para cómo vamos a jugar en este campo y el equipo está bien, de verdad, por eso intentamos hacer todo lo posible para sacar tres puntos.
13: Y sobre todo también importante mantener las buenas sensaciones del último partido, ¿no? Porque en San Jaume ya se vio una mejora, pero ahora falta también transformar esas sensaciones en puntos, ¿no?
15: Sí, el equipo va mejorando poco a poco, entrenamos, los jugadores entrenan espectacular y a ver si todo esto podemos hacer también en los partidos fin de semana, lo mismo que están haciendo en los entrenos y seguir mejorando y sacar puntos para estar más arriba posible.
13: Pues perfecto, Alex. Esperamos que así sea. Así que muchas gracias. Mucha suerte para este partido.
15: Muchas gracias.
13: Àlex Sukhoyev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fent una mica de prèvia d'aquest partit, perquè, com dèiem, doncs, dissabte passat doncs, no es va poder jugar el partit contra el Vallmoll, i a l'espera de nova data, doncs ara ja estem pendents d'aquest desplaçament dissabte a les 7 de la tarda al camp del Pla de Santa Maria. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el Vendrell Blue Sun Time, que aquest cap de setmana també tornarà a l'acció després d'haver descansat el passat cap de setmana, que havia de visitar, teòricament, la visita del Sant Andreu, però també, doncs, com en altres casos, doncs, va haver de suspendre el partit, que havia de jugar dissabte per l'alerta per les pluges, i, per tant, bé, doncs, finalment, el proper partit de les jugadores de Juanpi Fernández, que serà ja aquest diumenge a les 7 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Sants B. I per saber, doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Juanpi Fernández. Hola, bon dia.
16: Bon dia.
13: Bé, una llàstima, no?, perquè ja ho vam comentar, no?, que teníeu ganes de jugar la setmana passada per intentar reivindicar-vos, però bé, doncs, finalment doncs, no va poder ser.
16: Correcte. Bueno, va servir per descansar una miqueta les noies, no?, i assimilar una miqueta el que m'ha estat entrant aquesta setmana.
13: El proper rival, que com dient, doncs, és el Sants B, que, com va passar també la primera jornada contra el Ràpid Cornellà, és un equip que acaba de baixar, per tant, teòricament també ha de ser un altre partit dur, però bé, doncs, sent a casa, doncs, aviam si l'equip doncs, pot plantar més cara, no?
16: Doncs sí, bueno, pinta que és un rival difícil perquè suposa que era la Lliga Or. No sabem ben bé quins són els jugadors que continuen o no. Per tant, doncs, serà una sorpresa, no? A veure que, quin equip ens trobem en realitat.
13: Un equip que, bé, doncs, de moment sembla que ha començat prou bé perquè ha guanyat el, de fet, ve de guanyar doncs, de manera clara contra el Vilanova. Per tant, bé, doncs, aviam si l'equip doncs, és capaç de sortir endollat, doncs aviam si pot plantar cara, no?
16: Sí, aquest és el repte, no? Començar des del minut zero a plantar cara i ensenyar tot allò que hem estat practicant aquestes setmanes.
13: A més, també, doncs, com dèiem, doncs, a més és el primer partit de casa, per tant, doncs, aquí a casa sí que l'equip doncs, ha de començar a fer-se fort o, com a mínim, doncs, intentar mostrar la seva millor cara, no?
16: Correcte, sí. Està més confort, no? És donar confort.
13: Doncs perfecte, Juan, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
16: A tu, moltes gràcies.
13: Juan P. Fernández, entrenador del Vendrell Blue Sun Time, fem una mica de prèvia d'aquest partit, que serà diumenge a les 7 de la tarda al pavelló municipal contra el Sants B.
17: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I saltem cap a les portades, com és habitual també cada dia, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui divendres 9 d'octubre. Comencem pel diari de Tarragona, com és habitual. Calafell prohibeix obrir nous kebabs i súpers 24 hores. També suspendran les llicències durant un any a locutoris i a trasters. Altres informacions en portada. En esport inclusiu, la flama dels Jocs Special Olímpics ja crema a Tarragona. Hi participen més de 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual. A Tarragona passa endavant del pla parador gràcies a Junts i tres regidors no adscrits. La votació decisiva serà el ple del divendres 16. I sobre la crisi habitacional, les empreses privades tenen a la província 31.287 habitatges, quasi el 6% del parc residencial. Canviem de portada, de capçalera, i saltem cap al diari ara. La precampanya extensa per la mort de Mari Carmen Abascal. El Partit Popular rebutja els homenatges a la dona desnonada i acusa el PSOE de manipulació emocional. També en portada es parla del Nobel a l'audàcia de Ayn Carson. La poeta canadenca en rep la notícia mentre escoltava el vent a Islàndia. I en informació internacional, Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk. Esquerra Republicana de Catalunya negocia amb Rufián mentre prepara una alternativa. Colau pressiona a Podem perquè sumi el Front Ampli. I en la crisi del consum cau l'endeutament i creixen els estalvis. Les inversions de les empreses també estan en nivells baixos. Acabarem parlant de La Vanguardia. L'aspre dolor per la Mari Carmen augura una campanya electoral ruda. El Partit Popular de Madrid i del Senat rebutja afegir-se a l'homenatge de l'esquerra a la veïna desnonada. Feijóo denuncia la manipulació emocional del PSOE a propòsit de la mort de l'anciana. I Esquerra Republicana de Catalunya estudia un pla B per si Rufián decideix renunciar a ser candidat republicà. L'alternativa seria Jordi Albert, portaveu adjunt al Parlament. A la guerra de Rússia, Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. I dedica la fotografia de portada a la imatge d'un autobús cremant. Un atac rus que va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna. Ahir les autoritats del país agredit van denunciar un altre bombardeig amb diverses víctimes a Kramatorsk. L'atac va destrossar un autobús ple de passatgers i va fer 33 morts i 18 ferits. La poeta canadenca Annie Carson guanya el Nobel per la seva obra audaç i inventiva. Tot plegat és una mica boig, reacciona la premiada des de la cuina de casa seva a Islàndia. I demanda a Meta pel suïcidi d'una de les moderadores. I altres informacions més breus. La moda de la proteïna dispara el consum d'ous, que pugen de preu. El TS anul·la el decret que veta universitats privades noves. I és bàsicament la informació i l'actualitat en aquestes capçaleres, aquestes portades, i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
18: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Avui comença la Fira Santa Teresa. Aquesta mateixa tarda hi haurà la inauguració oficial de tot plegat, però de fet ja de cara al migdia hi han els primers actes. Sí que hi ha hagut actes previs aquests dies enrere, però diguem que la fira en si comença a partir d'avui divendres. Són aquests 4 dies, perquè recordem-ho que dilluns és festiu i per això és 9, 10, 11 i 12 aquesta Fira Santa Teresa 2026. De fet, avui, a partir de les 12, hi haurà tronada i repic de campanes. I a les 2 del migdia hi haurà com un vermut electrònic, hi haurà l'actuació de DJ Enca a la mateixa Rambla, el que seria una mica l'espai firal, aquest punt de trobada gastronòmica de proximitat. Ja de cara a la tarda, un 6:15, des de la plaça del Tívoli, hi haurà l'actuació que serà itinerant, dels alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals amb l'agrupació musical Virgen del Consuelo pels carrers del centre. També hi haurà activitat des de l'esplai Zigzag per potenciar allò que fan en el lleure educatiu i l'educació en valors. I la inauguració oficial i l'encesa de la zona firal a la Rambla serà a partir de 7:45 del vespre. Seguidament, actuació del duet Quinta Essence. I a 9:15, presentació teatral amb l'espectacle La Fira d'Abans. Serà davant del Centre Cívic L'Estació. I tot seguit hi haurà l'actuació de Portlands, assaig general dels nens, i serà ja aquest primer dia de Fira a Santa Teresa, que promet aquests propers dies de cultura, de tradició, de gastronomia i de proximitat, com no.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 PM. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 PM, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
4: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
5: A punt d'arribar a les 10 i actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, com pertoca fer i com en principi sempre fem, almenys en aquest butlletí de les 10, perquè sempre ho diem, és el punt que acaba d'actualitzar tota aquesta primera part dedicada bàsicament a la informació en tots aquests paràmetres. Ara que parlàvem de la fira i parlàvem d'aquests primers actes de fira o la inauguració d'aquesta mateixa tarda, i a partir d'aquí queden tots aquests dies de fira, la seva plenitud, sobretot en aquesta mostra gastronòmica de proximitat, que és el leitmotiv de la fira d'enguany, des de fa ja un parell o tres d'anys. Hem de dir que també la part més tradicional que té lloc el dissabte i el diumenge al matí, el dissabte perquè fa la participació dels grups de cultura popular infantils amb cercavila, versos, etc. I també doncs, tota la part cultural popular del diumenge al matí que inclou la cercavila, els versos de les gitanes, dels diables i també la gran diada castellera amb els nens del Vendrell, la colla jove xiquets de Tarragona i els minyons de Terrassa. Doncs bé, tota aquesta part cultural sempre la podeu seguir en directe per aquesta casa i també serà aquest mateix 2026 a través de Televisió El Vendrell, de Ràdio Televisió El Vendrell, una bona manera de seguir-ho amb més calma, si és que no podeu sortir al carrer, o també el que passa moltes vegades, que després d'això tot aquest contingut queda penjat a les xarxes, queda penjat als nostres mitjans a la carta, així que el podeu consultar sempre que ho vulgueu i el podeu tornar a veure quan faci falta. Així que, com no, també, per cada fira us recomanem que sigueu ben amatents i que estigueu pendents d'aquesta casa de Ràdio i Televisió El Vendrell per apropar-vos tots aquests actes de fira. Va, dit això, després del butlletí de les 10, saltarem cap a la segona part de Calaixera. Avui, que som divendres i amb secció habitual i que passa justament per allò que ens explica la Montse Porcel, un calaix de lectures amb moltes coses i amb ganes d'explicar-les, que és el més important. I també avui esperem, sí, ja poder fer aquesta connexió en directe amb la directora del Museu Pau Casals, la Núria Ballester, qui ens ha d'explicar com comença tot aquest cicle de concerts, d'espectacles, al propi Museu Pau Casals en la commemoració del 150è aniversari del mestre. Un cicle que comença aquest mateix diumenge, que s'allargarà fins a l'octubre de l'any que ve, eh? Així que hi ha moltes propostes, ben diverses, i temps a poder gaudir-les. I també tindrem cinema, eh? No pot faltar la repassada al cinema, la càpsula cinematogràfica que ens aporta i ens explica la Belarus. I després de les 11, encara més propostes interessantíssimes, com per exemple un espectacle de la companyia Ziggurat Circus Band, que han fet com una mica el salt, ho han portat al seu art de carrer, perquè diguem que el seu potencial sempre era música i teatre de carrer, doncs han preparat un concert a teatre. I és el que es podrà veure amb els Germans Llobregat el diumenge 18 d'octubre. La Ziggurat Circus Band, que compta amb diferents ventrellets. I després hi ha participació i trucades, que en aquest cas no hi pot faltar. És tot això que no us podeu perdre, així que no deixeu de sintonitzar-nos. Tornem de seguida, no marxeu. Fins ara.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. JERC ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I, de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C-25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a la 2, Esparreguera, també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P-7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
7: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
6: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
4: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Aquesta ja és la segona part de Calaixera. Després de l'actualització, després del butlletí de la xarxa de comunicació local, això, aquesta part que ja ve d'aquesta franja, quan passem 4 minuts a les 10 del matí, amb aquest contingut que ja hem anat explicant i que en principi ja coneixeu perquè és el de cada setmana. El divendres, la segona part sempre està encapçalada per aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel, una secció literària de primer ordre. I després farem aquesta connexió amb el Museu Pau Casals per conèixer tot aquest cicle de propostes que han presentat per aquest 150è aniversari del mestre. I tindrem cinema amb l'Abel i repassarem l'agenda i moltes altres coses. Això és un no parar. En directe, sempre a través del 107.1 de l'FM, aquest sempre per endavant. I després també per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també per televisió. Però això, el que sempre diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Nova setmana, més llibres i nova secció. Montse Porcel, molt bon dia.
1: Bon dia, ens trobem una altra vegada per parlar, doncs, de llibres. I aquesta setmana us porto dos novel·les amb una temàtica molt actual, que és la temàtica de les xarxes socials.
0: Vaja!
1: No? Sí, dues novel·les superinteressants. La primera, a més amb el títol ja en diu prou, que es diu Xarxes. I tu et sona o n'has sentit una miqueta parlar? O una altra que es diu Invisible, que és del mateix autor, Eloy Moreno.
0: Sí, potser més invisibles que no pas a...
1: Sí, aquesta va ser molt... Sí, va tenir un èxit de vendes. Una novel·la pel públic també, i també juvenil, que també he trobat que l'autor va a molts centres escolars, sobretot suposo que més aviat de secundària, a fer xerrades per parlar d'aquest llibre.
0: Val.
1: I és el primer que va escriure. I han escrit un altre, dos o tres més, però aquest de Xarxes el vam llegir al Club de Lectura i la veritat és que va crear, doncs, molt debat, perquè és un tema que no l'acabaria mai,
0: no,
1: perquè és superactual, com deies tu ara el programa, no?, que és veritat que per les xarxes socials hi ha una funció, per mi, això és molt particular, d'informació, inclús d'opinió, però jo que, per exemple, no en tinc, no les faig servir, no dic que no, però tinc l'aplicació com si no la tingués, perquè no m'agrada.
0: Sí, no entres mai, ni... Jo no dic publicar,
1: No.
0: Jo seguir-les, mirar...
1: Molt poc. Soc més d'escoltar podcast, per exemple, del YouTube, per exemple, i res més, no? No per res, no és una cosa... No, és que, no sé, que ja faig prou coses durant el dia i no... I, per tant, aquesta part informativa de comunicació em sembla interessant, però després hi ha tota una part que ho reflexen aquestes dues novel·les. La primera, com es diu, que es diu Xarxes, i us vaig a llegir un paràgraf que comença així al llibre, que diu: fa gairebé un any que sóc en aquesta mateixa habitació, un lloc voltat de càmeres, micròfons, ordinadors i pantalles, un lloc on, en teoria, tot és perfecte, on no em molesta ningú, un lloc fet per a mi, per a nosaltres. A més, hi tinc la connexió a internet més potent que existeix, la millor qualitat de so que es pot demanar i, sobretot, accés immediat i gratuït a les aplicacions que vulgui. Ah, i el més important, aquesta habitació té un sistema de seguretat tan bo que, de moment, no hi ha cap dels meus seguidors que hagi pogut arribar fins a mi. Fa temps que he assumit que la meva vida no serà mai com la d'una persona normal, perquè no ho ha estat mai, perquè en realitat jo vaig néixer sent famós. Sóc el que

0: I sobre, no, sobretot no, la majoria de personatges d'aquesta novel·la són personatges de gent jove. Per tant, ja així ja, ja crea l'atenció a un públic jove. Això per començar. I aquests joves, perquè la majoria, però hi ha alguns que no, però aquests sobretot, uns d'una manera i uns d'una altra, estan molt enganxats a les xarxes socials. Parlem d'estar enganxats.
1: Enganxats, sí.
0: Que no és el mateix que ser usuari.
1: No. És una addicció.
0: Una addicció. Uh-huh. Aleshores, doncs, una mica res, quatre coses dels personatges, i aquest personatge es diu Àlex, i la noia, la noia que comença a un bon dia a connectar-se amb aquest personatge. Que, per tant, estem parlant de narració en primera persona, uh-huh, a través dels correus d'aquest,
1: sí,
0: Àlex,
1: sí, sí,
0: i d'aquesta adolescent. Què passa? Que aquesta noia està molt tancada en si mateixa, és una persona insegura, que a més es compara constantment amb altres noies a les xarxes. Per què sabem que som insegura? O bé perquè ho diu, o perquè ens ho imaginem. Es passa moltes hores veient els viatges meravellosos, els cossos perfectes i tot allò que s'emproven cada dia els influencers o les influencers, i se sent malament perquè ella no pot portar aquest ritme de vida que veu a les xarxes. Sap que una felicitat així no la podrà assolir mai. És que imaginem-nos aquesta noia, és que et fa patir. Jo són aquelles obres que et fan patir, perquè com aquesta noia viu d'aquesta manera, d'alguna manera idíl·lica. I la família, ni cas, la família...
1: No, sí, a la seva.
0: No participa, uh-huh, vull dir, ella està allà, i la família fa la seva vida, i no intervé en cap moment amb la seva filla, cosa que per mi, com a mínim, intervenir i preguntar, doncs no. Per tant, ja tenim el tema de la incomunicació familiar.
1: Uh-huh.
0: Vaja. I, per tant, és aquest tema, un intercanvi a través d'internet. I durant tota l'estona, ella arriba un moment que s'enamora i vol connectar i quedar amb aquest influencer. Ho aconseguirà? Uh-huh. Us ho deixo aquí perquè ho averigueu.
1: Uh-huh.
0: Un altre personatge. Una noia que dia rere dia s'exposa a les xarxes. Per què? Per marques noves, per productes nous, etc. Que la majoria ni li agraden. Ella cada dia és un patiment per sortir, per exposar-se. Per tant, és a dir, ella és crítica, és a dir, ella no li agrada aquesta feina, però és que són els pares els que l'han, diguem, abocat en aquesta... Mm-hmm. En aquest tema. I una noia també adolescent, no? Fins que arriba un dia que es rebel·la. I no explico res més de quina manera
1: no,
0: es rebel·la.
1: No,
0: per tant, m'agrada perquè va tocant totes les diferents possibilitats d'estar dins a la xarxa. Un altre personatge que també és inquietant és una noia que també està ficada, bueno, en internet, coneix una persona, que l'estem parlant de persones que no sap, són grans, són velles, no, són pederastes...
1: Clar, és l'anonimat de les xarxes, clar.
0: I queda.
1: Ai.
0: A partir de que queda, uh-huh, ja no se sap res més d'aquest personatge.
1: Vaja.
0: Per tant, tu et queda aquí... Què ha pogut passar? Per tant, és que va tongant aquest autor tots els temes. Hi ha altres personatges, que és un petit grup d'amics i d'amigues, també de la protagonista, que en un moment donat, ja no també explicaré, cada un té la seva vida i els seus problemes, però arriba un moment en què veuen que a aquesta noia li passa alguna cosa i que està una mica inquieta, sobretot perquè aquest Àlex no se deixa conèixer. Aleshores comencen com una mica d'investigació, on viu, què fa. Per tant, aquest seria una altra trama. I dins d'aquest grup d'amics només hi ha una que no està a les xarxes, que passa olímpicament d'aquest tema. Per tant, ell d'alguna manera diu, bueno, no tots estan per sort enganxats, no? I clar, amb tot això, què planteja l'autor? Planteja perills de les xarxes.
1: Uh-huh.
0: però d'alguna manera no diu, no, és a dir, no dona cap solució, sinó que planteja els problemes i tu

0: com a lector pots opinar, reflexionar de que, sobre el tema, no? Per tant, està molt bé perquè no dona consells. No, jo crec que no pretén, sinó pretén presentar aquest tema i que tu treguis les teves conclusions. Però, clar, està tractant un tema de l'aïllament, perquè aquesta noia, la protagonista, és que està completament aïllada, no parla ni amb els amics. A l'escola tampoc se sent integrada. En canvi, aquest Àlex li salva la vida. Quina vida, si no, no es deixa conèixer, no? També això, l'aïllament i la falta de comunicació, com els joves es comuniquen, i això ho veiem a l'actualitat, i no els joves, sinó inclús els nens i nenes,
1: sí,
0: pel mòbil, per
1: cada
0: exemple.
1: Cada vegada més joves, sí.
0: Cada vegada més, no? I també, molt important, que és l'engany. És a dir, és un engany, per exemple, aquestes comunicacions per internet, perquè no saps qui hi ha darrere. I per mi això, i bueno, planteja l'autor, és enganyar. Però clar, deixa doncs això, que nosaltres els que llegim ens fem la nostra opinió i reflexió. Doncs com us deia, molt recomanable pel jove. I ara vaig trobar una entrevista a l'autor i em va agradar, dic, a veure, la transcric, no? Li diu, els personatges de xarxa sembla que tenen por de la vida real. Si poguessis parlar amb la protagonista i amb algun altre també, que és la noia, que la influencer que no està d'acord, diu, què els hi diries? Diu, no només els personatges del llibre, contesta ell. A la vida real hi ha moltes persones que se senten més còmodes interactuant amb els altres per correu electrònic, per xarxes o per WhatsApp que en persona. S'han acostumat a relacionar-se així. Potser haurien de tornar una mica als orígens, allò de quedar amb els amics senzillament per prendre un cafè i xerrar sense mòbils pel mig. Pregunta. La història que expliques és una distopia alarmant. Però, quina paraula, però bé, alarmant. Un tema alarmant. Però sembla que la societat s'hi aproxima irreparablement. Com es pot aturar aquest tren? Diu, jo no tinc resposta. Potser no es pot aturar. Com s'atura l'avenç de la tecnologia? Però potser el que sí que podríem fer és establir regles d'ús en sentit comú. Espero que aquesta novel·la serveixi per això, per reflexionar sobre tot el que se'ns ve a sobre o tot el que ja és aquí. L'altra també no en parla, és de la IA. No de la, és a dir, es centra molt en les xarxes socials, no tant en la intel·ligència artificial. No en parla. Perquè ell el que li interessa és la joventut, és a dir, que aquests joves, què els hi passa i què opinen els joves d'aquests personatges, i si amb ells els hi passa el mateix. Diu, sembla que el ciberespai és molt més gran que qualsevol de nosaltres. Diu, és un missatge important per als joves, però també per als adults, que en som els màxims responsables, no trobes? I ell diu, en realitat és així. Tot el que hi ha a les xarxes ens supera. De fet, cada vegada hi ha més coses automatitzades, més aplicacions que substitueixen la nostra memòria, els nostres pensaments, les nostres decisions. També és més còmode així, per això ho hem adaptat tan de pressa. Per tant, una reflexió que em va semblar interessant. Per tant, busqueu-lo, perquè és interessant, Eloy Moreno o l'Ària. Hi ha una mica quatre coses de la seva obra i vida. Va néixer a Castelló de la Plana a l'any 76 i es va conèixer després d'una obra, d'un conte, que es diu El bolígrafo de gel verde. Jo aquest no el coneixia, però bé, la primera obra, no? Traduït al català, El bolígrafo de tinta verda. També ha escrit relats curts i en un d'aquests, La cama creciente, va aconseguir guanyar el segon concurs de relat curts del 2008, organitzat pel Casal Jove de Castelló en la categoria de 19 a 35 anys. A més, escriu articles d'opinió al seu blog, Tercera Opinió, que va ser guardonat amb el Premi de Millor Blog a la segona edició de Un Any en un Post de la web Atrápalo. La seva primera novel·la, el llibre aquest de El bolígrafo de gel verde, era més, diguem-ne, com més tipus conte, i hi ha novel·la que és invisible. Clar, va ser un best-seller, es veu, va ser un èxit de vendes. He trobat que ha estat traduït a 15 idiomes que hi ha una adaptació audiovisual Disney diferent o xarxes. El protagonista també és un noi adolescent que rep assetjament escolar. I la veritat que jo no l'he llegit, però conec gent que l'ha llegit, inclús es pensava que seria la continuació de xarxes. No, però alguns personatges d'Invisible surt en aquesta novel·la de xarxa. A més, és l'autor també d'una col·lecció de contes per entendre el món, que també es veu que en centres educatius és una lectura doncs també recomanable, no? I també una cosa curiosa, el 2025 va entrar el llibre Guinness amb el rècord de més llibres signats en 12 hores.
1: Oh, què dius? Oh, mira.
0: Eh? És a dir, com... No, però jo m'imagino... Bueno, i una cosa també, la manera d'escriure. Es fa també molt amè perquè, clar, al ser un intercanvi, primer, de correus, una vegada la protagonista, com li contesta, els personatges també, els amics, la influencer, fa que també sigui una lectura amena. Uh-huh. I una escriptura, com deia, una mica fàcil. I, bueno, però si ja està... Bé, a veure, ben escrita, això... és amè. Bé, una literatura popular, per entendre, popular en el sentit de que arriba la gent, pues jo què voleu que us digui? Vull dir, és potser el vocabulari de la gent jove. Sí o no?
1: Sí, és que és el seu dia a dia, de fet.
0: Per tant, vull dir, fa servir un vocabulari molt correcte, uh-huh, literari, per tant, jo no li faig una crítica així. Penso que, ja us dic, el Club de Lectura va agradar i va intervenir un debat, perquè, clar, ja som tot persones grans, i ho deies que és que jo tinc els meus nens, em fan patir, i l'altre, doncs jo també, vull dir, no ho sé, llavors, aleshores, si és una obra ben escrita, amena i que fa pensar, doncs què voleu que us digui?
1: No, i tant.
0: No, vull dir, són uns... No sé què més se'ls pot demanar en una obra, no? I a més d'aquest tema, tampoc no n'hi ha tantes, d'obres així.
1: I ara no, és veritat.
0: No, pel que sigui. Uh-huh. Per tant, ja és hora que hi hagi algun autor o alguna autora que es dediqui a això. A banda de la segona recomanació... Suposo que l'Abel igual ja l'ha recomanat, El precio de la... Ai, en castellà. De la red social. És la segona part, però no segona part, perquè el tema és diferent. De la pel·lícula La red social, uh-huh, de fa uns 10 o 12 anys.
1: Val.
0: Jo l'he vist per la tele i també inquietant. Molt, molt inquietant. I la segona és una mica diferent. La primera es basa en una obra literària i la segona és un fet real. Es veu que és una noia, una dona que treballava, era enginyera o tècnica, però ho tinc de memòria, no sé si era a YouTube, i a poc ella va descobrint una sèrie, una trama, aleshores arriba a fer una investigació, per tant també sembla interessant, que es diu El precio de la red social. I la primera, La red social. Per tant, també està bé que el cinema doncs es dediqui en aquesta temàtica, no?
1: Sí,
0: i a més amb bons actors, no?
1: Uh-huh.
0: I ara, doncs, un altre llibre, jo us el vaig recomanar en un altre programa per una mica recordar-lo, per si algú pues, també li interessa. Els nens són reis. A veure, a l'altre llibre no cal dir de què va, perquè hi ha el títol, no són xarxes de pesca, són xarxes socials. Aquest és El nen, els nens són reis. Aquesta autora, que a mi m'agrada molt, jo llegi gairebé tot perquè és una autora francesa, Delphine de Vigan, que sempre tracta temes, diguem-ne, com diria jo, de sensibilitat, de relacions humanes, i alguns una mica d'orillos, no? Doncs aquest, els nens són reis, doncs, del mateix tema de les xarxes socials. És el tema principal. Si bé és una novel·la, però que està basat en una periodista que al final ho explica, que va fer una investigació d'aquests nens i nenes que estan exposats a les xarxes i no tenen a nivell legal cap no està com legislar. Per exemple, els nens i les nenes petits que actuen a pel·lícules tenen una...
1: Sí, sí, és veritat.
0: Una llei que els...
1: Una legislació, que els protegeix.
0: Que els protegeix, perquè la pot haver-hi no, abús de qui sigui.
1: Bueno, sí, una sobreexplotació laboral,
0: sí, no,
1: en certa
0: no.
1: manera.
0: I aleshores, a les xarxes socials no hi és,
1: no
0: això.
1: No existeix, això.
0: No existeix, això, clar, és a França.
1: Clar.
0: I ell, al final, ho presenta, doncs, això, als partits polítics, arriba al Parlament francès, i si arriba un moment... arriba un any, no porto aquí la dada, però es pot buscar, de que sí, el govern francès fa una llei de protecció en els menors exposats a les xarxes socials. No? Doncs aquesta novel·la, però clar, basada també en un fet real, no? Diu, quins efectes a llarg termini pot tenir la sobreexposició de menors a les xarxes socials sobre els propis menors, perquè el tema parla no només de que és la història d'un matrimoni, d'un pare i una mare, amb un fill i una filla, que els exposen, lo típic, no? Comencen, doncs, amb productes de consum, roba, sabates, joguines, fins que arriba un moment, no millor, es fan rics, perquè a mesura que van... ells, diguem-ne, publicant aquest consum, les marques els hi envien pel consum propi i els hi envien aquestes joguines, i arriba un moment que inclús arriben a cobrar. I que és com un treball, d'alguna manera.
1: Sí, no? Tant, és la realitat, això funciona així.
0: I clar, i també hi ha alguna pel·lícula, no sé el títol, que també és també el tema aquest, no?, d'una família, i hi ha un problema, hi ha un segrest, que també, doncs, això, no?, com es posen el seu, o sigui, els fills o la seva filla, no? És a dir, això per un costat, i la segona part de la novel·la és com aquest fill, aquella filla, expliquen ells de grans el que els hi va repercutir aquesta exposició. Dius, ostres, quan són ja com diguem una segona part, quan ja són entre adolescents i adults, diu. És conscient la família de les conseqüències que pot tenir en un futur sobre la salut mental de les nostres criatures? És que poca broma, acaben tots, tots dos, en mans de psiquiatre. Perquè han viscut uns anys, inclús amb poca infància, no? Vull dir, tant, i dir que no podien... diguem-ne, ni opinar, ni... I això sembla, en aquests protagonistes igual, hi ha uns altres criatures que no els hi crea, però bé, per tant, és una crítica, no?, en aquest cas, no? És legítim convertir en un negoci l'exposició de la vida dels nostres fills? I aquí ve, doncs, el treball que va fer aquesta periodista, doncs, perquè hi hagués una llei que protegís a la infància, diu... On queda el dret a la privacitat i a la imatge d'aquests menors? Clar, m'he oblidat de dir que no era només els productes, sinó era des del dematí fins a la nit tot el que feia durant el dia.
1: Tot el seguiment.
0: Tot el seguiment de la seva vida. Com menjaven, jo suposo menys quan estaven a la dutxa. Perquè tot era així, no? Tot era una exposició... I clar, i el pare i la mare superfeliços, i els infants apa, allà, no? És a dir que, jo quan el vaig llegir dic, però com és possible que aquesta gent, és que arriba un moment que no deixa la feina, perquè viuen d'això,
1: ja pot ser, ja passa, sí,
0: no? I per clar, això és un, bé, per tant, aquest és el tema principal, no? El dret a la teva vida privada i a l'exposició a l'exterior dels infants, no? I comença la novel·la amb la desaparició d'una d'aquestes nenes sobreexposades per la seva família a un canal de YouTube amb milions de seguidors i visualitzacions. Per tant, tenim un altre tema, no?, que desapareix, i també hi ha la trama, no? I la primera part, doncs, reconstrueix la investigació al voltant d'aquesta desaparició o potser segrest, i reconstrueix les últimes hores abans que la nena desaparegui, així com la investigació policial, intercalant fragments dels informes policials i transcripcions d'interrogatori amb descripcions del contingut penjat per la seva mare tant a Instagram com a YouTube. La segona part és passen uns anys d'aquesta generació d'infants allà, adults, no adolescents, adults, no? Doncs que totes les seqüeles que van patir degut a aquesta exposició a internet, no? I doncs això, al final, doncs, tot aquest treball d'investigació de la periodista arriba a bon port i aconsegueix, doncs, que el govern francès, doncs, faci una llei de protecció als menors, no? Per tant, és això, és un tema, doncs, de debat i com diu l'autor, d'alguna manera, què podem fer? Jo sé, penso, sentit comú. Per això tenim els éssers humans, la intel·ligència, no sé com dir-ho.
1: Com ho diuen allò, és el menys comú dels sentits. Sí, no? El sentit comú és el menys comú dels sentits.
0: Clar, vull dir, els que tenen fills petits, doncs, controlar-los o informar-los i tot arribarà, doncs, bé. També quan al principi de la revolució industrial doncs va haver-hi també un canvi tecnològic, no? Mm. Jo recordo quan treballava en una oficina els ordinadors no eren ordinadors, hi havia una sala amb unes màquines grandotes allà amb unes fitxes i de cop i volta doncs van haver-hi els ordinadors, jo escrivia màquina d'escriure, després va venir la màquina d'escriure elèctrica i això què? Va fer que hi hagués menys llocs de treball, se'n van crear d'altres.
1: Sí.
0: Se'n van crear d'altres.
1: Per força ens vam haver d'adaptar, no? Es van haver d'adaptar.
0: Sí.
1: Canvis de paradigma.
0: Sí, els aparells de televisió, jo havia treballat en una fàbrica que en feien, i hi havia, però de casa meva hi havia un mecànic, bueno, un que arreglava televisió, i clar, a poc, allò, un dia veig que està la porta tancada. Ja abans ho havia dit, és que ja s'ha acabat d'arreglar teles. S'ha acabat, no s'arreglen.
1: Ja.
0: No es poden arreglar perquè estan construïdes d'una manera que no és no estan, diguem-ne, per peces com abans. Ah, canviem aquesta. No. És que s'hauria de canviar tota la tele sencera. Per tant, ja no tenim feina i va plegar. Bueno, pues aquest senyor pues es duria, bueno, ja era gran. Per tant, no ho sé, anar en contra ni més que anar en contra. Pensar-hi, i els que tenim oportunitat, tant l'educació, s'està deixant ja moltes vegades ja les tablets i recórrer als llibres de text.
1: Sí, em sembla que tot va venint i va marxant. Sí.
0: Algunes s'han donat comptes, haguéssim pogut donar compte abans, però fins que no et dona la patacada, deia un és que no saben ni subratllar. Clar, això de subratllar, el més important. I clar, tot això fa pensar, doncs no sé, els que vinguin ara, doncs que...
1: No és fàcil. I si afegim això a la intel·ligència artificial, doncs encara més.
0: Això ja...
1: Ja és un altre tema.
0: Sí, no vam tocar-ho en el debat, perquè els eren... És veritat, no en parla d'aquest tema, no?
1: Sí, és més recent.
0: És més recent,
1: és un debat de
0: d'ara. Exacte. Doncs jo recomano als nens són reis... El títol està molt ben buscat. Són els reis del mambo i al tanto, que no els convertim en uns reis nefastos.
1: Sí, exacte.
0: Ai, no sé, la paraula, l'adjectiu. Sí. Bé, doncs cuideu-vos i fins la propera setmana.
1: Gràcies, Montse, bona setmana.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Aquesta Pira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
6: Dos quarts i sis minuts. Estem en directe, aquesta és la segona part de Calaixera, tot just després d'aquesta secció ja habitual de llibres amb la Montse, com coneixeu, i en principi des d'ahir que tenim pendent fer aquesta connexió amb el Museu Pau Casals per parlar d'aquest nou cicle de concerts i que comença aquest mateix diumenge. Ahir, per raons logístiques, no va ser possible aquesta connexió. A hores d'ara estem pendents a veure si la podem fer. Ho intentarem fer de seguida, de seguida, de seguida. Farem una cosa, però, que podem fer és avançar altres qüestions o aprofitar per fer una mica de pausa més, intentar realitzar aquesta trucada i justament recollir els detalls, com dèiem, d'aquest cicle de concerts del Museu Pau Casals.

0: Contingut sempre divers, en directe, amb ganes d'explicar i de proposar, com sabeu, moltíssimes coses. Com és el cas del Museu Pau Casals, que ha programat tot un cicle de concerts per commemorar, com no, els 150 anys del naixement de Pau Casals. És un seguit de recitals amb què es vol recuperar també la tasca més compositora del mestre i que permetrà rememorar algunes de les obres del seu repertori, pràcticament inèdites, que des de fa dècades, de la mà de diferents artistes, també s'han anat com recuperant. Volem parlar de tot això i ara sí, ja podem connectar i ens acompanya en directe i de manera telefònica la directora del Museu Pau Casals, la Núria Ballester. Núria, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va això? A banda d'enfeinats, Núria, a banda d'enfeinats.
1: Sí, va bé, va bé, va bé. Molta feina, però també amb molta il·lusió, doncs,
0: fantàstic.
1: Perquè és un any especial.
0: Que bé. Home, sens dubte, i volia començar per aquí, és oida la repercussió. És evident que la figura de Pau Casals sempre ha estat molt present des de molts racons, però que el ressò que està tenint aquesta commemoració és lloable, S'està treballant des de moltes vessants, ha passat pel Parlament espanyol, és a dir, oida. Com s'està recommemorant aquests 150 anys del naixement de Pau Casals.
1: Sí, no, estem contents perquè, bueno, està tenint molta repercussió, no només, com tu deies, no, amb la vessant d'ell com a músic, amb molts concerts que s'estan programant, especials, com el Palau, a l'Auditori, el Liceu, la nostra pròpia programació.
0: Clar.
1: Però després, doncs, també aquesta vessant més humanista de Casals ens dona peu a reivindicar-lo, no?, també com una figura molt vigent, amb uns temps molt complicats, no?, fan que cada dia més la seva figura, doncs, hagi de ser un referent, com quasi obligat.
0: I tant, i tant. Clar, què passa? Suposo que moltes vegades també, clar, tots aquests perfils, si podem dir-ho així, d'en Pau Casals, no? La figura més humanista, de Pau, intèrpret sobretot, i també compositor, no?, que potser ha sigut la que ha quedat una mica més enrederida, no sé per què.
1: Sí, bueno, perquè és una faceta de Casals que, de fet, ell també en pròpia vida va dir que, bueno, que el futur ja diria. Exacte, és a dir, en vida es van publicar diverses obres de Casals, les obres de Montserrat, evidentment el Pessebre, les obres per veu i piano, també alguna peça, però sí, és veritat que fins a l'any 2009, que va ser la primera vegada que es va editar tota l'obra de Casals, i es va fer un estudi de totes les partitures que teníem al fons, manuscrites, moltes d'elles que no s'havien interpretat mai, i en aquesta edició del 2009, doncs, encara hi va haver-hi moltes obres, no?, que en aquests últims anys s'han anat recuperant, com la missa de Glòria, per exemple, que es va estrenar aquí al Vendrell, preciosa, que és la que va composar Casals amb 16 anys, amb 16 anys, és a dir, que bé, aquest element ell el portava dins, no?, ell era un músic amb majúscules, i la composició, que ho va aprendre molt del seu pare, perquè el seu pare, doncs, també, ja sabeu, i el Vendrell, que ell va ajudar el seu pare a fer les Pastorcillos, no?, en Belén, que és aquesta primera partitura dels Pastorets, i és un element que ell sempre va portar a dins, i quan, de fet, la reina Maria Cristina li va donar la beca, doncs allà volien que es quedés a ser compositor de la cort. Va ser ell que va decidir que no, que ell volia ser violoncel·lista i marxar a Brussel·les i seguir la seva carrera com a intèrpret, no? Però bé, és una part de la vida de Pau Casals, no?, que és més desconeguda i que ara, doncs, també amb els 150 volem reivindicar.
0: Clar, sí. A més, clar, té una part emocional també importantíssima, no?, que és això, poder escoltar peces inèdites, no?, que després de més de 50 anys de la seva mort, ara en aquest 150 aniversari del naixement, no?, que, ostres, emocionalment també és com molt, molt xocant, no?, que a hores d'ara encara es puguin escoltar cançons i composicions inèdites.
1: Sí. De fet, a veure, són inèdites en el sentit de que no s'han fet mai, no s'han interpretat mai, eh? La partitura sí que es coneix.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, per exemple, ara, aquest any, al mes de gener, farem una obra, que és La fiancée d'Onil, que és una obra que va composar a principis de segle per orquestra i veu, i que no s'ha fet mai, que és una estrena absoluta.
0: Uau.
1: I sí, després també recuperarem l'edició de Fray Martín, que és una obra que ell va estrenar el 1902 a Sant Sebastià i que tampoc no s'ha tornat a fer mai, no? És a dir que, bueno, la idea també és posar en valor tot aquest llegat, que és immens, i
0: fantàstic. Ell té
1: unes obres per violoncel i piano, i per piano sol, que són una meravella. Les obres de Montserrat, també, L'Obos Omnes, és una de les composicions més maques que Casals ha fet a la seva, no, va fer la seva vida, vull dir que té peces realment molt boniques.
0: I tant, i d'entre aquesta gran quantitat de peces composades pel mestre, recordeu una vegada més que el cant dels ocells no, eh? No sé si encara toca fer pedagogia, perdona que faci aquest apunt d'humor, però no sé si encara us toca explicar que el cant dels ocells és, no té autor, és una obra popular i que simplement Pau Casals va popularitzar, però que no és seva, eh?
1: Sí, ens toca molt. Perquè és veritat que el cant dels ocells, bueno, com tu bé dius, és una cançó popular catalana del segle XVIII, de Nadal, una Nadala, sí. I ell va adaptar per violoncel, és a dir, la versió de Pau Casals és la de violoncel, aquesta sí que és d'ell. Però la melodia, evidentment, no és original de Pau Casals, i és veritat que molta gent encara es pensa que és una melodia d'ell, perquè ell és el que la va fer popularment famosa.
0: Clar.
1: I clar, al tocar-la, doncs, a la Casa Blanca o al tocar-la a les Nacions Unides, doncs, bueno, li va donar un protagonisme que pels catalans és una melodia molt
0: sí,
1: coneguda, però
0: sí,
1: per la resta
0: sí.
1: del món no, i ell és el que la va posar a la mirada internacional, diguem-ho així.
0: I tant. Parlem del cicle, sobretot, que és l'objectiu principal d'aquesta trucada, volia començar així, però realment el que volem fer és conèixer una mica més aquest cicle, que és un cicle en majúscules, perquè estem parlant, no, Núria, si no m'equivoco, més 10 concerts, una obra de teatre, espectacles de titelles, però a més, noms reconegudíssims de la música actual, com Maria Iona Camats, Arnau Tomàs, Jordi Camell, és un cicle amb majúscules.
1: Sí, hem volgut fer un cicle molt especial, de fet li diem aquest cicle en clau 1, 150, que comencem aquest diumenge amb el Trio Fortuny, i passaran per aquí al museu en aquest espai tan emblemàtic com és la Sala de la Música, doncs noms com el Quartet Gerard, Terres Project, l'Òscar Alabau, el Ricard Rubrós, la Mariona Camats, el Jordi Camell, el Trio Victòria, l'Arnau Tomàs, tots formats per músics catalans de gran nivell. I aleshores el que hem volgut fer és una programació també especial, no? Totes les peces que tocaran són repertori de Casals o composicions de Casals, que és el que estàvem comentant ara, no? És a dir, que està molt realment molt vinculat al seu repertori per homenatjar, doncs, evidentment, el gran intèrpret i també el compositor. I
0: clar,
1: crec que serà, doncs, una ocasió per poder gaudir de molt bona música aquí al Vendrell, no? Aquí a la platja de Sant Salvador, i convidem, doncs, a tothom que s'hi apunti i que ens hi acompanyi.
0: Sí. A més, el racó és extraordinari, eh? A més, hi ha un espai que va pensar, el propi Pau Casals, justament per poder oferir aquests recitals amb certa intimitat, no?, potser?
1: Sí, la Sala de la Música és molt especial, com ja sabeu i coneixeu, doncs forma part del recorregut del museu. Això també és un element que a vegades ens dificulta una mica la programació, perquè clar, hem de parar al museu per fer els concerts. I aleshores, bueno, hem agafat aquesta fórmula de fer-ho un diumenge al matí, que ens va molt bé, que també ens funciona molt bé, el diumenge al matí a la una, i aleshores, doncs, bueno, el museu es pot visitar una hora abans, no?, i després ja tanquem, i després, doncs, es fa el concert. I ens, bueno, l'espai, com tu dius, és un espai emblemàtic, és un espai que ell mateix va dissenyar per fer concerts de música de cambra i que té una qualitat acústica extraordinària, i els concerts que sempre fem allà, doncs, són una experiència molt, molt maca.
0: Clar.
1: Quasi bé com molt, molt íntims, no?
0: Sí.
1: Un ambient, es crea un ambient molt, molt maco, i jo crec que el nivell dels músics i també el repertori i tot farà que siguin concerts molt especials.
0: I tant, sense dubte. Això, com dèiem, el cicle comença aquest mateix diumenge a càrrec del Trio Fortuny, i si no tinc mal entès, Núria, s'allargarà fins l'octubre de l'any que ve.
1: Sí, exacte, perquè, com bé sabeu, la commemoració del 150 s'allarga fins a l'octubre del 2027, i aleshores el que hem volgut fer és que aquest cicle, doncs, quasi cada mes tenim un concert, i arribarà, doncs, l'últim mes, el de l'Arnau Tomàs, a l'octubre del 27, que ens interpretarà, doncs acabarem, evidentment, com no podia ser d'altra manera, amb les suites de Bach.
0: Clar. Clar, són molt concerts, eh? Sí que estaria bé anar explicant un per un, però és pesat, tu tampoc disposes
1: de temps
0: per poder explicar-ho, no ho farem. Així que ens quedem potser amb aquest primer concert del Trio Fortuny d'aquest diumenge, però també que la gent estigui ben amatents. De fet, la gent que té aquest seguiment cultural ja ho sap, a través de xarxes, a través de la pàgina web del museu, trobarà tota la programació d'aquests concerts, eh?
1: Sí, sí, ho tenim tot a la web i a més a totes les persones que adquireixin l'entrada tenim una oferta, és a dir, de preus amb abonaments, és a dir, hi ha abonaments de, bueno, un preu d'una entrada, abonament de 5 concerts i un abonament pels 10 concerts sencers, és a dir, que si algú està animat i vol venir a tots, doncs també pot comprar les entrades amb un preu especial.
0: Fantàstic. Hem d'entendre que tractar-se l'espai que és són entrades limitades, no, penso?
1: Sí, són, bé, l'espai té un aforament de 70, de 70 persones, vull dir que més, no?, de públic, i exacte, que si es vol assistir als concerts, sempre aconsellem de comprar-les amb antelació, sí, per no quedar-se sense.
0: D'acord, d'acord.
1: Com dèiem, no tenim 400.
0: No. A més, partiria una mica, no?, la intenció i deixem-ho dir, i la gràcia dels concerts que programeu des del propi Museu Pau Casals, des del propi Museu Pau Casals. És obvi que la programació musical, també emmarcada en aquests 150 anys d'en Pau Casals, és abastíssima en altres punts del municipi, a l'auditori, etc, és lògic, però bé, això que també tingui, doncs, aquest punt de protagonisme des de la pròpia Casa Museu, doncs té molt a dir. Però a banda, també deixem-ho puntualitzar, a banda d'aquests concerts musicals també hi ha una representació teatral i també hi ha titelles.
1: Sí. Bé, a part d'evidentment aquests concerts, com tu bé dius, tenim les jornades de portes obertes, que fem el 24 d'octubre i el 29, i a més hem programat dos espectacles molt especials. Un és el del 7 de novembre, que estrenem una obra de teatre que es diu Estimat Pau Casals. És una obra de teatre de format íntim, que combina la lectura amb música, també. I fa un repàs, no?, a la vida de Pau Casals, que creiem que serà també molt, molt maco, i és un espectacle que ha fet, la producció està feta per Viu al Teatre. I bé, estem molt, molt contents de poder-la presentar aquí al museu i esperem que tingui també molt, molt recorregut durant tot aquest 150. I després, també el dia 27 de desembre, fem l'espectacle de titelles, que es diu Pau, que és un espectacle que ja fa molts anys aquí al Vendrell, i que l'hem recuperat amb el 150, perquè és una meravella. És un espectacle que, bueno, a mi m'agrada moltíssim, està fet també amb molta sensibilitat, hi ha música en directe, i esperem, doncs, que, bueno, que tingui també molt d'èxit i molt de recorregut durant tot aquest 26 i sobretot 27,
0: i
1: que es pugui anar fent també diversos indrets de Catalunya.
0: De fet, aquesta obertura cap a les famílies i tot plegat, des de sempre l'heu portat a terme, amb les jornades de portes obertes, amb les visites guiades, amb la programació inclús de tallers, sempre l'heu tinguda molt present, aquesta vinculació amb les famílies.
1: Sí, exacte, perquè també pensem que és molt important, no?, tenir activitats perquè puguin venir a fer els pares amb els nens, amb les famílies, des de les visites centralitzades, no?, els tallers que també fem per nens, com Sigues Músic per un Dia, i aleshores tot aquest tipus d'activitat ajuden a que també la figura de Pau Casals no sigui només explicada, no?, als adults, sinó que també els nens puguin començar a conèixer qui va ser, doncs, aquest gran músic, i a través, doncs, d'aquest tipus d'espectacles ajuda molt, no? En el cas aquest de l'espectacle de titelles, doncs, ja et dic, és una meravella, perquè a més fa un recorregut bastant extens sobre la seva vida, biografia, però que entra molt, no?, entra molt, molt fàcilment a la canalla.
0: Sí, fantàstic. Doncs, propostes que segueixen sent i d'aquesta manera tan interessant, tan marcades en aquests 150 anys del naixement de Pau Casals, que justament arribarà el 29 de desembre, que tantes vegades n'hem parlat.
1: Ho tenim a tocar, ja.
0: Correcte.
1: Falta poc.
0: I tant, ben a tocar. Núria, gràcies per explicar-ho, de veritat. Sempre ho dic, però és que és veritat, seguirem pendents i seguirem en contacte per anar explicant tot allò que feu des de la Fundació, des del Museu, com és el cas, i des de les agendes sempre ho recollim, això, vull dir que sempre sou ben presents aquí als nostres mitjans, no cal ni dir-ho.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Una abraçada, Núria, que vagi bé.
1: Igualment, adéu, bon dia.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 PM, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so
4: happy, the day I started to quit all my dreams. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere

0: Va, finiquitem la segona part del programa. Ja 3 minuts i mig arribarem a les 11. Anem una mica retrasats. Que raro, eh? No ens volem menjar el butlletí informatiu, no ho heu volgut fer, i per això el que farem ara és això, esperar a que hi hagi l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, i després d'això ja anirem cap a cinema. Sí que volíem tenir la càpsula de cinema amb l'Abel just abans de la connexió amb la xarxa, el que seria dins la segona part del programa, però per no trepitjar el butlletí, com dèiem, ho deixarem a la tercera i última hora. I això, començarem justament per això, per cinema, amb l'Abel, i després ja de seguida saltarem cap a altres continguts, més qüestions, i que passarà per l'agenda i per aquesta proposta que arriba a la temporada. Serà el 18 d'octubre, amb un projecte de veritat molt, molt xulo, amb una energia molt especial, de la companyia Ziggurat Circus Band, que des de fa ja molts anys, molts, han realitzat molts projectes teatrals basats al carrer, d'animació, amb molta música. Doncs bé, en aquest espectacle, aquesta companyia ha estrenat o estrena un nou espectacle a teatres, als escenaris. I justament aquest que presenten aquí al Vendrell, el 18 d'octubre, els germans Llobregat, és una de les estrenes, d'aquesta nova condició d'espectacles. Per això, aquesta companyia, ja ho escoltareu, té aquest component d'aquest món de teatre de carrer, d'aquesta manera de fer, aquesta creativitat tan especial, del qual és un projecte que hi forma part, atenció, al vendrellenc Pemi Rovirosa, que el coneixeu sobradament, no va fa gaire que vam parlar amb ell a través dels Laxambusto, però que també ell va encapçalant altres projectes i va enllaçant amb altres projectes musicals, i aquest és un d'ells. Així que és un espectacle que compta amb la seva música i amb la seva guitarra, però també altres músics vendrellencs que també en formen part. Podem dir que és un projecte penedesenc, perquè també hi ha una participació, o diguem que el nucli important d'això s'ha nodrit a la comarca de l'Alt Penedès. En parlarem justament amb un dels impulsors d'això, que és en Melcio Aguilera, i amb en Pemi Rovirosa. No us ho perdeu. Entrades disponibles. Ja estan a la venda, com tot, els espectacles de la temporada, pels canals habituals, per internet, de manera presencial els divendres al matí, així que avui toca a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. Doncs de seguida recollirem els detalls d'aquest espectacle amb aquesta conversa que ja tenim enregistrada, però també a la tercera i última part tindrem una bona estona per la participació i les trucades, només faltaria, amb ganes de xerrar amb vosaltres, com és habitual, acabar de conversar i acabar de composar tota la calaixera d'avui divendres, igualment també amb una bona selecció musical, que també hi donem força pes, però també, sobretot, ganes de xerrar amb vosaltres, que truqueu, que saludeu, que us envieu un WhatsApp, i així acabar de composar tota la setmana, perquè, de fet, avui tancarem setmana, una setmana encapçalada per un cap de setmana molt especial, ja que és cap de setmana de fira. Doncs va, després ho acabem d'explicar, tot això. Som-hi.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
4: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
3: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental, que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com el Fes, el Carràs, el Guaire, el Menal, Maselles, Torre Serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Tercera i última hora, el que m'ha explicat, les 11 i 3 minuts. Tornem al 107.1 de la FM, també per internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Tercera i última part, avui divendres, 9 d'octubre, programa número 4042. Encapçalem tot això amb cinema, agenda i participació.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Dia de cinema, dia de conèixer totes les estrenes que arriben a partir d'aquí aquests propers dies, sobretot de cara a aquest proper cap de setmana. I aquesta sempre és una feina, un encàrrec que té la Belarús, que a través d'una càpsula, que escoltarem ara de seguida, ens apropa i ens explica justament aquestes properes pel·lícules. Abel, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Una setmana més us porto les estrenes d'aquesta setmana. Avui començarem parlant de El precio de la red. És un thriller dramàtic, periodístic. El director és Aaron Sorkin. És un reconegut cineasta i guionista guanyador de l'Oscar per El juicio de los siete de Chicago, el 2020. I també va fer el guió de la pel·lícula de la red social que es va estrenar el 2010. De què va la pel·lícula? Està basada en fets reals en la investigació periodística anomenada The Facebook Files. La trama segueix Francesc Augent, una enginyera de dades que decideix filtrar milers de documents confidencials de Facebook. Tot això amb l'ajuda del periodista Jeff Warwick del Wall Street Journal. Emprèn un complex viatge legal i mediàtic per exposar com els algoritmes de la xarxa social prioritzen el benefici econòmic per sobre la seguretat i la salut mental. Escoltem el tràiler.
2: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
3: ¿De qué te gustaría hablar?
2: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
3: Espera, no entiendo lo que dices.
2: ¿No es periodista tecnológico?
3: Algo así.
2: ¿Algo así? Solo que quede claro.
3: Te encanta tu trabajo.
2: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
2: Algo.
1: La segona pel·lícula que us parlaré és una pel·lícula de terror amb thriller psicològic. Com a actors destacats tenim a Jessica Chastain, Jay Douglas, Arabella, entre d'altres. El director és Rob Savage, que és un cineasta reconegut per fer pel·lícules de terror, en el qual el 2020 va dirigir Host i el 2023 una adaptació de la novel·la de Stephen King anomenat The Boogeyman. En aquest cas estem parlant de La otra madre, que també està basada en una novel·la. En aquest cas, la novel·la es diu Incidents Around the House, de Josh Malerman. De què va? La història segueix a Bella, una nena petita que entra en contacte amb una entitat sobrenatural que viu a casa seva. A mesura que les manifestacions empitjoren, la nena descobreix que aquesta criatura adopta la còpia idèntica de la seva mare. Això comporta que la família haurà de lluitar per salvar les seves vides i distingir entre la veritable mare i l'entitat. Escoltem el tràiler.
4: ¿Lista para salir?
5: La llama otra mami.
6: Todavía no tengo sueño. ¿Puedo seguir jugando contigo?
7: No tienes por qué tener miedo, mami. Ella es buena.
5: Dice que se parecía a ti.
4: ¿Qué? Bella, ¿qué quiere la otra mami?
1: La segona pel·lícula que us parlo és un thriller dramàtic d'una adaptació literària. És una pel·lícula basca del director Igor Legarreta. La pel·lícula es titula Les ciegues hormigues. De què va? Doncs està basada en l'aclamada novel·la homònima de Ramiro Pinilla i la història es situa a la Vizcaya de 1930 quan un foros temporal va encallar un vaixell anglès carregat amb tones de carbó a la costa d'Alcorta. Sabas Jauregui veu en aquest accident l'oportunitat perfecta per salvar la seva humil família de l'hivern. És un tens relat sobre l'obsessió humana i la desesperació en què la família lluitarà de forma impecable per aconseguir el preuat botí. Escoltem el tràiler.
8: És una locura ir a por carbón con este temporal.
9: Tú no sabes lo que es pasar.

0: La següent pel·lícula és una pel·lícula de fantasia, d'aventures. És cinema familiar. Estem parlant de El árbol muy muy lejano, del cineasta britànic Ben Gregor. Com a actors destacats tenim Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, Non Anozzi, d'entre d'altres. De què va? Basada en les icòniques novel·les infantils d'Erin Blyton, la història segueix la família Thompson, que després d'un període de feina a la ciutat es mouran cap al camp britànic, on està ple de vegetació i boscos. Allà, els nens descobreixen un majestuós i misteriós arbre habitat per criatures extraordinàries que condueixen a mons màgics. Juntament amb els seus nous amics excèntrics, la família s'embarcarà en fantàstiques aventures mentre aprenen a reconnectar i recuperar el vincle perdut entre ells. Escoltem el tràiler.
1: Lleno de árboles preciosos.
2: O sea, las cosas más aburridas del mundo. Ahora somos pobres y nos hemos mudado al campo. ¡Ah! Queda tarde en preparar el desayuno.
3: Es el granjero.
4: No vayáis al bosque que hay en la colina. Algunos dicen que está encantado. Criaturas extrañas, luces que flotan.
2: Hola, soy Seditas. Te presento a los otros. Él es Cara de Luna.
5: El más listísimo de estos lares.
2: Él es el señor Cazuelas. Te presento a Fran.
6: Hola, Stan.
2: Está un poco sordo por culpa de las cazuelas. El señor como se llame, el señor Pim Pam Pum y Doña Lava Mucho. Hoy toca el país de las golosinas. ¿Vienes a echar un vistazo?
0: La propera pel·lícula que us parlo és un thriller de ciència ficció amb tocs neo-noir. Es titula Su propio infierno. El director és un cineasta danès que es diu Nicolas Winding Refn, que és conegut per fer pel·lícules com Drive, el 2011, i The Neon Demon, el 2016. Com a actors destacats tenim a Sophie Thatcher, Charles Melton, Christine Forek, entre d'altres. De què va? Ambientada en una metròpolis futurista de neó, envoltada per una misteriosa i densa boira, una jove atormentada emprèn la búsqueda desesperada del seu pare, que ha desaparegut. En el seu camí es creua a un exsoldat nord-americà que també s'endinsa amb el mateix entorn caòtic per rescatar la seva pròpia filla. Junts hauran de sobreviure a una atmosfera inquietant, violenta i de malson on res és el que sembla. Escoltem el tràiler.
7: The moment you forget that. Is the moment you disappear. Have you heard? There's been another victim of the Leather Man.
0: L'última pel·lícula que us parlaré ara és una comèdia amb algun toquet d'intriga i thriller. És una pel·lícula catalana del director Héctor Claramunt, que ha fet la primera entrega d'aquesta pel·lícula, que és Escape Room, que la va fer el 2022, i també va dirigir El Crac a TV3 el 2014. En aquest cas, ens porta, juntament amb Joel Joan, Escape Room 2. Com a actors destacats tenim el Joel Joan, Ivan Massaguer, Mònica Pérez, Paula Vives, Lluís Soler i Elisabet Casanovas. De què va? Diversos anys després dels traumàtics esdeveniments de la primera entrega, els quatre amics tornen a coincidir de forma misteriosa en un antic recinte del parc d'atraccions de Montjuïc. El que comença sent una reunió casual es converteix en una trampa mortal quan un comptador inicia el compte enrere. El grup disposa de tan sols 60 minuts per resoldre endevinalles, superar proves extremes i sortir amb vida abans que el temps s'esgoti per complet. Escoltem el tràiler.
8: Tornem a jugar? Merda.
9: Ah, mira, és aquí.
8: Les seves entrades, sisplau.
9: És que nosaltres estem convidats.
8: Oh, ala, quina passada.
10: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
11: Piqui?
10: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
12: Hola, amore.
10: El Rai?
9: Una coincidència.
11: Massa coincidència. On s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
10: Escolteu, que hi ha el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
9: I això no és cap escape room.
11: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
9: Merda, aquesta no me l'esperava.
13: Benvinguts al túnel del Gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
10: 85 més 79 més 54 més X. És el nostre pes.
9: Piqui, el teu pes.
10: 55.

0: Enfrenta.
1: Una última cosa que m'agradaria dir és que aquest dijous dia 8 es va inaugurar l'edició 59 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, la qual es celebra a Sitges. Aquest any, Ràdio El Vendrell i jo tornem a estar acreditats i farem la crònica i la crítica del festival, de les pel·lícules que vaig veient i del que trobo que m'agrada o no m'agrada, com sempre he fet durant cada any. La setmana que ve farem un mini especial en directe des del festival per explicar tot això i més. Fins la setmana que ve.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
2: Els millors sons llatins, escoltes, cada diumenge a Ritmes Llatins.
7: I no m'importa nada.
2: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges, al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
8: Doncs justament la proposta que avui centra el tema central del Mosaics és una proposta que arriba el diumenge 18 d'octubre al Teatre Àngel Guimerà amb la Ziggurat Circus Band. Però és que al darrere hi ha un projecte espectacular i no sé si començar a explicar això o altre, però bé, fem una cosa. Presentem qui ens ajudaran a conèixer l'espectacle del dia 18 i el projecte que hi ha al darrere, perquè de fet un dels impulsors, diguem, un dels promotors de tot plegat és el Melcior Aguilera. Melcior, com estàs?
9: Molt bé, bona tarda. Gràcies. Encantat d'estar aquí, els Mosaics, convidats. Moltes gràcies.
8: Doncs amb moltes ganes de conèixer el projecte, de veritat. No només l'espectacle del dia 18, els germans Llobregat, que ho explicarem, sinó del que hi ha al darrere, Melcior. Uh-huh. Ara ho explicarem.
9: Sí.
8: Perquè qui t'acompanya musicalment, entre d'altres, és en Pemi Rovirosa. Pemi.
10: Què tal? Bona tarda, aquí estem.
8: Com va això?
10: Molt bé, molt content i molt feliç de poder estar aquí a explicar aquest projecte, que realment és, portem molt de temps treballant-hi i estem ja a punt d'estrenar-lo. I bueno, estem amb aquells nervis d'enganyar, no? De posar la feina sobre la taula.
8: Clar, ara intentarem explicar-ho tot plegat. Això, no sé si començar explicant que hi ha darrere el projecte o l'espectacle del diumenge dia 18, Però que sí que podem dir que hi ha molta combinació de moltes coses aquí.
9: Sí. Bueno, darrere hi ha una productora, ho farem senzillet i ràpid. Oh. Hi ha una productora que l'any que ve fa 30 anys, que es diu Produccions El Gran Mogol, que s'ha dedicat sobretot als espectacles de carrer. Venim del món del teatre de carrer, que es nota, és el nostre ADN, el nostre tarannà.
8: Sí, sí, sí.
9: I d'altres produccions, òbviament, sempre molt dedicades al teatre de tots els públics. Un teatre anomenat familiar, tots els públics, ens agrada treballar per totes les franges d'edat, eh? Des del nen més petit, passant pels mitjans, els joves, els papes, els avis, ho passen bé amb nosaltres. Uh-huh. Aquesta és la idea. Llavors, ja fa uns quants anys teníem la intenció i aquesta idea de crear un projecte que era una companyia d'arts de carrer, pròpia d'arts de carrer, sempre vinculada amb la música. Sempre m'ha agradat molt. Jo soc pallasso. Pallasso de professió.
8: Que bé.
9: Que he hagut de posar-me el barret de moltes més feines, eh?
8: Ja,
9: però bueno,
8: però...
9: el barret de pallasso no me'l drec. Aquest no me'l drec, no? Llavors, sempre he estat molt, molt, molt lligat amb la música. Sempre m'ha agradat molt tenir música en directe als espectacles. Això no és sostenible, ja t'ho dic ara, eh? Perquè podria posar un disco, però és igual, no volem ser rics, volem ser feliços, no? I fer allò que ens agrada més. Total, que aquest projecte de la Sigura Circus Band, fa 2 anys ens vam trobar amb aquest senyor d'aquí i amb uns altres músics, que és en Pemi Rovirosa, cosa que a mi me'l van recomanar i em van dir anem a parlar amb ell, i jo vaig pensar, hòstia, perdó, ens dirà que no.
8: Pemi de l'Axambusto, no?
9: Clar, Pemi de l'Axambusto, anem a veure'l, vale, ja. I jo sempre dic, el no ja el tenim, no?
8: Clar.
9: I el no el teníem, no? Però ara ho explicarà ell. Jo estic superagraït per les ganes que hi ha posat, pel bon rotllo, per la implicació que ha entrat al projecte. Ara després ja parlarem de
8: l'espectacle
9: en si, eh? Però hem aconseguit una composició de la companyia que... No sé, composició està ben dit, no sé... Una formació de músics i actors,
8: sí,
9: que jo estic encantat de la vida. És de les millors formacions que hem tingut. I no sé si he dit que l'any que ve fem 30, eh? Fem 30 sí, anys sí, de productora. Ja et dic, ara mateix estem en un moment... espectacular.
8: Que bé, que espectacular. Ho celebrem, doncs, ho celebrem.
9: Sí, sí, sí, sí.
8: A més, ja despertes aquesta energia, eh?
9: Crec que sí.
8: Bé, eh?
9: Jo soc dels veteranos, ja. Que...
8: No, clar, però...
10: Aquí estic.
8: Clar, però em refereixo... Clar, aquesta trajectòria, que també després si hi ha temps en parlarem, que espero que sí, que és... Tu, tota la teva vida l'has dedicada a aquestes arts escèniques de carrer, al gest, al teatre... No? I això
9: sí,
8: se't nota amb el Sió.
9: Sí, sí, és que és tota la vida fent
8: clar,
9: el mateix.
8: Això...
9: Clar, jo dic 30 anys a la productora, però jo de professió em porto 40, 43.
8: Imagina't.
9: 43 anys.
8: Imagina't.
9: I crec que amb l'energia i amb la saviesa, no?, d'haver passat tants anys, clar... ara és, entre cometes, molt còmode. Hi ha algunes situacions perquè ja les domines, no? És com quan ets jovenet, que comences, ja estàs al carrer.
8: Ah.
9: Ara tenim ja aquella experiència que ens dona haver tastat molts públics, molts indrets diferents, molts festivals, no tan sols a Catalunya, sinó arreu d'Espanya i arreu d'Europa, també.
8: Ah.
9: Hem voltat per tot arreu. I, ostres, tot això portar-ho ara, aquesta companyia, tota aquesta experiència, i a més, ajuntar l'experiència de la gent que hem trobat, que en té molta i de molt potent,
8: clar,
9: jo crec que això és una bomba, vamos, una bomba que no té fre, ara mateix
8: sí,
9: no té fre.
8: Sí, sí, sí. Tota l'experiència, tot i que sou molt joves, eh?
9: Ah,
8: Pemi també és molt jove,
9: gràcies,
8: també.
9: Gràcies.
10: Som els grans
9: de la companyia.
8: Sí, de la companyia som els
9: grans. I del germà Llobregat, també.
10: Amb diferència.
8: Bueno, però és això... utilitzem aquest bagatge per lo positiu, eh?
10: I
8: l'experiència que en aquest cas pot aportar el Pemi, que trepitgem molts escenaris, també veient-les de molts colors, suposo, Pemi,
10: de
8: des de
10: colors,
8: molts anys, amb molts projectes musicals diferents,
10: molts.
8: No només amb els Laxambus.
10: Bé, ho saps tu.
8: Exacte. Però que deia el Melcio, t'arriba una proposta de fer un espectacle de carrer, i això farà un parell d'anys només,
10: un parell,
8: no?
10: Ara fa 2 anys.
9: Ara farà 2 anys.
10: Sí.
8: Uh-huh.
10: A veure, el secret està en el dia que el conec i em transmet totes
8: aquesta
10: les
8: dia.
10: Ganes. Sí, totes les ganes. I al principi, sí, és el que hem comentat sempre, no? Primer és una trucada estranya, i vols fer això, i hosti, jo amb la meva dona, amb l'Anna, ho comparteixo, dic, mira, m'acaben de trucar per si vull fer teatre de carrer. I dic, hosti, no ho sé, jo ja tinc una edat, ja vinc de tornada, no he fet mai. I ella em diu, home, no sé, mai saps, no? Quan, no? Se t'obren portes contínuament en aquest món.
8: Està bé
10: travessar-les i veure què hi ha al darrere, no? Per decidir, no? I, bueno, des del primer moment, encantadíssim, perquè és un món que érem, ara ja no ho és tant, però era molt desconegut per mi. És un món que he descobert genial en tots els aspectes, molt professional, no és allò aquell pensament que pot tenir molta gent de 4 hippies que van pel carrer fent no, és una cosa molt seriosa.
9: Ho érem al principi.
10: Bueno, com els grups de rock, no?
9: Clar.
10: Érem 4 penjats que feien música i al final, no?
9: Clar.
10: Però però he descobert molta professionalitat, uns projectes molt ben treballats, molt de respecte per la música, per tots els mitjans tècnics per portar-la a terme. Les idees artístiques són molt divertides, i després una cosa que a mi m'ha frapat des del primer dia és sortir al carrer i veure el somriure de la gent, no?
8: Clar.
10: O sigui, el somriure d'aquell nen, d'aquell pare, d'aquell avi que s'està passant d'allò, que aquella hora que està, perquè els hi plantegem històries superabsurdes i superfriquis, i estan allà entregadíssims, que es entren en el paper, i a mi això és una cosa que és un món que, a més, és el que ha dit el Marció, que ens ha portat per... Jo no sé, hem fet tota Espanya.
9: Espanya ens estima molt.
10: Moltes actuacions, moltes, i no n'hi ha cap que surtis que diguis, hosti, sempre és divertit i agradable, i tornes a casa recompensat.
8: Que bé. És que el carrer plantejat d'aquesta manera artística, és molt especial, no?
9: És especial, sí, és un llenguatge molt interessant.
8: No ho aporta, que no ho canviem ni molt menys, i de fet l'espectacle que parlarem ha saltat a un escenari.
9: Sí.
8: Un escenari i un teatre també és molt especial, sens dubte.
9: Sí.
8: Però el carrer...
9: Al carrer...
10: T'has de guanyar la gent.
9: Clar.
8: Ahí està.
9: Mira, això ho parlàvem ara fa uns dies. Tenim una col·laboradora, bueno, Mirada Externa, que és direcció, que és la Marta Renyer, i ho estàvem parlant amb ella fa poc, que una companyia que ve del carrer, de fer teatre de carrer, entrar a l'escenari té moltes més avantatges que no una d'escenari que vulgui sortir
8: clar,
9: al carrer.
8: Clar.
9: Per què? Perquè nosaltres hem tocat totes les disciplines, com aquell que diu. O sigui, tots els papers de l'auca al carrer. I ho acaba de dir el Pemi. T'has de guanyar la gent. La gent està al carrer i a veure què em porten aquí.
8: Clar.
9: Jo no he comprat una entrada.
8: No.
9: A veure què arriba. Llavors, és... O sigui... Wow.
10: No hi ha opció de baixar l'energia.
9: No.
10: Has de sortir a tope i concentrat i donar-ho tot, perquè has d'arrencar aquell somriure de la
9: gent.
10: Des
9: del zero. O sigui, el zero ja és a dalt de tot.
8: Sí.
9: A dalt de tot.
10: No surts mai amb el partit guanyat, no?
8: Ja.
10: Que es diu? O sigui, la gent sempre és diferent. La gran majoria de gent, com que són indrets diferents, segurament no et coneixen, per tant, tens que guanyar-te.
8: Molt bé.
9: T'has de guanyar.
10: Sí.
9: Ara ja comencem... Bueno, ara no, amb aquest espectacle primer de carrer, perquè ara explicarem aquesta dualitat.
8: Sí, el salt que heu fet
9: no,
8: al teatre.
9: El salt que hem fet a interior, però amb el primer espectacle, que es diu Tant per tant, Sabata Gran, Messier Florian, Tant per tant, Sabata Gran, clar, amb el Pemi ho parlem sovint, tu presentes un espectacle, el públic no el coneix, de moment no et segueix ningú, ets tu qui arribes allà, l'ensenyes, que et segueixin. Ara és quan ja la gent ve a veure l'espectacle.
8: Sí,
9: o sigui, ens hem adonat que anem per ciutats a festes majors i ens diuen oh, que venim de Sant Feliu, que ja us havíem vist, o venim de l'Hospitalet, que ja us havíem... Clar, això ja és el teatre de carrer, que diguis, et venen a veure d'una altra població, a veure un espectacle de carrer, ostres, això és un gran què.
8: Clar,
9: és un gran què.
8: Que bé.
9: Algú han vist.
8: No, és evident.
9: Algú és evident. Amb aquest espectacle, el primer de la Ziggurat Circus Band, el Messier Florian, nosaltres tenim una estructura, tenim un guió, com diu el Pemi, tot molt professional, tot molt ben fet, estructurat, ben pensat. Sí.
10: Ens ho patem sempre.
9: Però, clar, juguem amb una carta que jo crec que és molt divertida, i és que depèn com ens trobem al pati, arrenquem per un costat o per un altre.
8: Ah.
9: O sigui, jo no puc començar mai parlar ni parlo. I ells... Ho saben, ara ja. Al principi anàvem molt perduts, pobres, no?
10: Sí.
9: Com vam començar?
10: Ell, sempre que comencem, abans de començar el bolo, ell sempre repassem el guió.
9: Repassem un guió.
10: Aquí farem aquesta, i quan acaba el miro dic, vale, sí, però llavors em giro i penso, no farem res.
8: No estigueu preparats, perquè no?
10: No, perquè has de saber jugar en cada moment quin públic.
9: Igual tens un supernúmero, com fem de la inauguració, que és molt xula, i fem participar molt la gent, i potser en el moment que arrenques, en el lloc que arrenques, no tens el públic que necessites per aquest moment. Bueno, és igual, comences d'una altra manera,
8: sí,
9: ja ho faràs, no passa res. O sigui, la nostra estructura es pot anar canviant, són peces que les pots anar movent
8: Sí. Però això és el que dèiem, és l'essència del carrer.
9: Sí.
8: No? És l'essència del carrer.
9: Sí.
8: Com ho diuen allò, la millor improvisació és la que està guionada, no? I aquí
9: sí,
8: és una mica al revés, no?
9: Sí,
8: el millor guió també es pot improvisar,
9: sí,
8: en certa manera.
9: Sí.
8: No? I aquest és això, per què veig.
10: És una improvisació, tot s'ha de dir.
9: Hi ha molta impro.
10: Que ha d'estar molt ben preparada per poder, segons, sobre la marxa anar canviant.
8: I tant. Doncs això, digues.
9: No, anava a dir, i rebre, aprendre també, que és el que m'ha après en tants anys, les mirades del públic. veure com està de receptiu, què és el que vol, perquè tu d'entrada tampoc no et pots menjar la gent en el zero, perquè no, és un moment, no? Què està passant aquí?
8: Llavors, clar, suavecito.
9: Has d'anar calibrant i has d'anar mesurant una miqueta el com clar. Tens aquest públic. Per això sí. Nosaltres ja tenim una sèrie de números, accions, que ja parlen d'això, d'aquesta intensitat, de com entrar perquè el públic ja ens acompanyi, ens entengui, clar. Ens llegeixi, vegi de quin pal anem, no? Perquè, clar, d'entrada pot ser allò... Hòstia, som veteranos,
8: sí,
9: no?
8: Allò... Sí, sí, sí, ara es faran ballar aquesta gent, no?
9: Claro, claro.
8: No, està molt bé. Això porta l'experiència, també ho dic, amb el seu,
9: sí,
8: eh?
9: Sí, sí,
8: aquest
9: sí,
8: saber, sí. Saber llegir el públic ho porta l'experiència, ni més ni menys, eh? Ni més ni menys. Això, ara sí, va, anem cap a l'espectacle, eh?
9: Sí, hem.
8: Això, és a dir, hem de fer la falca, que és això, diumenge 18 d'octubre, proposta dins el temporada al Teatre Àngel Guimerà, que són els germans Llobregat.
10: Sí.
8: Expliqueu-me això. El salt és a cobert, a l'escenari, en teatre.
9: Sí, algú ens va dir, ara jo no recordo qui va ser, que ens va dir, escolta'm, per què no feu un espectacle de sala? Perquè amb la bogeria que teniu al carrer seria brutal veure'ns. I no ens ho vam pensar. Jo ho vaig dir, dic, som-hi. El Pemi em va mirar com dient... és molt prudent, el Pemi és un tio molt prudent, eh?
8: Però m'agrada reposar-ho.
9: Sí, clar, clar, clar. Perquè jo sóc el boig, jo, a mi m'és igual, eh? Jo tiro. I menys mal que ara el tinc amb ell, que és... un moment, això ja ho para un moment. Però sí, ens vam decidir, ens hi vam anar posant, i vam rescatar una cosa que hi havia en un calaix, que això ve de... d'unes idees molt xules, que són uns germans que són uns barruts.
10: Són uns desastres. Uns penques.
9: Però són molt bona gent, són molt simpàtics i tenen molt bon rotllo. I munten un grup que es diu Germans Llobregat, que han estat per tot el món, fent concerts per tot el món. I han conegut personalitats importantíssimes, han rebut regals de tot arreu, han treballat en grans escenaris, no? I ara arriben amb els seus grans èxits.
8: Molt bé.
9: I ens venen a ensenyar i a compartir tot allò que han viscut en aquestes gires...
8: D'acord, que és allò, un recorregut
10: sí.
8: Per on han passat els germans. Sí,
9: exacte. Sí. Portem un tastet de les anècdotes que ens han passat...
10: Viscut per tot el món. És un viatge, una aventura...
9: És un viatge.
10: Que expliquem, no? Venim a casa d'explicar com hem triomfat per la resta
8: del
10: món.
8: Que bé.
10: I venim a explicar els nostres èxits, les aventures, les coses bones i dolentes per les
9: algunes
10: que han passat.
9: Dolentes, sí.
10: Han passat moments molt tristos, molt dolents, i han passat moments molt alegres. I bueno, és un viatge... una bogeria de viatge, t'ho hem de dir que la gent riurà molt, la gent... Bueno, es quedarà com que
8: sí,
10: és
8: sí,
10: això.
8: Sí.
9: I... Hi ha aquesta combinació que tant ens agrada de música-teatre. Sí. Pallassos, hi ha un llenguatge de pallassos, que als pallassos ens ha caigut el nas, eh? Vull dir que hi ha l'Àlex i jo, que jo ja havia portat nas fa molts anys, però arriba un moment que als pallassos se'ns cau el nas i no passa res, sent el mateix pallasso o vist que ho era abans, eh?
10: Sí, sí.
9: I clar, aquesta combinació del carrer... de l'espectacle de carrer, que estem treballant amb 5 músics, que és la bateria, la guitarra, el baix, el saxo i la trompeta, el que hem fet en l'espectacle de sala és prescindir, pobres del Marc i del Roger, no? Que estan d'acord, eh? Saxo i trompeta els hem tret i ens hem quedat amb el power trio, no? Guitarra elèctrica, baix i bateria, rock and roll,
10: sí,
9: han estat pur.
10: Tot és música en directe, sí, sí. Que ja han composat cançons per l'espectacle.
9: Pues en directe hi ha cançons fetes, en aquest cas, pel Pemi, no?
8: Clar,
9: vull dir que composades...
10: En breu les enregistrarem i les publicarem, també.
8: Fantàstic,
10: sí, sí. És un espectacle molt xul, on els músics hem hagut de
9: també actuen, prendre... també treballen, tocant,
8: sí.
9: Però
8: opa, veure el Pemi en segons... Quines interpretacions
9: no de la seva no us ho perdeu, el tac, no us ho perdeu, de veritat.
8: Bueno, jo he
9: perquè anem per terra, vull dir, ha sortit un pallasso, de veritat.
8: Sí,
9: pallasso boníssim.
10: Sí, actuem i fem de pallassos,
8: sí,
10: no?
8: Sí, sí, clar, que bé.
10: I realment és, al principi dius, què estic fent, no? Perquè, i bueno, vas veient que sí, que t'ho creus i que funciona.
8: Sí,
10: per mi ha sigut una experiència, bueno, bestial.
9: Són els pallassos que generen aquelles situacions absurdes, surrealistes que poden venir del no-res i que de cop i volta tot és un joc divertit, és un joc de compartiment, de bon rotllo. Aquests germans es poden emprenyar, però passa una mosca i al moment ja s'entretenen amb aquella mosca i ja, ja estan jugant amb aquella mosca. Vull dir que no, és com els nens, al final, aquest llenguatge tan xulo dels nens que sí. poden estar avorrits amb una cosa i els hi planteges una altra, salten, se'n van, venen d'aquella...
8: De fet, l'estreneu aquest divendres a Viladecans.
9: A Viladecans, sí. a l'Àtrium.
8: Correcte, però després hi ha el següent bolo i és aquest
10: divendres. Són dues estrenes.
9: Són dues estrenes, són molt xulos. Nosaltres no només estrenem una, estrenem dos.
8: Vinga!
9: Ja que ens hi posem, no?
10: Dos parts del territori, Viladecans, i el dia 18 aquí al
8: teatre. Aquí al Vendrell.
10: A les 5:30 de la tarda.
9: Dos quarts de sis.
8: No ho hem dit, però ja se sap. Aquí al Vendrell, la temporada, les entrades disponibles, com sempre, a través d'internet, al temporada.cat, però essencialment el divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal Pau Casals, i una hora abans a taquilla, sempre i quan l'aforament així ho permet, eh?
10: Sí.
8: Vostè de memòria.
10: A més, recomanem que vinguin els pares amb els nens, els avis, que vinguin totes
9: vingui
10: les edats.
9: Tothom.
10: Perquè és un espectacle pensat per nens, per adults, com ha dit ell. Això com se'n diu teatre familiar.
9: Molt transversal.
10: S'ho passaran molt bé, tant els petits com els grans, perquè bueno, està pensat per ells, no?
8: Clar.
10: S'ha de dir també que portem un equip tècnic molt xulo, fa molts mesos que treballem.
9: Super. Bueno, el Pau Josa.
10: Portem el Pau Josa, tècnic.
8: Home, hi ha una bona representació vendrellenca, doncs, aquí, eh?
10: Tot el disseny de so... I després portem una Aguilera, que és la filla de l'Almació.
9: La filla que és escenògrafa.
8: Molt bé.
9: Ha entrat a la família de la Faràndula.
10: Ha fet l'escenografia i el disseny de llums. Uh-huh. I portem un espectacle tant de llums com de so molt treballat. Uh-huh. I després portem el Víctor Solana a la bateria. Uh-huh. Un noi de
9: Vilobí.
10: Del Penedès, de Vilobí.
9: De Vilobí.
10: Després portem el d'aquí el Vendrell.
8: Sí.
10: Bueno, ell dirà també de Calafell, però... Vendrell, Calafell, el Campos.
9: El Campos. Per a Campos. L'Àlex Pereira.
10: L'Àlex Pereira, que és...
9: De Vilanova i la Geltrú.
8: Tot queda a la vegueria.
9: Sí. El gran Penedès, no seria? El gran
8: Penedès.
10: Són els actors i nosaltres.
9: El Pep i el Marcial. Sí.
8: Ostres, de debò. És que jo... El Pemi, no sé si en aquest aspecte ho coneix, jo soc molt de... sense anar a lo psicodèlic, s'ha de dir, però jo soc molt d'energies, de veritat. I com que parlem amb tanta gent, a vegades el que t'acaba transmetent és aquesta energia. I jo crec, i s'està traspuant, que, ostres, aquesta energia de debò que s'està traduint en ganes de venir a veure l'espectacle.
9: Segur que sí, no us ho perdré. Vine
10: amb la canalla.
9: No,
10: I tant.
8: Quina edat té la canalla, ara? Doncs mira, 9 i 13.
9: Buah,
8: ideal.
10: I tens que fer el 18 a la tarda.
8: Ja ho canviarem.
9: La veritat és que el Pemi l'ha anomenat molt bé, aquest viatge. O sigui, des de que entres al teatre, entres en un viatge que no te n'adonaràs, parlant amb els mots que s'utilitzen, allò, flipareu molt, i quan s'acaba dius, ja està això, què ha passat aquí? És molt trepidant, tot plegat. És super trepidant.
8: Doncs no, això...
9: Acabem baldats, Acabem
8: no, no, amb aquesta energia que et torno a dir, que desbordeu, és evident, aquesta energia es transforma,
9: Total.
8: Que bé, doncs, ja ho hem dit diverses vegades, diumenge, dia 18, dins el temporada, el Teatre Àngel Guimarà, no us ho perdeu, i trobareu això que hem intentat explicar ara mateix. Marcial, Pemi, de veritat, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres i a tu, clar que sí.
8: I molta merda.
10: I molta merda, molta
9: merda.
8: Que vagi bé.
9: Gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

cabeza de ratón. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà investigar si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat, sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des d'Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feel my dream.
7: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

bon dia, salutacions cordials i benvinguts a la quarta hora. Ara mateix estem en directe, passant 8 minuts de les 12 del migdia i fa tan sols uns minutets a les 12 en punt. Sentíem aquest repic i sons d'avís ja de que arriba la Fira de Santa Teresa. És una de les cites tradicionals perquè des del campanar ens avisa d'una de les festes importants també a la nostra ciutat. Doncs sí, avui arranca la Fira de Santa Teresa, una cita que girarà al voltant d'aquests propers 4 dies, ja que arribarà fins en 3 dies. Divendres, dissabte, diumenge, 4 dies. Fins dilluns, amb motiu d'aquesta festivitat i que doncs enllaçarà també aquesta jornada festiva estatal. I després, en el nostre punt d'agenda, avui amb més dedicació, evidentment, farem una ullada ben àmplia al que ens ocupa en aquesta agenda del cap de setmana. Bueno, i avui divendres som a ja 9 d'octubre i el principal dia internacional que es commemora avui 9 d'octubre és el Dia Mundial del Correu. Una data que es va establir el 1969 per commemorar la fundació de la Unió Postal Universal, el conegut com el UPU, a l'any 1874. A més d'aquesta commemoració central, el 9 d'octubre,

4 el 10 d'octubre. I així, mirant, també fem una mirada àmplia. La festivitat destacada d'avui és que avui, 9 d'octubre, és el Dia de la Comunitat Valenciana. És la festa oficial d'aquesta regió que commemora l'entrada del rei Jaume I a la ciutat de València el 1238 i la creació del Regne de València. Aquesta 2026 compta amb un significat especial, ja que es compleixen 750 anys aniversari de la mort del rei Jaume I. Bueno, i què és el que passa tal dia com avui? Doncs avui mirant una sempre ullada al santoral català. Avui el santoral ens recorda que es destaquen les següents santorals. Avui és Sant Dionís, també Sant Abraham i Santa Sara, així com Sant Lluís Bertran i Sant Joan Leonardo. Cal fer una mirada també a la història de fets que van passar tal dia com avui a Catalunya. Aquests són alguns dels fets que destaquem. El 1705, el setge de Barcelona, en el marc de la Guerra de Successió Espanyola, les forces austriacistes prenen la ciutat de Barcelona als borbònics i el virrei Francisco de Velasco signa la capitulació, fet que permet que pocs dies després l'arxiduc Carles d'Àustria entri a la ciutat com a nou rei. I pel que fa a algú doncs, una miqueta més a prop, el 1945 es va fer la fundació de la parròquia de Sant Medir. Al barri de Sants, a Barcelona, es va crear canònicament aquesta parròquia. Més enllà del seu caràcter religiós, Sant Medir es convertiria durant el franquisme en un autèntic nucli de resistència cultural i política, arribant a ser el lloc on es va fundar el sindicat clandestí de Comissions Obreres a Catalunya l'any 1964. I quin temps farà avui al Vendrell? Avui s'espera que el dia sigui principalment assolellat i amb cel clar, amb una temperatura que arribarà fins al 21 graus. Avui la mínima ha baixat, es nota, i la mínima baixarà fins a 10 graus. El matí estarà amb un cel pràcticament serè, amb el pas d'alguns núvols alts prims, però que no taparan el sol, i la temperatura, com dèiem, pujarà fins als 21 graus. A la tarda, doncs, hi haurà alguna alternança de cel amb intervals de núvols, però sense importància. Es preveu una jornada tranquil·la i també amb una baixada de temperatures, que això ens obliga ja a tapar-nos una miqueta a la nit i també a primera hora del matí amb una jaqueteta. Doncs després de fer una ullada al que marquem en la jornada, avui som a divendres, que no se'ns oblidi, tenim per endavant un llarg pont en motiu de la festivitat del Pilar. A més, aquí al Vendrell tenim una cita important i molt destacada, moltes coses amb la Fira de Santa Teresa. Doncs després d'aquest apunt, després vindrà amb el que avui ens despertem. Les notícies destacades locals, comarcals, de província, d'última hora, i també una mirada i una ullada al món. Amb el nostre, com sempre, fil conductor musical, arribarem amb el nostre punt del tema retro i avui amb un ampli, doncs, moment d'agenda. Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer compartir, com sempre, aquest fil conductor a través de la ràdio. I, com sempre, en directe a les 12, ara mateix, i 14, salutacions de Marga Márquez. Bon dia i benvinguts. Abracem ja el cap de setmana.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs arribats a aquest punt, com sempre, anem a fer una mirada cap a les notícies que envolten la nostra ciutat. L'Ajuntament del Vendrell ha informat en un comunicat que des de l'empresa concessionària de la recollida de residus han atès les peticions fetes pel consistori després dels problemes dels darrers dies i s'ha anunciat una reorganització del servei per resoldre els desbordaments i les acumulacions a la via pública de Brossa. L'alcalde Kenneth Martínez ha explicat que les converses mantingudes en les últimes 24 hores amb l'empresa i el Consell Comarcal han estat positives i s'espera que el servei estigui a partir d'ara adaptat a la realitat del Vendrell. L'alcalde ha mostrat conforme amb l'esforç del servei proposat per FEC per evitar les imatges vergonyoses d'aquests darrers dies. Amb tot, l'alcalde manté la junta de portaveus extraordinària d'aquests dies per informar els grups municipals de la situació actual. Cal abordar respostes consensuades entre els grups per deixar clar el servei de manera coordinada i unitària que ha de complir amb les necessitats i demandes del municipi, ha conclòs l'alcalde. I l'Ajuntament i el grup de gegants i nans del Vendrell han signat un conveni per a conservar, renovar i posar al dia els gegants del Vendrell. El Salvador i la Teresa són bé cultural d'interès local i celebren el centenari l'any 2030. L'Ajuntament del Vendrell i l'associació Grup de Gegants i Nans han formalitzat la renovació del conveni de col·laboració per la custòdia, conservació i dinamització dels gegants municipals Salvador i Teresa, declarats bé cultural d'interès local. L'entitat posarà en marxa d'immediat els treballs de reforma de l'estructura del Salvador i la Teresa. El conveni establert en el marc de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat gegantera per garantir la preservació d'aquestes dues figures emblemàtiques del patrimoni festiu i cultural de la ciutat. El grup de gegants i nans del Vendrell assumeix el compromís de vetllar pel bon estat, la conservació i el correcte amagatzematge dels gegants. I coincidint amb la celebració de la Fira de Santa Teresa, el Vendrell commemora aquest dilluns, dia 12, una efemèride ben especial. Es tracta del 50è aniversari de la inauguració del Monument dels Castells, obra de l'artista del Banyeres del Penedès, Josep Canyes, una escultura que va lluir durant 20 anys a la zona del Francàs i que no fou fins al 1996 que es va traslladar a la seva ubicació actual, que és a peus de l'Avinguda Jaume Carner. Aquest dilluns, per tant, es commemora mig segle de la inauguració d'aquest monument, obra de Josep Canyes, una iniciativa que va tirar endavant enmig de la Setmana Castellera i que es va dur a terme al Vendrell amb xerrades de figures com a Pere Català Roca i Emili Miró, trobades de grallers, concursos de fotografia, sardanes i cinema casteller. Una programació que també va servir per fer homenatge a Jean Julibert i Pau Casals, traspassats no feia molt i que va tenir com un dels seus actes centrals la inauguració de l'obra del Francàs, on els seus impulsors consideraven que lluiria més. Una cita destacada amb un aniversari que 50 anys no és poc. I fent també una mirada a altres temes i amb una cita destacada, com sempre, és fer una mirada cap a la comarca. Calafell acollirà la Final Four de la Continental Club d'Hockey Patins. El pavelló Joan Ortolls reunirà el 14-15 de novembre al Futbol Club Porto i al Futbol Club Barcelona, el Pons Lleida i el Club Patí Calafell en la gran cita europea que coincideix amb el 75è aniversari del Club de Calafell. Serà aquest novembre l'escenari d'una de les grans cites d'hoquei patins europeu. El pavelló Joan Ortoll acollirà aquesta final que reunirà els principals clubs del continent els dies 14 i 15 de novembre. La competició comptarà amb la participació del Futbol Club Porto, el Futbol Club Barcelona, el Pons de Lleida i el Club Patí Calafell, que tindrà l'oportunitat de disputar aquesta gran cita davant de la seva afició. La final four tindrà, a més, un significat molt especial i important pel municipi. Coincidirà amb la celebració dels 75 anys d'història del Club Patí Calafell i es convertirà per primer cop en un gran acte commemoratiu d'aquest aniversari. I l'Arbós ja té dates per la tercera mostra de l'enramada. L'Ajuntament ha informat que la Fira Enogastronòmica celebrarà del 23 al 25 d'octubre al Poliesportiu Municipal com les últimes edicions. Tot i que encara no s'han donat a conèixer el programa d'actes, ja s'ha avançat que es farà una caminada el dissabte dia 24 a la tarda per descobrir el territori entre vinyes i boscos i visitar el poblat medieval de Castellet. Durant el recorregut també es podrà gaudir de les visites, de les vistes privilegiades del Parc Natural del Foix i recorre els carrers de Castellet seguint la proposta interpretativa de l'artista Lluís Zarafrita. Una cita que enclau amb unes places per la caminada que són limitades i per fer inscripció s'ha de fer a l'oficina de turisme de l'Arbós o al mail turismearbosenc.cat. Com sempre, després de fer una mirada a les notícies més pròximes, és moment de fer una mirada de forma més àmplia amb les notícies d'Espanya i del món. La reina demana atenció especialitzada i professionals suficients en salut mental. També ens diu que un terratrèmol de 3,6 graus afecta la comarca de Pamplona que ha sentit, i la població manifesta que ha sentit el terratrèmol. El cas, el jutge del cas Leire, com pareix al criteri de la Fiscalia Anticorrupció i considera prematur imputar al PSOE. També ens diu que Sumar crida les forces d'Esquerra a dialogar amb discreció i generositat. Sánchez assegura que no descarta indultar l'exfiscal general de l'Estat abans de les eleccions. I altres notícies del món. La jurista sud-africana Nawazem Nabi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau 2026. Els Houthi de Yemen ataquen a l'aeroport Riyadh i maten a 3 persones. Protestes a Nova York contra l'ISE per disparar un home amb un cotxe de 5 anys. Amb un nen, un home en un nen de 5 anys que anava en el seu vehicle. I Flavio Bolsonaro aconsegueix el suport del tercer candidat amb més vots de cara a la segona volta de les eleccions. Altres notícies també ens fa mirar cap a casa nostra i en aquest cas amb les notícies de Catalunya. Alicia Romero diu que s'ha de rebre Puigdemont com un president, que és el que és. La consellera d'Economia defensa una rebuda institucional per a Puigdemont quan torni a Catalunya. Romero també avisa que una victòria de Feijóo podria deixar a la paperera qüestions com el finançament de la FLA o el traspàs de Rodalies. Ada Colau guanya força com a candidata d'unitat de l'espai de l'esquerra del PSOE per al 29N. I la mort de Mari Carmen Abascal commociona el moviment de l'habitatge. Rodalies es reprèn en comptagotes després dels aiguats. I també ens diu que el Gran Recapte alerta de les noves pobreses i fa una crida al voluntariat. També ens diu que, parlant de salut, un de cada 4 catalans pateix fatiga visual per les pantalles. I ho copta a una xarxa que distribuïa cocaïna a l'engròs des de Barcelona a Lleida. Arrenca el Festival de Sitges amb rècord de pel·lícules presentades. I notable refrescada, sol, bona visibilitat, encara amb fortes ventades. És la previsió meteorològica per les properes hores. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

0: aquesta Fira de Santa Teresa. Vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs hem passat per 2:15 del migdia, passen 3 minuts d'aquesta hora i ara anem en busca de, com sempre, aquest punt de música retro, bueno, i també de cultura musical, jo podria afegir això. Avui ens quedem amb un cèlebre grup vocal nord-americà del Rhythm Blues, soul i funky de rock, que estava integrat per Patti LaBelle, Nona Hendrix i Sarah Dash. Precisament avui la seva vocalista que militava en el grup, doncs en fa anys, avui en fa 82 anys, la nord-americana. Es van formar originalment a Filadèlfia el 1962 sota el nom de The Bluebells. El conjunt va assolir la fama mundial a la dècada dels 70 després de reinventar-se com una estètica futurista inspirada en el glam rock i vestits especials dissenyats per Larry Legespie. El seu major èxit de la formació avui triada del grup LaBelle va ser el tema que va arribar el 1974 al llançament de la icònica cançó Lady Marmalade, que es va convertir en un fenomen cultural massiu i va liderar la llista del Billboard Hot. Van començar com un quartet tradicional dels anys 60 que incloia Cindy Brixton, qui més tard es va unir a The Supremes. Després de la seva sortida es va transformar en el trencador trio LaBelle. Van destacar per fusionar gèneres musicals amb lletres de forta consciència social i una imponent presència vocal interpretativa. La banda es va dissoldre el 1976 perquè les seves integrants segueixin exitoses carreres en solitari, destacant Patti LaBelle com a solista. Es van tornar a reunir temporalment l'any 2008 per gravar l'àlbum Back to Now. Doncs avui, amb aquest apunt i amb aquesta mirada cap al passat, ens quedem, evidentment, amb el seu tema estrella.

Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Doncs anem a obrir aquesta agenda d'avui que ve emmarcada principalment el que ara tot just us farem arribar, que és la Fira de Santa Teresa. Tal com heu pogut sentir, a les 12 del migdia havia tronada i repic de campanes a càrrec de l'Associació de Campaners del Vendrell anunciant la Fira de Santa Teresa. Doncs això ja ha arrencat. A les 12 del migdia hi haurà actuació de la DJ Enca, ja per començar a obrir boca. Doncs vinga, cosetes, i ara ens centrem exclusivament en el programa d'actes de la Fira de Santa Teresa d'avui divendres. Avui a un quart de 6 de la tarda des de la plaça del Tívoli hi haurà la cercavila musical acompanyat dels alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i l'agrupació musical Virgen del Consuelo pels carrers del centre. Des de les 5 i fins a les 8 del vespre pel carrers dels cafès hi haurà l'esplai zig-zag, lleure educatiu i educació amb valors per als infants de joves de 3 a 17 anys. Hi haurà actes que podreu disfrutar d'això dissabte i hi haurà activitats de colònies i campaments. Avui, a 7:45 del vespre, a la Rambla, hi haurà oficialment la inauguració i l'encesa de llums de la Fira de Santa Teresa. A les 8 del vespre, també al mateix lloc, a la Rambla, hi haurà actuació del duet Quintessens, un duet que neix fruit de la complicitat amb una visió comuna de la música. Així que no us podeu perdre. I a partir de 8:45 del vespre, davant del Centre Cívic l'Estació, hi haurà representació teatral amb l'espectacle La Fira d'Abans. Ve a càrrec del grup de teatre La Lira Vendrellenca i serà una reconstrucció històrica en clau de comèdia d'un dia de Fira de Santa Teresa. Tot seguit, com ja podeu imaginar-vos, això amb el temps és una forma de dir, perquè els horaris de vegades doncs, no quadraran, però aneu a temps. Doncs, com dèiem, tot seguit hi haurà actuació del grup de Portlands, una cita amb el rock al Vendrell, una cita que doncs, farà també un viatge en el temps, una formació que, com ja sabeu, té una llarga trajectòria musical. A les 10 de la nit a la plaça Vella hi haurà assaig dels nens del Vendrell. I a les 11 hi haurà actuació del grup Divas del Pop amb un repertori dels principals èxits de les grans veus femenines del pop. A les 8 del matí, pels carrers de la vila dissabte, doncs arriben les clàssiques matinades. De les 10 fins les 2 del migdia i de les 5 a les 8 del vespre al carrer hi haurà l'espai zig-zag. Hi haurà doncs, aquesta cita per disfrutar d'aquestes activitats per a joves. I des de les 10 fins 7:45 del vespre hi haurà la trobada literària a la plaça Nova. Si voleu descobrir el talent literari de l'entorn, l'associació Comarua Literària us espera. Un punt de trobada dissenyat perquè els autors locals puguin exposar, compartir i donar a conèixer les seves obres. Al 11:45 del migdia, a la plaça Vella, hi haurà ballada conjunta dels grups infantils de cultura popular del Vendrell, el Ball de Diablons, la Higueta, el Lleonet, els nans de gegantons, el Ball de la Patatuf, el Ball de les Figataires, el Ball de Pandanderetes, el Ball de Muntanyesos i el Ball de Cerculets amb el Ball de Faixes. Tot seguit, hi haurà la cercavila dels grups infantils de cultura. I a continuació hi haurà els versos del Ball de Diablons del Vendrell. A 2:15 al migdia, recordeu que encara estem en dissabte, hi haurà actuació del grup Brian de la Rumba. La millor rumba per tots els públics. Continuem en dissabte. A continuació hi haurà actuació de Laia Motos DJ. I des de les 5 fins a les 8 del vespre a la plaça Vella hi haurà l'inflable casteller més gran del món. Una atracció infantil per impulsar la divulgació del fet casteller i promoure el Museu Casteller de Catalunya. A 7:45 del vespre a la Rambla hi haurà espectacle Carta d'Ajuste a càrrec de Zafiro d'Or i les Baldies. Una cita que us recomanem i que a les 8 del vespre també donarà pas a l'actuació musical d'Erika Ley, versió del Beck Track de la vida de gairebé tothom, amb personalitat pròpia i de proximitat. A les 8 del vespre, a la placeta de França, hi haurà plantada del grup de Fox. Dissabte, a partir de 8:45 del vespre, hi haurà Cercavila de Foc. Una cita amb un recorregut que acollirà el Ball de Diablons, la Colla Jove de Valls, la Colla Jove del Ball de Diables de l'Hospitalet de l'Infant, el Ball de Diables del Drac del Tallot, el Borinot de Foc, el Drac de Montblanc, la Mulassa Feixuga, l'antiga Mortrassa, la Víbria, el Bou de Foc, les Possetes, els Diablons de Bellvei, les Puces, el Carmot, la Tortuga de Foc, el Drac Petit de Montblanc i el Cabrot Petit i el Cabrot. Un recorregut que anirà des del Pont de França fins a arribar al carrer del Peix i plaça Vella. A les 9 del vespre hi haurà actuació del grup de versions Rock and Roll. Un concert ple d'energia que reviu els grans clàssics del rock català dels anys 90. Anem en busca de més coses perquè ja sabeu, bueno, ja podeu veure, això ve ben ple. A 11:45 de la nit a la Rambla hi haurà actuació del grup Mecamela. Homenatge a Camela amb un repertori de clàssics inoblidables. I tot seguit, en acabar, hi haurà actuació d'en DJ Morsi. Diumenge, a partir de les 8 del matí, com sempre, per recordar-nos que estem en fira, arribaran matinades. Des de les 9 fins a la 1 del migdia, a la plaça de la Sardana, hi haurà la 25a trobada d'intercanvi de plaques Tacaba. I a 10:45 del matí, a la plaça Vella, hi haurà ballada conjunta dels grups de cultura popular del Vendrell. Tot seguit hi haurà la cercavila dels grups de cultura popular, que, com ja sabeu, fan el seu recut des de la plaça Vella i després doncs, faran fins al carrer dels Cafès, cantonada amb la carretera del Doctor Robert, amb l'espai de cercavila tranquil·la. I després, en arribar i en acabar, ja sabeu que arriba ja els clàssics versus de el Ball de Gitanes a la plaça Vella i després els versos del Ball de Diables. Ja sabeu que l'horari s'intenta complir, així que aneu doncs, a informant-vos o simplement aneu a disfrutar. A 3:15 del migdia hi haurà l'entrada de les colles a la plaça, des del carrer del Peix. I a partir de la 1 s'espera que arribi la Diada Castellera amb els nens del Vendrell, la colla jove dels xiquets de Tarragona i la colla Minyons de Terrassa. A partir de les 2 del migdia, no té res a veure que comenci la cita castellera, que s'allargarà, evidentment, a les 2 del migdia a la Rambla hi haurà actuació d'en DJ Verd. Per la tarda, a 7:45 de la tarda, hi haurà, a la Rambla hi haurà actuació del grup Buena Onda. I des de les 7 de la tarda a l'Església del Vendrell hi haurà el concert solidari. Diumenge a les 8 del vespre a la Rambla hi haurà l'actuació del grup de versions Brou, una formació de versions en català que neix des de les xarxes socials i que s'han convertit en una de les bandes revelacions de les festes majors i festivals. A partir de les 11, a la Rambla hi haurà actuació del grup Aquellos Cantos Locos, el tribut del Canto del Loco, un grup en català que fa homenatge, evidentment, al grup de Dani Martín i que recupera els seus èxits. I en acabar hi haurà actuació de Lemons DJ. Dilluns, que això continua. A 2:15 del migdia, a la Rambla hi haurà Vermut Rumbero a càrrec de Dantubi. I No us podem deixar doncs, de recordar que els serveis que acull la Fira de Santa Teresa és el punt lila d'atenció divendres, dissabte i diumenge a partir de les 10 de la nit a la Rambla, un espai d'atenció, prevenció i sensibilització per detectar i actuar davant de possibles agressions masclistes LGTBI plus fòbiques només si és sí, recordeu. I més coses, no us podeu perdre tot el que abarca aquesta Fira de Santa Teresa, des de doncs, tot el que podreu gaudir com a actes, així com els estands que arriben doncs, amb el seu contingut habitual i, com sempre, de proximitat. Aquesta és l'aturada que hem fet exclusivament per la Fira de Santa Teresa. No us la podeu perdre. Jo diria que hi ha doncs, actes per tothom. Però també us volem recordar que aquest dissabte arriba al Montmell, a la Juncosa del Montmell, la Fira d'Oficis en la seva 21a edició. Una cita destacada des de les 11 del matí fins les 2, artesania, demostracions en directe, productes locals, tallers, gastronomia, activitat per tota la família que podeu disfrutar. Podeu comprar aquest bono de 10 euros que inclou sabó, mostra de porc, coca i degustació també de cava. Unes activitats que arriben per disfrutar, que combina la història, la cultura i gastronomia, que es converteix en una cita imprescindible per a aquells que vulgueu viure i connectar amb els arrels de la terra. Només ens queda recordar-vos la programació de Ràdio El Vendrell. Avui, a 2:15 del migdia, arriba, com ja sabeu puntualment, l'informatiu amb la seva edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa. I de 3 a 5, l'actualitat musical amb tarda en estèreo. Avui és divendres i, com ja sabeu, a partir de les 8 del vespre arriba l'informatiu i avui és nit de Iron Fridays. A les 2:00 PM, Televisió El Vendrell, arribaran les notícies i avui divendres arriba el programa polític Plaça Vella. Nosaltres, amb això, avui ja arrodonim aquest punt del matí. Us desitgem que tingueu un llarg cap de setmana, perquè, a més, amb aquest dilluns, dia festa, ens retrobarem dimarts a partir de l'hora, en punt, com sempre, a les 12:00 PM. Així que anem en busca de música, amb la música de Woman and Woman, que després d'Ellie Goulding tocarem ja al punt de la 1:00 PM. Gràcies per acompanyar-nos i per escoltar aquesta quarta hora. Feliç cap de setmana i feliç pont!

0: com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedra sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i també la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre altres qüestions, si va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga el PSOE com a persona jurídica. I els treballadors de diversos centres de treball i institucions de tot Catalunya han fet un minut de silenci aquest migdia en record de la Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa dues setmanes, amb 87 anys. A Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han seguit el minut de silenci també davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors municipals, altres càrrecs públics i representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres. I, de fet, pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per Jarc, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema "Fals de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar també els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin avui des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a un dia de notícies especials a la ràdio. Avui és divendres, dia 9 d'octubre de 2026, i comença la fira de Santa Teresa del Vendrell. Això no obstant, a les vies de so, com de costum, la Marga Márquez. Comptem amb la feina de tècnics i redactors de la casa, que està sent moltíssim al llarg d'aquesta jornada. Les col·laboracions especials del Jordi Graell a la crònica esportiva i al final, com sempre, el dia abans de la fira, el dia de la fira, Marc Rodero, que ens ha de fer la previsió meteorològica.
0: Sumari de titulars.
1: Doncs començarem parlant del ple d'avui de l'Ajuntament del Vendrell, perquè ha aprovat una modificació que penalitzarà l'any que ve aquells que no hagin recollit la targeta o els cubells de la recollida selectiva. Seguirem parlant de residus perquè Unitat Vendrellenca proposa que sigui una empresa municipal la que gestioni la recollida. Després parlarem de fira, concretament dels castells i dels nens del Vendrell, perquè són davant d'una de les seves més importants actuacions de cada any. Seguirem amb una qüestió comarcal, projecte Arquivida, per ajudar les persones, majoritàriament dones, amb càncer de mama, fent tiramarc. Parlarem dels 50 anys del Monument als Castellers i també de la primera jornada de salut mental del Vendrell celebrada avui. Si ens volen acompanyar, comencem. En una setmana especialment complexa amb el servei de recollida de residus, l'Ajuntament del Vendrell ha aprovat en un ple extraordinari i urgent la taxa reguladora del servei per l'any que ve. L'ordenança manté la referència de la dimensió dels habitatges per establir el cost que cal pagar, però introdueix un nou criteri que diferencia aquells que participen en el nou sistema de recollida selectiva i aquells que no ho fan. Així, tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, Baltasar Santos, aquells veïns que hagin recollit la targeta per als contenidors intel·ligents o els cubells del porta a porta mantindran un cost gairebé similar al que ja tenen. Així, per un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats, el cost de la taxa serà de 158,90 euros, el que suposa un descens d'uns 40 cèntims respecte del que han pagat aquest any, el 2026. En canvi, aquells que no hagin recollit la targeta o els cubells per un pis de les mateixes dimensions pagaran 258,40 euros. És un increment de gairebé el 40%. Els barris on encara es funciona amb contenidors oberts, com els del centre de la vila, es mantindran les quotes d'enguany. Santos ha explicat que aquest és un primer pas per aplicar un preu variable l'any 2028 en funció de l'ús que es faci de la fracció orgànica. La taxa s'ha aprovat de forma inicial amb els vots de l'equip de govern, mentre que l'oposició en bloc ha votat en contra. Els diferents grups municipals han criticat que es mantingui el criteri de la mida dels habitatges per establir el cost i han titllat de ridícul un descens de 40 cèntims per a aquells que han recollit el material. Alhora, han preguntat si l'increment del contracte que s'ha sol·licitat els últims dies a l'empresa està recollit a les càlculs de la nova taxa i han lamentat el funcionament que s'està tenint del servei. Segons Santos, el cost del servei l'any 2027 serà de 8,7 milions d'euros. Seguim parlant de residus perquè Unitat Vendrellenca proposa la creació d'un servei municipal de recollida de residus. Els fets d'aquesta setmana, amb l'acumulació de brossa als carrers i problemes anteriors, són els principals arguments de la proposta del grup. En aquesta informació escoltaran el candidat d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert. Unitat Vendrellenca considera que el servei de recollida de residus és clarament deficitari. Les incidències d'aquesta setmana i episodis anteriors són el motiu de la seva crítica.
2: Un dia d'aiguats no justifica un ultimàtum de 24 hores. Penseu que des del Vendrell ja portem 5 mesos amb un caos continuat de residus. El primer responsable d'aquest caos és el alcalde del Vendrell. Pensem que és l'Ajuntament qui dissenya el model de recollida de residus. I l'Ajuntament l'envia al Consell Comarcal. I aquest el contracta amb una empresa que en el nostre cas és Foment de Construcciones i Contrates.
1: No és el primer cop que el partit denuncia l'incompliment del contracte de recollida.
2: Recordem que en el contracte hi han destinats més de 300.000 euros per la recollida de saturacions de contenidors en dies puntuals per situacions excepcionals, com era el cas de l'Aiguat. També estaven destinats a educadors cívics, 4 en concret al Vendrell, i no se n'ha vist ni un pels carrers.
1: El contracte depèn del Consell Comarcal, on el PSC del Vendrell hi té responsabilitats.
2: El delegat de residus del Consell Comarcal també és del seu propi partit, i a més, el vicepresident primer és el senyor Baltasar Santos, que és el regidor d'Hisenda. Em pregunto, l'alcalde està disposat a denunciar el seu propi regidor? Per tant, el que jo demano és que s'acabi el teatre i que l'alcalde i el seu equip de govern comencin a gestionar la ciutat i, en concret, el contracte de residus. Ens preocupa l'actual contracte, no només perquè sigui insuficient, sinó perquè ens preguntem, és lògic que el Vendrell, una ciutat de 40.000 habitants, que multiplica per 3 i per 4 la seva població a l'estiu, estigui al mateix contracte que pobles de la comarca de 5, 10 o 15.000 habitants?
1: La proposta d'Unitat Vendrellenca és la creació d'un servei municipal dedicat a la recollida de residus.
2: Nosaltres el que proposem és una empresa pública, de gestió pública, de capital 100% públic, que gestioni la recollida de residus, pilotada per l'Ajuntament, i que sigui capaç de fiscalitzar qui recicla, qui no recicla, les quantitats, les tonelades de residus, i que sigui capaç de governar-se a si mateix.
1: El referent d'Unitat Vendrellenca, en aquest cas, és l'Ajuntament de Calafell, que disposa d'un servei propi de recollida. Toca parlar de la fira, que és allò que ja tenim aquí. I toca parlar de castells, perquè després del concurs arriba Santa Teresa i els nens afronten aquesta última gran cita de la temporada, molt carregats de moral després del seu gran paper dissabte passat a la Tàrraco Arena. Els de la camisa vermella aspiren a revalidar els 3 castells de la setmana passada, 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, mentre que Minyons de Terrassa i Jove de Tarragona, que també seran diumenge a la plaça Vella, podrien regalar algun gamma extra a l'afició que es congregui a la Diada Castellera de Santa Teresa. Ho explica Lolo García, i aquí sentirem l'Elisabet Aleu i el Pere Rovira, els dos caps de colla dels nens del Vendrell.
3: Els nens del Vendrell volen acabar la temporada, sense caries a banda, consolidant les bones sensacions ofertes a la sessió de dissabte del concurs de castells, on la colla va acabar segona i, sobretot, va mostrar la seva solidesa i la seva capacitat de resiliència estrenant 2 castells de 8 d'una sola tacada, i molt especialment amb el 5 de 8, demostrant que quan cal sap lluitar com la que més. Una bona injecció de moral que tot fa preveure a priori que diumenge a la plaça Vella, a partir de la 1 de la tarda, intentaran reeditar lligant una nova catedral amb el 3 de 8 i el 7 de 8, tal com deixaven entreveure els seus caps de colla a la Tàrraco Arena.
4: Bueno, al final crec que si acabem amb aquesta diada estarem més que contents. Llavors, nosaltres seguim treballant tots els castells possibles, però fent això estem molt contents.
5: Sí, sí, sí. Jo crec que el centenari hi ha hagut moments preciosos que ens ha donat, i la fira, evidentment, és com la cirereta final de que és quan fem 100 anys, realment.
3: Els de la camisa vermella, igual que l'any passat, estaran acompanyats a plaça per la Jove de Tarragona, a un gran nivell també diumenge al concurs, i els Minyons de Terrassa, amb ganes de gamma extra després de la Torre de Nouenfort de Manilles descarregada ara fa un parell de setmanes per la Diada de la Mercè de Barcelona. Un autèntic espectacle casteller on els tarragonins, ara fa un any, van carregar el 3 de 10 en Fort de Manilles i van completar el 4 de 9 amb agulla, a banda de la Torre de Nou, i els de la camisa malva també van anotar-se el 5 de 8 en forra. La diada es podrà seguir en directe a través de la televisió del Vendrell en connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Sí, castell carregat dels Minyons de Terrassa, 5 de 9.
1: Mirem cap a comarca per explicar que l'entitat Penedès contra el Càncer ha inaugurat aquest dimecres, és a dir, ahir a la tarda, el projecte anomenat Arc i Vida, de prevenció del limfedema en persones que pateixen càncer de mama. La iniciativa es desenvolupa a la pedrera de l'Escarnosa de Calafell, amb el suport de la Fundació Pinar i també de l'Ajuntament de la localitat, a més del Club de Tiramarc l'Arbós. És una iniciativa de la qual en parlaran Silvina Lugones, presidenta de Penedès contra el Càncer, el doctor Santos López, que és cirurgià especialitzat en càncer de mames, Maria José Sardà, que és la família propietària de la cantera, i Maria Pitar, que és arquera i també medallista internacional. De tot plegat, ens en parla el Marc Guitart.
7: Tal com expliquen des de Penedès contra el Càncer, Art i Vida neix amb la voluntat de promoure la salut, el benestar i l'activitat física com a eina d'acompanyament per a les persones que han passat o estan passant per un càncer de mama. Una eina de prevenció basada en l'activitat de Tiramarc i que vol ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
8: És de la necessitat de tenir un esport que combini la salut, el benestar i, sobretot, que pugui combatre el càncer de mama. I també una de les conseqüències que té el càncer de mama i les persones operades de càncer de mama és el limfedema. Llavors, aquest esport el que fa és prevenir, curar y acompañar a las personas afectadas de cáncer de mama.
9: Bueno, hay muchos estudios ya demostrados hace muchísimos años que demuestran que el deporte disminuye el índice de recaídas de la enfermedad, de recidivas, y que aumenta la supervivencia de los pacientes con cáncer. El tiro con arco tiene la ventaja de que trabaja el brazo del que ha sido operado.
7: El projecte va tenir una primera etapa a l'Arbós, gràcies al suport del Club de Tiramarc d'aquest municipi. Ara, però, s'han establert a la pedrera de l'Escarnosa de Calafell, un espai ideal per fer aquesta activitat.
8: Ara hem aconseguit centralitzar aquí, a Calafell, en aquest entorn tan bonic que ens han cedit per part de la família Sardà i l'Ajuntament. La veritat és que començar aquí, poder unificar i convidar les persones que puguin ser beneficiàries d'aquest projecte Arc i Vida, per a nosaltres és tot un plaer.
10: La Silvina, quan va comentar que buscava un espai per fer allò del tirambarc i va donar la casualitat que buscava la cantera de l'Escarnosa, li vaig dir, ostres, dic, si això és, forma part de la família, si això és una... Pues, a topar amb nosaltres, comentant-ho amb la Ceci, vam quedar, vam dir que sí, que per nosaltres no hi havia cap problema, primer vinculades amb l'esport, després la part emotiva també, perquè hem tingut familiars amb patologies de càncer, que al final a totes les cases entra, malauradament.
7: A més del vessant esportiu i físic, el projecte també suposa crear un espai de socialització on les participants poden generar complicitats.
11: Tu ja les veus d'entrada que venen amb una predisposició que potser al principi els costa una mica ficar-s'hi, estan molta estona parlant, però després van fent grup i hi ha dies que no tiren ninguna fletxa, que estan tota la sessió parlant de les seves coses, però al final no estan tancades en una sala parlant entre elles, estan fent una activitat, tenen coses en comú, a part de la malaltia, fan una activitat conjunta.
7: Les sessions del projecte Arc i Vida es fan els dilluns i els diumenges al matí i els dijous a la tarda.
1: Per la fira passen moltes coses i coincidint amb la celebració d'enguany, el Vendrell commemora aquest dilluns, dia 12, una efemèride especial. És el 50è aniversari de la inauguració del Monument als Castellers, obra de l'escultor Josep Canyes. És una peça que va lluir 20 anys a l'entrada del Vendrell a la zona del Francàs per la 340 i que el 1996 va ser traslladada a la seva ubicació actual, a l'avinguda Jaume Carner. D'això, el Lolo n'ha parlat amb el president de l'Associació d'Amics de Josep Canyes, Joan Gené.
3: 50 anys del carro gros. Dilluns, dia 12, es commemora mig segle de la inauguració del Monument als Castellers, obra de l'escultor de Banyeres del Penedès, Josep Canyes. Una iniciativa que va tirar endavant enmig de la Setmana Castellera que es va dur a terme al Vendrell, amb xerrades de figures com Pere Català Roca i Emili Miró, trobades de grallers, concursos de fotografies, sardanes i cinema casteller. Una programació que també va servir per homenatjar Jan Julibert i Pau Casals, traspassats no feia molt, i que va tenir com un dels seus actes centrals la inauguració de l'obra El Francàs, on els seus impulsors consideraven que lluiria més.
12: Llavors ells pensaven que en aquella zona seria com una mena de centre de tota de la zona, diguem-ne, quan tenia l'impuls casteller, no? I a més, els dels amics de l'UNESCO pensaven, o deien, que en aquella zona del Francàs era com un centre dels Països Catalans. El que sí que està clar era que volien un lloc obert, que el castell es veiés de molts llocs, no?
3: Amb la construcció d'autopistes a començaments dels 70 i l'habilitació del pas del tren, el monument va perdre visibilitat i aleshores es va començar a rumiar una nova ubicació. Fou així com l'any 1996 es va acabar traslladant a la confluència entre l'avinguda de Jaume Carner i la carretera de Tarragona, on llueix des de fa 3 dècades, malgrat tenir un origen molt més antic.
12: Quan es va trobar amb el Pau Casals a Londres l'any 35, ja en van parlar de fer un castell al Penedès, no? De posar un castell aquí a les terres castelleres, no? A la zona castellera. Aquest monument, el posem on el posem, sempre serà un símbol.
3: 200 tones de pedra d'Ulldecona treballada amb el suport de part de la colla dels Nens del Vendrell i finançada amb aportacions populars i amb l'impuls d'entitats i col·lectius culturals de la vila i més enllà. Un treball col·lectiu esdevingut símbol del municipi i del fet casteller, alçat amb l'esforç generós d'una bona pinya.
1: I una cosa més. Avui s'ha celebrat la primera edició de la Jornada de Salut Mental del Vendrell i ha estat un èxit. Ha estat aquest divendres i totes les activitats programades s'han omplert de professionals i d'usuaris d'aquest tipus de serveis de salut. En aquesta informació escoltarem Esther Ruiz, que és la coordinadora del Centre Municipal de Salut Mental per Adults, i també Montse Martín, regidora de Salut Mental. La primera edició de la Jornada de Salut Mental del Vendrell ha estat un èxit. La participació de professionals i usuaris ha estat notable. La jornada l'organitza el Centre de Salut Mental per Adults del Vendrell i ha constat una caminada a Sant Vicenç de Calders per fer la ruta de la Pedra Seca, de diferents ponències sobre salut mental i d'una botifarrada popular. Totes tres convocatòries han obtingut una gran resposta.
13: Fem aquesta primera jornada sobretot per donar visibilització a la salut mental. Aquí no s'havia fet mai, s'ha fet en altres llocs i vam prendre la iniciativa de fer una activitat diferent, de bueno, poder participar també amb la ciutadania i ha estat molt, molt xula de moment.
1: Un dels objectius de la jornada és combatre l'estigma de la salut mental. La regidora té clar que cal incidir en aquest àmbit sanitari.
14: Al llarg de la nostra vida ningú està exempt de tenir algun problema relacionat amb la salut mental o no un problema. Podem tenir una malaltia com un mal de panxa, com podem tenir una malaltia doncs, en algun moment de la nostra vida, per exemple, d'una depressió. Per tant, tenim que tenir molts bons professionals també en aquest àmbit, perquè a vegades no es pensa tant en els professionals de salut mental com en els professionals de la salut comunitària, no? I això és el que hem de fer.
1: Tenint en compte el balanç de la jornada, es pot afirmar que, si tot va bé, no serà l'última.
15: Els esports en Jordi Graell.
16: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb el retorn a la competició del Club d'Esports Vendrell masculí. Després de descansar el passat cap de setmana per el que hem anat comentant durant tota la setmana, aquesta alerta per les pluges que va obligar a suspendre-ho gairebé tot, i una d'aquestes suspensions ens va afectar a l'equip roig i negre que havia de jugar a casa el dissabte contra el Vallmoll, i per tant doncs, hi ha els d'Àlex Sukhoyev que se centren en el proper partit, que serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al camp del Pla de Santa Maria, I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, l'Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
17: Hola, buenos días.
16: Bueno, como decía, ¿no? Pues una lástima que no se pudiera jugar el sábado pasado porque teníais ganas, ¿no?, de sacar un poco la espina de San Jaume, pero bueno, al final pues no se pudo hacer.
17: Sí, bueno, hemos estado preparado, el equipo estaba bien y lástima que no podemos jugar porque en algunos equipos en Tarragona sí que han jugado, no sé por qué, y nosotros también pudimos jugar por el tiempo, que en el Vendrella había buen tiempo. Y lástima que no hemos podido jugar. Pero bueno, nos debería trabajar más, entrenar más y recuperar algunos jugadores de lesiones y bueno.
16: Ahora pues ya toca pensar en el próximo partido, que es este sábado en el campo del Pla de Santa María, que es un equipo que acaba de subir después de hacer una gran temporada y que bueno, pues también siempre es un campo complicado, ¿no? Porque es un campo más pequeño y además tiene un par de jugadores en ataque que también pues te la pueden liar, ¿no?
17: Sí, tienen arriba buenos jugadores y tienen buen delantero, que va bien en estos campos. El campo sí, estrecho y pequeño, pero bueno, nosotros tenemos que adaptarnos rápido y competir bien y estar preparados para estos campos, estos partidos, que va a ser muy difícil, eso es muy claro. Y bueno, ya hemos trabajado esta semana para cómo vamos a jugar en este campo y el equipo está bien de verdad, por eso intentamos hacer todo lo posible para sacar 3 puntos.
16: Y sobre todo también importante mantener las buenas sensaciones del último partido, ¿no? Porque en San Jaume ya se vio una mejora, pero ahora falta también transformar esas sensaciones en puntos, ¿no?
17: Sí, el equipo va mejorando poco a poco, los jugadores entrenan espectacular y a ver si todo esto podemos hacer también en los partidos fin de semana lo mismo que están haciendo en los entrenos y seguir mejorando y sacar puntos para estar más arriba posible.
16: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea, así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
17: Muchas gracias.
16: Àlex Sukhoviev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fent una mica de prèvia d'aquest partit, perquè com dèiem, doncs, dissabte passat doncs, no es va poder jugar el partit contra el Vallmoll i a l'espera de nova data, doncs ara ja estem pendents d'aquest desplaçament dissabte a les 7 de la tarda al camp del Pla de Santa Maria. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el Vendrell Blue Sun Time, que aquest cap de setmana també tornarà a l'acció després d'haver descansat el passat cap de setmana, que havia de visitar, teòricament, la visita del Sant Andreu, però també, doncs, com en altres casos, doncs, va haver de suspendre el partit, que havia de jugar dissabte per l'alerta per les pluges. I, per tant, bé, doncs, finalment, el proper partit de les jugadores de Juanpe Fernández, que serà ja aquest diumenge a les 7 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Sants B. I per saber, doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Juanpe Fernández. Hola, bon dia.
18: Bon dia.
16: Bé, una llàstima, no?, perquè ja ho vam comentar, no?, que teníeu ganes de jugar la setmana passada per intentar reivindicar-vos, però bé, doncs, finalment, doncs, no va poder ser.
18: Correcte. Bueno, va servir per descansar una miqueta les noies, no?, i assimilar una miqueta el que m'ha estat entrant aquesta setmana.
16: El proper rival, que com dèiem, doncs, és el Sants B, que, com va passar també la primera jornada contra el Ràpid Cornellà, és un equip que acaba de baixar, per tant, teòricament també ha de ser un altre partit dur, però bé, doncs, sent a casa, doncs, aviam si l'equip doncs, pot plantar més cara, no?
18: Doncs sí, bueno, pintar que és un rival difícil perquè suposa que era de Lliga Or. No sabem ben bé quins són els jugadors que continuen o no. Per tant, doncs, serà una sorpresa, no?, a veure quin equip ens trobem en realitat.
16: Un equip que, bé, doncs, de moment sembla que ha començat prou bé, perquè ha guanyat de fet, ve de guanyar doncs, de manera clara contra el Vilanova. Per tant, bé, doncs, aviam si l'equip doncs, és capaç de sortir endollat, doncs aviam si pot plantar cara, no?
18: Sí, aquest és el repte, no? Començar des del minut zero a plantar cara i ensenyar tot allò que hem estat practicant aquestes setmanes.
16: A més, també, doncs, com dèiem, doncs, a més és el primer partit de casa, per tant, doncs, aquí a casa sí que l'equip doncs, ha de començar a fer-se fort o, com a mínim, doncs, intentar mostrar la seva millor cara, no?
18: Correcte, sí. Està més confort, no? Es dona confort.
16: Doncs perfecte, Juanpe, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
18: A tu, moltes gràcies.
16: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Blue Sun Time, fem una mica de prèvia d'aquest partit que serà diumenge a les 7 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Sants B.
19: El temps amb Marc Rodero.
1: Sí, a la història dels informatius de la ràdio hi ha habitualment un dia crític, Aquest és el dia just abans de l'inici de la Fira de Santa Teresa. El que passa que molt probablement aquesta també serà una edició de la previsió meteorològica tranquil·la, cosa estranya, a l'octubre. Marc Rodero, bona tarda.
20: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
1: Mira que hem patit, en dies de començament de fira, però no sembla que sigui el cas,
20: No serà el cas. Podem dir que ja tot el que havia de descarregar ja ho ha descarregat amb anterioritat i, per tant, tindrem per endavant un cap de setmana, afegint també dilluns de la setmana entrant, força tranquil i estable i marcat àmpliament pel sol. La fira sempre ens fa patir, ho has dit a l'inici, però crec que recordar que l'any passat ja va ser relativament tranquil·la i potser aquesta nova normalitat també ens haurem de començar a acostumar, doncs, que potser allà per la fira no caldrà patir, però bueno, ja ho anirem veient. De moment, setmana o cap de setmana dominat per l'estabilitat, àmpliament el sol i el panorama anticiclònic serà el protagonista. Potser diumenge poden augmentar una miqueta més els núvols de tipus alt, però no esperarem precipitació, i amb unes temperatures notablement contrastades, típiques de tardor, fresques o fredes a primeres hores i durant la nit, i en canvi prou agradables al punt del migdia. Avui ha fet fresqueta aquest matí quan ens hem llevat, i ara al punt del migdia també la temperatura no és gaire elevada. És cert que de cara al cap de setmana, demà diumenge i dilluns, la temperatura màxima ha de pujar, la mínima també una mica, però tot així, en quan marxi el sol, la fresqueta s'imposarà i, per tant, tindrem uns dies marcats per aquesta situació típicament de tardor, és a dir, absència de pluja i temperatures molt normalitzades, Llorenç.
1: Avui, a primera hora del matí, segurament ha estat el dia més fresc en molts mesos de l'any.
20: Sí, bueno, si més no, del que portem de tardor recentment estrenada. De l'any poder no, perquè pensa que tenim...
1: No, de l'any no, clar, de l'any no. Però...
20: De la tardor seguríssim, de la tardor seguríssim. Sí que és cert que la de demà, la matinada de demà, no serà tan freda com la d'avui, si més no, a casa nostra. La temperatura remuntarà una mica, però tot i així ho notarem de seguida. Avui, cap allà a les 7, quarts de 8, quan ja el sol marxa, notarem com la fresqueta s'imposarà i ens obligarà a portar una rebequeta, una dessuadora, una jaqueteta, perquè notarem aquesta davallada en les temperatures. I, per tant, l'ambient de tardor, com ho diu això? Tardorejarem, això mateix.
1: Jo no ho repetiré.
20: No t'atreveixes,
1: Marc, gràcies, que tinguis una bona fira.
20: Bona fira, igualment. Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Totes vostès ja ho saben, són moltes les convocatòries que hi ha a partir d'ara, són la gran majoria al carrer, és el moment de viure la Fira de Santa Teresa, no s'ha de portar paraigües, el vent no s'ha d'endur als estants, és una oportunitat de retrobar-se amb els amics de tota la comarca, que encara hi ha força gent del Baix Penedès i Rodalies que visita el Vendrell coincidint amb Santa Teresa. Això és tot, moltes gràcies, bona fira.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força solellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari, torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
5: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de Segaró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat.

0: de 117 milions d'euros a Catalunya.
1: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
3: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
5: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
4: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
6: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I un apunt internacional, és un quart de 3 gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
1: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
0: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
8: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
7: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà ja

0: amb els representants de les administracions.
1: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torre Ferrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
2: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
1: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
3: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
4: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
3: Aquesta prova a Torreferrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La ronda litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
2: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
1: En Champanà-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
2: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
1: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han d'Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i a més ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
5: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
6: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
5: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
1: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
8: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis perriant a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
7: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriant durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriant juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
1: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
2: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Aitsunoda es proclama campiona del món de judo.
9: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Aitsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
10: Quan aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
9: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
11: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
9: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
12: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
13: Bueno, estic molt, molt, molt, molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball de l'staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
12: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca-Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona ahir mateix.
9: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Iñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
14: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote y se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
9: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
7: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
7: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
10: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
7: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
10: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i Migdia, on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
7: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
7: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
10: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
7: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
10: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
12: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
7: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
10: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
7: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
13: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
7: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
10: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
15: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
14: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
7: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
16: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
9: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
16: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
7: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
18: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
19: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
17: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
0: Notícies en xarxa.
7: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
10: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
7: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
20: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
21: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
20: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
7: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torrebaró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
10: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torrebaró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
22: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio. Así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
10: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
7: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
1: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
2: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
1: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció. Una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
23: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
4: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
7: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
24: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
25: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
24: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
7: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
27: I no se contarà solo a las personas que duermen en la calle, a las que
3: sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcament.
26: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
17: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
10: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
17: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho a Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
6: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
5: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
17: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
10: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
17: M1FM, Maria Lara.
11: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
12: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
11: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
17: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
13: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la torre de l'homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
8: Pel 7 se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
9: Ens explicarà l'història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
8: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
14: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
15: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
16: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
15: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
14: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
18: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polledes, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
19: Quan aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
18: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc de Ràdio Sabadell.
27: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
28: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
27: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
18: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa de Ràdio Municipal de Terrassa.
29: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta a 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
30: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos et parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final s'agradaria molt.
29: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
18: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada al Palau Blaugrana, rep els Alguiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
14: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque soy la
3: capa. Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
7: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenida.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: ¿Intentas engañarme?
15: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en recorda a Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com dels centres de treball l'ha impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i l'UGT, amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen, que continua sent un objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor.
2: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
1: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat. Tot plegat, ho ha dit en una visita a Platja d'Aro, ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont de Ridaura començaran la tardor de l'any vinent.
3: Si ho comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja d'aquests dies. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. I la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau 2026. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional. L'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental, diu, per garantir que es processi els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals molt rellevants. I Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch i els artistes Cabo, San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món de teatre s'ha volgut reconèixer enguany Victoria Spunberg i també s'ha premiat el director escènic Àlex Uller. Lliurament tindrà lloc a l'Auditori Casals del Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Había perdido.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, catetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: cabeza de ratón.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dream. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdere.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a un dia de notícies especials a la ràdio. Avui és divendres, dia 9 d'octubre de 2026, i comença la fira de Santa Teresa del Vendrell. Això no obstant, a les vies de so, com de costum, la Marga Márquez. Comptem amb la feina de tècnics i redactors de la casa, que està sent moltíssima al llarg d'aquesta jornada. Les col·laboracions especials del Jordi Graell a la crònica esportiva i, al final, com sempre, el dia abans de la fira, o el dia de la fira, Marc Rodero, que ens ha de fer la previsió meteorològica.
0: Sumari de titulars.
1: Doncs començarem parlant del ple d'avui de l'Ajuntament del Vendrell, perquè ha aprovat una modificació que penalitzarà l'any que ve aquells que no hagin recollit la targeta o els cubells de la recollida selectiva. Seguirem parlant de residus perquè Unitat Vendrellenca proposa que sigui una empresa municipal la que gestioni la recollida. Després parlarem de fira, concretament dels castells i dels nens del Vendrell, perquè són davant d'una de les seves més importants actuacions de cada any. Seguirem amb una qüestió comarcal, projecte Arquivira, per ajudar les persones, majoritàriament dones, amb càncer de mama, fent tiramarc. Parlarem dels 50 anys del Monument als Castellers i també de la primera jornada de salut mental del Vendrell celebrada avui. Si ens volen acompanyar, comencem. En una setmana especialment complexa amb el servei de recollida de residus, l'Ajuntament del Vendrell ha aprovat en un ple extraordinari i urgent la taxa reguladora del servei per l'any que ve. L'ordenança manté la referència de la dimensió dels habitatges per establir el cost que cal pagar, però introdueix un nou criteri que diferencia aquells que participen en el nou sistema de recollida selectiva i aquells que no ho fan. Així, tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, Baltasar Santos, aquells veïns que hagin recollit la targeta per als contenidors intel·ligents o els cubells del porta a porta mantindran un cost gairebé similar al que ja tenen. Així, per un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats, el cost de la taxa serà de 158,90 €, el que suposa un descens d'uns 40 cèntims respecte del que han pagat aquest any, el 2026. En canvi, aquells que no hagin recollit la targeta o els cubells per un pis de les mateixes dimensions pagaran 258,40 €. És un increment de gairebé el 40%. Els barris on encara es funciona amb contenidors oberts, com els del centre de la vila, es mantindran les quotes d'enguany. Santos ha explicat que aquest és un primer pas per aplicar un preu variable l'any 2028 en funció de l'ús que es faci de la fracció orgànica. La taxa s'ha aprovat de forma inicial amb els vots de l'equip de govern, mentre que l'oposició en bloc ha votat en contra. Els diferents grups municipals han criticat que es mantingui el criteri de la mida dels habitatges per establir el cost i han titllat de ridícul un descens de 40 cèntims per a aquells que han recollit el material. Alhora, han preguntat si l'increment del contracte que s'ha sol·licitat els últims dies a l'empresa està recollit a les càlculs de la nova taxa i han lamentat el funcionament que s'està tenint del servei. Segons Santos, el cost del servei l'any 2027 serà de 8,7 milions d'euros. Seguim parlant de residus perquè Unitat Vendrellenca proposa la creació d'un servei municipal de recollida de residus. Els fets d'aquesta setmana, amb l'acumulació de brossa als carrers i problemes anteriors, són els principals arguments de la proposta del grup. En aquesta informació escoltaran el candidat d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert. Unitat Vendrellenca considera que el servei de recollida de residus és clarament deficitari. Les incidències d'aquesta setmana i episodis anteriors són el motiu de la seva crítica.
2: Un dia d'aiguats no justifica un ultimàtum de 24 hores. Penseu que des del Vendrell ja portem 5 mesos amb un caos continuat de residus. El primer responsable d'aquest caos és el alcalde del Vendrell. Pensem que és l'Ajuntament qui dissenya el model de recollida de residus. I l'Ajuntament l'envia al Consell Comarcal. I aquest el contracta amb una empresa que en el nostre cas és Foment de Construcciones i Contrates.
1: No és el primer cop que el partit denuncia l'incompliment del contracte de recollida.
2: Recordem que en el contracte hi han destinats més de 300.000 euros per la recollida de saturacions de contenidors en dies puntuals per situacions excepcionals, com era el cas de l'Aiguat. També estaven destinats a educadors cívics, 4 en concret al Vendrell, i no se n'ha vist ni un pels carrers.
1: El contracte depèn del Consell Comarcal, on el PSC del Vendrell hi té responsabilitats.
2: El delegat de residus del Consell Comarcal també és del seu propi partit, i a més, el vicepresident primer és el senyor Baltasar Santos, que és el regidor d'Hisenda. Em pregunto, l'alcalde està disposat a denunciar el seu propi regidor? Per tant, el que jo demano és que s'acabi el teatre i que l'alcalde i el seu equip de govern comencin a gestionar la ciutat i, en concret, el contracte de residus. Ens preocupa l'actual contracte, no només perquè sigui insuficient, sinó perquè ens preguntem, és lògic que el Vendrell, una ciutat de 40.000 habitants, que multiplica per 3 i per 4 la seva població a l'estiu, estigui al mateix contracte que pobles de la comarca de 5, 10 o 15.000 habitants?
1: La proposta d'Unitat Vendrellenca és la creació d'un servei municipal dedicat a la recollida de residus.
2: Nosaltres el que proposem és una empresa pública, de gestió pública, de capital 100% públic, que gestioni la recollida de residus, pilotada per l'Ajuntament, i que sigui capaç de fiscalitzar qui recicla, qui no recicla, les quantitats, les tonelades de residus, i que sigui capaç de governar-se a si mateix.
1: El referent d'Unitat Vendrellenca, en aquest cas, és l'Ajuntament de Calafell, que disposa d'un servei propi de recollida. Toca parlar de la fira, que és allò que ja tenim aquí. I toca parlar de castells, perquè després del concurs arriba Santa Teresa i els nens afronten aquesta última gran cita de la temporada, molt carregats de moral després del seu gran paper dissabte passat a la Tàrraco Arena. Els de la camisa vermella aspiren a revalidar els 3 castells de la setmana passada, 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, mentre que Minyons de Terrassa i Jove de Tarragona, que també seran diumenge a la plaça Vella, podrien regalar algun gamma extra a l'afició que es congregui a la Diada Castellera de Santa Teresa. Ho explica Lolo García, i aquí sentirem l'Elisabet Aleu i el Pere Rovira, els dos caps de colla dels nens del Vendrell.
3: Els nens del Vendrell volen acabar la temporada sense caries a banda, consolidant les bones sensacions ofertes a la sessió de dissabte del concurs de castells, on la colla va acabar segona i, sobretot, va mostrar la seva solidesa i la seva capacitat de resiliència estrenant 2 castells de 8 d'una sola tacada, i molt especialment amb el 5 de 8, demostrant que quan cal sap lluitar com la que més. Una bona injecció de moral que tot fa preveure a priori que diumenge a la plaça Vella, a partir de la 1 de la tarda, intentaran reeditar lligant una nova catedral amb el 3 de 8 i el 7 de 8, tal com deixaven entreveure els seus caps de colla a la Tàrraco Arena.
4: Bueno, al final crec que si acabem amb aquesta diada estarem més que contents. Llavors, nosaltres seguim treballant tots els castells possibles, però fent això estem molt contents.
5: Sí. Jo crec que el centenari hi ha hagut moments preciosos que ens ha donat, i la fira, evidentment, és com la cirereta final d'aquest quan fem 100 anys, realment.
3: Els de la camisa vermella, igual que l'any passat, estaran acompanyats a plaça per la Jove de Tarragona, a un gran nivell també diumenge al concurs, i els Minyons de Terrassa, amb ganes de gama extra després de la Torre de Nou Bonfort de Manilles descarregada ara fa un parell de setmanes per la Diada de la Mercè de Barcelona. Un autèntic espectacle casteller on els tarragonins, ara fa un any, van carregar el 3 de 10 en Fort de Manilles i van completar el 4 de 9 amb agulla, a banda de la Torre de Nou, i els de la camisa malva també van anotar-se el 5 de 8 en forra. La diada es podrà seguir en directe a través de la televisió del Vendrell en connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Sí, castell carregat dels Minyons de Terrassa, 5 de 9.
1: Mirem cap a comarca per explicar que l'entitat Penedès contra el Càncer ha inaugurat aquest dimecres, és a dir, ahir a la tarda, el projecte anomenat Arc i Vida, de prevenció del limfedema en persones que pateixen càncer de mama. La iniciativa es desenvolupa a la pedrera de l'Escarnosa de Calafell, amb el suport de la Fundació Pinar i també de l'Ajuntament de la localitat, a més del Club de Tiramarc l'Arbós. És una iniciativa de la qual en parlaran Silvina Lugones, presidenta de Penedès contra el Càncer, el doctor Santos López, que és cirurgià especialitzat en càncer de mames, Maria José Sardà, que és la família propietària de la cantera, i Maria Pitar, que és arquera i també medallista internacional. De tot plegat, ens en parla el Marc Guitar.
7: Tal com expliquen des de Penedès contra el Càncer, Art i Vida neix amb la voluntat de promoure la salut, el benestar i l'activitat física com a eina d'acompanyament per a les persones que han passat o estan passant per un càncer de mama. Una eina de prevenció basada en l'activitat de Tiramarc i que vol ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
8: Sorgeix de la necessitat de tenir un esport que combini la salut, el benestar i, sobretot, que pugui combatre el càncer de mama. I també una de les conseqüències que té el càncer de mama i les persones operades de càncer de mama és el limfedema. Llavors, aquest esport el que fa és prevenir, curar y acompañar a las personas afectadas de cáncer de mama.
9: Bueno, hay muchos estudios ya demostrados hace muchísimos años que demuestran que el deporte disminuye el índice de recaídas de la enfermedad, de recidivas, y que aumenta la supervivencia de los pacientes con cáncer. El tiro con arco tiene la ventaja de que trabaja el brazo del que ha sido operado.
7: El projecte va tenir una primera etapa a l'Arbós, gràcies al suport del Club de Tiramarc d'aquest municipi. Ara, però, s'han establert a la pedrera de l'Escarnosa de Calafell, un espai ideal per fer aquesta activitat.
8: Ara hem aconseguit centralitzar aquí, a Calafell, en aquest entorn tan bonic que ens han cedit per part de la família Sardà i l'Ajuntament. La veritat és que començar aquí, poder unificar i convidar les persones que puguin ser beneficiàries d'aquest projecte Arc i Vida, per a nosaltres és tot un plaer.
10: La Silvina, quan va comentar que buscava un espai per fer allò del tir amb arc i va donar la casualitat que buscava la cantera de l'Escarnosa, li vaig dir, ostres, dic, si això és, forma part de la família, si això és una... Pues, anat a topar amb nosaltres, comentant-ho amb la Ceci, vam quedar, vam dir que sí, que per nosaltres no hi havia cap problema, primer vinculades amb l'esport, després la part emotiva també, perquè hem tingut familiars amb patologies de càncer, que al final a totes les cases entra, malauradament.
7: A més del vessant esportiu i físic, el projecte també suposa crear un espai de socialització on les participants poden generar complicitats.
11: Tu ja les veus d'entrada que venen amb una predisposició que potser al principi els costa una mica ficar-s'hi, estan molta estona parlant, però després van fent grup i hi ha dies que no tiren ninguna fletxa, que estan tota la sessió parlant de les seves coses, però al final no estan tancades en una sala parlant entre elles, estan fent una activitat, tenen coses en comú, a part de la malaltia, fan una activitat conjunta.
7: Les sessions del projecte Arc i Vida es fan els dilluns i els diumenges al matí i els dijous a la tarda.
1: Per la fira passen moltes coses i coincidint amb la celebració d'enguany, el Vendrell commemora aquest dilluns, dia 12, una efemèride especial. És el 50è aniversari de la inauguració del Monument als Castellers, obra de l'escultor Josep Canyes. És una peça que va lluir 20 anys a l'entrada del Vendrell a la zona del Francàs per la 340 i que el 1996 va ser traslladada a la seva ubicació actual, a l'avinguda Jaume Carner. D'això, el Lolo n'ha parlat amb el president de l'Associació d'Amics de Josep Canyes, Joan Gené.
3: 50 anys del carro gros. Dilluns, dia 12, es commemora mig segle de la inauguració del Monument als Castellers,

0: de la zona, diguem-ne, quan tenia l'impuls casteller, no? I a més, els dels amics de UNESCO es pensaven, o deien, que en aquella zona del Francàs era com un centre dels països catalans. El que sí que està clar era que volien un lloc obert, que el castell es veiés de molts llocs, no?
1: Amb la construcció d'autopistes a començaments dels 70 i l'habilitació del pas del tren, el monument va perdre visibilitat i aleshores es va començar a rumiar una nova ubicació. Fou així com l'any 1996 es va acabar traslladant a la confluència entre l'avinguda de Jaume Carner i la carretera de Tarragona, on llueix des de fa 3 dècades, malgrat tenir un origen molt més antic.
0: Quan es va trobar amb el Pau Casals a Londres l'any 35, ja en van parlar de fer un castell al Penedès, no? De posar un castell aquí a les terres castelleres, no? A la zona castellera. Aquest monument, el posem on el posem, sempre serà un símbol.
1: 200 tones de pedra d'Ulldecona treballada amb el suport de part de la colla dels Nens del Vendrell i finançada amb aportacions populars i amb impuls d'entitats i col·lectius culturals de la vila i més enllà. Un treball col·lectiu esdevingut símbol del municipi i del fet casteller, alçat amb l'esforç generós d'una bona pinya.
2: I una cosa més. Avui s'ha celebrat la primera edició de la Jornada de Salut Mental del Vendrell. I ha estat un èxit. Ha estat aquest divendres i totes les activitats programades s'han omplert de professionals i d'usuaris d'aquest tipus de serveis de salut. En aquesta informació escoltarem Esther Ruiz, que és la coordinadora del Centre Municipal de Salut Mental per Adults, i també Montse Martín, regidora de Salut Mental. La primera edició de la Jornada de Salut Mental del Vendrell ha estat un èxit. La participació de professionals i usuaris ha estat notable. La jornada l'organitza el Centre de Salut Mental per Adults del Vendrell i ha constat una caminada a Sant Vicenç de Calders per fer la ruta de la Pedra Seca, de diferents ponències sobre salut mental i d'una botifarrada popular. Totes tres convocatòries han obtingut una gran resposta.
3: Fem aquesta primera jornada sobretot per donar visibilització a la salut mental. Aquí no s'havia fet mai, s'ha fet en altres llocs, i vam prendre la iniciativa de fer una activitat diferent, de bueno, poder participar també amb la ciutadania, i ha estat molt, molt xula de moment.
2: Un dels objectius de la jornada és combatre l'estigma de la salut mental. La regidora té clar que cal incidir en aquest àmbit sanitari.
4: Al llarg de la nostra vida ningú està exempt de tenir algun problema relacionat amb la salut mental o no un problema. Podem tenir una malaltia com un mal de panxa, com podem tenir una malaltia doncs, en algun moment de la nostra vida, per exemple, d'una depressió. Per tant, tenim que tenir molts bons professionals també en aquest àmbit, perquè a vegades no es pensa tant amb els professionals de salut mental com amb els professionals de la salut comunitària, no? I això és el que hem de fer.
2: Tenint en compte el balanç de la jornada, es pot afirmar que, si tot va bé, no serà l'última.
5: Els esports en Jordi Graell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb el retorn a la competició del Club d'Esports Vendrell masculí després de descansar el passat cap de setmana per el que hem anat comentant durant tota la setmana, aquesta alerta per les pluges que va obligar a suspendre-ho gairebé tot, i una d'aquestes suspensions ens va afectar a l'equip roig i negre que havia de jugar a casa el dissabte contra el Vallmoll, i per tant doncs, hi ha els d'Àlex Sukhoyev que s'entren al proper partit, que serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al camp del Pla de Santa Maria. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, l'Àlex Sukhoyev. Hola, buenos días.
7: Hola, buenos días.
6: Bueno, como decía, ¿no? Pues una lástima que no se pudiera jugar el sábado pasado porque tenías ganas, ¿no?, de sacar un poco la espina de San Jaume, pero bueno, al final pues no se pudo hacer.
7: Sí, bueno, hemos estado preparado, el equipo estaba bien y lástima que no podemos jugar porque en algunos equipos en Tarragona sí que han jugado, no sé por qué. Y nosotros también pudimos jugar por el tiempo, que en el Vendrell había buen tiempo, y lástima que no hemos podido jugar. Pero bueno, nos debería trabajar más, entrenar más y recuperar algunos jugadores de lesiones, y bueno.
6: Ahora pues ya toca pensar en el próximo partido.

0: Que es este sábado en el campo del Pla de Santa María, que es un equipo que acaba de subir después de hacer una gran temporada y que, bueno, pues también siempre es un campo complicado, ¿no? Porque es un campo más pequeño y además tiene un par de jugadores en ataque que también pues te la pueden liar, ¿no?
1: Sí, tienen arriba buenos jugadores y tienen buen delantero que va bien en estos campos. El campo sí, estrecho y pequeño, pero bueno, tenemos que nosotros tenemos que adaptarnos rápido y competir bien y estar preparados para estos campos, estos partidos, que va a ser muy difícil, eso es muy claro. Y bueno, ya hemos trabajado esta semana para cómo vamos a jugar en este campo y el equipo está bien, de verdad, por eso intentamos hacer todo lo posible para sacar 3 puntos.
0: Y sobre todo también importante mantener las buenas sensaciones del último partido, ¿no? Porque en San Jaume ya se vio una mejora, pero ahora falta también transformar esas sensaciones en puntos, ¿no?
1: Sí, el equipo va mejorando poco a poco, entrenamos, los jugadores entrenan espectacular y a ver si todo esto podemos hacer también en los partidos fin de semana, lo mismo que están haciendo en los entrenos y seguir mejorando y sacar puntos para estar más arriba posible.
0: Pues perfecto, Alex. Esperamos que así sea. Así que muchas gracias. Mucha suerte para este partido.
1: Muchas gracias.
0: Àlex Sujovic, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica de prèvia d'aquest partit, perquè, com dèiem, doncs, dissabte passat doncs, no es va poder jugar el partit contra el Vallmoll, i a l'espera de nova data, doncs ara ja estem pendents d'aquest desplaçament, dissabte a les 7 de la tarda, al camp del Pla de Santa Maria. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el Vendrell Blue Sun Time, que aquest cap de setmana també tornarà a l'acció, després d'haver descansat el passat cap de setmana, que havia de visitar, teòricament, la visita del Sant Andreu, però també, doncs, com en altres casos, doncs, va haver de suspendre el partit, que havia de jugar dissabte per l'alerta per les pluges, i, per tant, bé, doncs, finalment, el proper partit de les jugadores de Juanpe Fernández, que serà ja aquest diumenge a les 7 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Sants B. I per saber, doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Juanpe Fernández. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, una llàstima, no?, perquè ja ho vam comentar, no?, que teníeu ganes de jugar la setmana passada per intentar reivindicar-vos, però bé, doncs, finalment, doncs, no va poder ser.
2: Correcte. Bueno, va servir per descansar una miqueta les noies, no?, i assimilar una miqueta el que hem estat entrant aquesta setmana.
0: El proper rival, que com dèiem, doncs, és el Sants B, que, com va passar també la primera jornada contra el Ràpid Cornellà, és un equip que acaba de baixar, per tant, teòricament, també ha de ser un altre partit dur, però bé, doncs, sent a casa, doncs, aviam si l'equip, doncs, pot plantar més cara, no?
2: Doncs sí, bueno, pinta que és un rival difícil perquè suposa que era de Lliga Or. No sabem ben bé qui són els jugadors que continuen o no. Per tant, pues, serà una sorpresa, no?, a veure quin equip ens trobem en realitat.
0: Un equip que, bé, doncs, de moment sembla que ha començat prou bé, perquè ha guanyat de fet, ve de guanyar, doncs, de manera clara contra el Vilanova. Per tant, bé, doncs, aviam si l'equip, doncs, és capaç de sortir endollat, doncs aviam si pot plantar cara, no?
2: Sí, aquest és el repte, no? Començar des del minut zero a plantar cara i ensenyar tot allò que hem estat practicant aquestes setmanes.
0: A més, també, doncs, com dèiem, doncs, a més és el primer partit de casa, per tant, doncs, aquí a casa sí que l'equip, doncs, ha de començar a fer-se fort o, com a mínim, doncs, intentar mostrar la seva millor cara, no?
2: Correcte, sí. Està més confort, no? Es dona confort.
0: Doncs perfecte, Juanpe, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i moltes gràcies per aquest partit.
2: A tu, moltes gràcies.
0: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Blue Sun Time, fem una mica de prèvia d'aquest partit que serà diumenge a les 7 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Sants B.
3: El temps amb Marc Rodero.
4: Sí, a la història dels informatius de la ràdio hi ha habitualment un dia crític. Aquest és el dia just abans de l'inici de la Fira de Santa Teresa. El que passa que, molt probablement, aquesta també serà una edició de la previsió meteorològica tranquil·la, cosa estranya, a l'octubre. Marc Rodero, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
4: Mira que hem patit, en dies de començament de fira, però no sembla que sigui el cas,
5: No serà el cas. Podem dir que ja tot el que havia de descarregar ja ho ha descarregat amb anterioritat i, per tant, tindrem per endavant un cap de setmana, afegint també dilluns de la setmana entrant, força tranquil i estable i marcat àmpliament pel sol. La fira sempre ens fa patir, ho has dit a l'inici. Però sempre. Crec que recordar que l'any passat ja va ser relativament tranquil·la i potser aquesta nova normalitat també ens haurà de... ens haurem de començar a acostumar, doncs, que potser allà per la fira no caldrà patir. Però bueno, ja ho anirem veient. De moment, setmana o cap de setmana dominat per l'estabilitat, àmpliament el sol... i el panorama anticiclònic serà el protagonista. Potser diumenge poden augmentar una miqueta més els núvols de tipus alt, però no esperarem precipitació, i amb unes temperatures notablement contrastades, típiques de tardor, fresques o fredes a primeres hores i durant la nit, i en canvi prou agradables al punt del migdia. Avui ha fet fresqueta aquest matí quan ens hem llevat, i ara al punt del migdia també la temperatura no és gaire elevada. És cert que de cara al cap de setmana, demà... diumenge i dilluns, la temperatura màxima ha de pujar, la mínima també una mica, però tot i així, en quan marxi el sol, la fresqueta s'imposarà i, per tant, tindrem uns dies marcats per aquesta situació típicament de tardor, és a dir, absència de pluja i temperatures molt normalitzades, Llorenç.
4: Avui, a primera hora del matí, segurament ha estat el dia més fresc en molts mesos de l'any.
5: Sí, igual, si més no, del que portem de tardor recentment estrenada. De l'any poder no, perquè pensa que tenim...
4: No, de l'any no, clar, de l'any no. Però...
5: De la tardor seguríssim. Sí que és cert que la de demà, la matinada de demà, no serà tan freda com la d'avui, si més no, a casa nostra. La temperatura remuntarà una mica, però tot i així ho notarem de seguida. Avui, cap allà a les 7, quarts de 8, quan ja el sol marxa, notarem com la fresqueta s'imposarà i ens obligarà a portar una rebequeta, una dessuadora, una jaqueteta, perquè notarem aquesta davallada en les temperatures. I, per tant, l'ambient de tardor, com ho diu això? Tardorejarem, això mateix.
4: Jo no ho repetiré.
5: No t'atreveixes,
4: Tardorejarem. Marc, gràcies, que tinguis una bona fira.
5: Bona fira, igualment. Adéu-siau.
4: Adéu-siau. Totes vostès ja ho saben, són moltes les convocatòries que hi ha a partir d'ara, són la gran majoria al carrer, és el moment de viure a la Fira de Santa Teresa, no s'ha de portar paraigües, el vent no s'ha d'endur als estants, i és una oportunitat de retrobar-se amb els amics de tota la comarca, que encara hi ha força gent del Baix Penedès i Rodalies que visita el Vendrell coincidint amb Santa Teresa. Això és tot, moltes gràcies, bona fira.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know, because every time you talk is a rhyme, and I got your lips memorized. Your touch like

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 PM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a 12:00 PM amb Pere Sallent.

0: Pocs segons i un quart en punt de 10 del matí. A partir d'aquí ja recuperem una mica la programació habitual des d'aquesta casa, des de Ràdio i Televisió al Vendrell, tot just després d'aquesta sessió plenària extraordinària que heu pogut seguir a través d'aquests canals i que ha fet que avui, aquest dia d'avui, la programació sigui això una mica diferent, almenys per començar, perquè, bé, una sessió que ha començat a les 8 del matí, acaba de finalitzar, així que més o menys ja podem agafar la normalitat i tampoc no ha tingut massa incidència perquè fa el contingut habitual. De fet, comencem ja a partir d'aquí, aquesta nova edició de Calaixera. Avui, que és divendres 9 d'octubre, programa número 4042. I sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos fins a les 12, fins al migdia, com és habitual. Ràdio senzilla, propera i sense pretensions. Però amb tot el rigor possible, que quedi clar, i tota la professionalitat que hi puguem posar. A més, si voleu dir la vostra, si voleu participar, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, 686-101-101, molt fàcil, o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Dit això, ara sí, ja de ple cap a tot el contingut d'avui, passarem allò de puntetes per la previsió del temps, però estarem pendents del temps d'aquest cap de setmana. Anirem ja directament cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Tot això ens portarà fins a les 10 en primera instància. Farem la connexió que pertoca als butlletins de la xarxa de comunicació local. És el moment d'actualitzar les notícies més generals. I després d'això, segona part de Calaixera i més contingut, moltes més coses. De fet, ja secció habitual cada setmana és el Calaix de Lectures, una secció sobre llibres, sobre recomanacions, gèneres, una secció de la Montse Porcel. A banda d'això, i avui sí que podrem fer aquesta connexió, esperem-ho almenys en directe, per conèixer com comença aquest cicle de concerts al Museu Pau Casals, enmarcats en els 150 anys del naixement del mestre. Connectarem amb la directora del museu, la Núria Ballester, qui ens ho ha d'explicar, tot això. A banda, també ja habitual, secció de cinema amb la Belarús. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la segona... Perdó, a la tercera, ja, a la tercera i última part de programa amb més contingut i amb més coses. Farem una àmplia repassada a l'agenda. També coneixerem una proposta interessantíssima que arriba a la temporada el diumenge 18 d'octubre a través de la Ziggurat Circus Band, un projecte de música, de teatre al carrer que ha fet el salt cap al teatre. En parlarem. A més, un projecte que compta amb diferents vendrellencs il·lustres, musicalment parlant. I sí, tindrem, com sempre, una estoneta per la participació i les trucades pels canals habituals, ja ho hem dit, el WhatsApp, el correu electrònic, i també hi afegirem a partir d'aquella franja el telèfon de directe, que és el de sempre també, el 977-15-70-69. I bàsicament amb això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i pim-pam fora, ja ho tindrem, això. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtbelvendrell.cat.
0: Pendents del temps de la previsió, avui no podem comptar a causa d'aquest retard en el començament de la programació amb en Mar Rodero, que és l'especialista en això. Sí que el podeu trobar en els diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió. Sí que a hores d'aquest matí podem dir que arriba ja per fi una estabilitat meteorològica acusada. En priori no s'espera cap tipus de precipitació, al contrari, que cels totalment oberts amb la predilecció del sol des de tota la jornada, Sobretot, això sí, destacar la baixada rigorosa de les temperatures. És el que més destaca en aquest matí d'avui divendres i que serà una mica la tònica de tot aquest cap de setmana. De fet, una temperatura que ara en directe, atenció, arriba als 8 graus.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 20 minuts, notícies. I un dels temes que s'ha tractat en aquesta sessió extraordinària d'ara fa molt poca estona també s'explica des de l'Ajuntament que després de la situació complexa d'aquests últims dies amb la recollida de residus, l'Ajuntament del Vendrell ha comunicat que des de l'empresa concessionària han atès les peticions fetes pel consistori i es reorganitzarà el servei per resoldre el desbordament i les acumulacions dels últims dies. L'alcalde Kenneth Martínez ha explicat que les converses mantingudes en aquestes darreres hores han estat positives i espera que el servei estigui a partir d'ara adaptat a la realitat del Vendrell. I a banda d'aquesta informació que copsa l'actualitat aquests dies, anem a altres informacions i també a altres notícies destacades. Aquest dijous s'ha posat en marxa novament el bus gratuït que uneix el centre del Vendrell amb l'Hospital Comarcal. El servei, que va entrar en vigor a començaments del 2025 i que havia estat aturat des del mes de juliol a causa de la habilitació de noves places d'aparcament al recinte, pretén facilitar el desplaçament de la població i professionals des del nucli urbà del municipi fins al centre sanitari, especialment tenint en compte els problemes d'estacionament existents encara a l'entorn de les seves instal·lacions. L'autobús surt cada mitja hora de dilluns a divendres, excepte els dies festius, en horari que va de 8:15 del matí a 5:15 de la tarda i de 7:45 del vespre a 10:45 de la nit. El recorregut és circular i abraça tres parades: el tanatori, ubicat a l'avinguda del Lluc, número 2, l'estació de busos, el carrer Doctor Guixens 38 i el mateix hospital. I també parlem de cultura popular. I dels elements importants de la cultura popular vendrellenca. L'Ajuntament del Vendrell i l'Associació de Gegants i Nans ha formalitzat la renovació del conveni de col·laboració per la custòdia, la conservació i la dinamització dels gegants municipals, el Salvador i la Teresa, declarats bé cultural d'interès local. President dels Gegants i els Nans del Vendrell és en Marc Rodero.
2: Sabem que els gegants pertanyen a l'Ajuntament, nosaltres els tenim cedits, per dir-ho així, i és obligat per part nostra doncs, tenir cura d'ells, i ara doncs, amb això, amb el firma d'aquest conveni, doncs, ho regularitzem, ho posem tot en ordre. Hem de recordar també que es va aprovar per unanimitat en el ple del dia 30 de març i també recentment s'han declarat becil, i per tant doncs, tot això endreça i posa en ordre al preservar aquests dos elements patrimonials.
0: A més, l'entitat posarà en marxa d'immediat treballs de reforma de l'estructura del Salvador i de la Teresa.
2: Engegarem després de fira un projecte per renovar i reformar, i seria, podríem dir, que la intervenció una miqueta més important que es sotmetran els gegants des que van arribar l'any 1930. Concretament, iniciarem amb el canvi de tota l'estructura de portador, l'esquelet de fusta, que és el que serveix doncs, per aguantar els gegants, tant el del Salvador com el de la Teresa. Són daten de l'any 1930. Ara, el 16 d'octubre, farà 96 anys que es mantenen igual, i creiem doncs, que ha arribat el moment de canviar-ho.
0: El grup de gegants i de nans del Vendrell, que assumeix el compromís de vetllar per al bon estat i la conservació i el correcte emmagatzematge dels gegants. Aquest conveni estableix el marc de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat gegantera per garantir la preservació d'aquestes dues figures emblemàtiques del patrimoni festiu i cultural del municipi. També en fa referència l'alcalde, Kenneth Martínez.
3: I la millor manera de preservar el patrimoni, en general, és cuidant-lo i donant-li vida. Donant-li vida, què vull dir? En aquest cas, si són gegants, doncs que surtin al carrer, que participin en les festes. I per fer-ho això, i entenem que evidentment el Salvador de la Teresa són de l'Ajuntament, però l'Ajuntament doncs no pot participar, o sigui, participa, però no directament, diguéssim, de fer-los ballar i compartir doncs, els carrers, doncs en aquest cas l'agrupació de gegants i nans del Vendrell, que va néixer el 86, doncs té aquest encàrrec de donar-los vida, que participin de les festes populars, que participin del dia a dia del Vendrell, i és aquesta col·laboració que fem entre l'Ajuntament del Vendrell i l'agrupació de gegants i nans.
0: Les figures i tot el seguici cultural popular vendrellenc que prendran tot el protagonisme en la part més tradicional i popular de la Fira Santa Teresa, que tot just s'inaugura aquesta mateixa tarda, com sabeu. Esperantista, polític i empresari de licors. Així va ser Salvador Esbertit, una figura destacada de la vida social i econòmica del Vendrell durant bona part del segle XX. Ara, el seu fill ha donat el fons documental a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que permet de descobrir la seva trajectòria, l'activitat de la fàbrica de licors i la projecció internacional d'aquest negoci. Qui ens apropa a la crònica d'aquesta donació és la nostra companya als serveis informatius, Sílvia Martínez.
4: Salvador Esbertit Canyís va impulsar un negoci de licors l'any 1943 al carrer del Nord, quan tenia 50 anys. Després va obrir una fàbrica al carrer del Progrés i l'any 1956 una botiga a la plaça Francesc Macià. El negoci es va traslladar fins al seu tancament l'any 1977 al carrer de Sant Magí. La documentació que el fill de l'empresari, Sebastià Esbertit, ha donat a l'arxiu permet descobrir l'activitat de la fàbrica de licors i aiguardents, que va tenir molt èxit i va comercialitzar nombroses marques registrades, com ara Chambéry, amb llibretes que conserven fórmules d'elaboració i tota mena d'etiquetes.
5: Encara hi deu haver el Museu del Perico Chicote de Madrid, encara hi deu haver el vermut Chambéry, i després que n'hem enviat per tota Europa, i aquí a Espanya pues, teníem una clientela molt maca. Fins que tot es va enfonsar degut a una cosa familiar.
4: Licors Esbertit exportava principalment a Alemanya, ja que l'empresari tenia una relació especial i havia treballat de jove cap a l'any 1914 amb la família Foix, que tenia cellers i diversos punts de distribució de vi. El vincle i el coneixement de l'idioma van afavorir també les vendes al mercat alemany quan va muntar el seu propi negoci.
5: A nosaltres només es va ensenyar a comptar d'una pesseta a 1.000 per tornar al canvi els alemans que venien a l'estiu a partir de l'any 55. Es portaven uns bidons i ho posaven amagat allà on eren els pedals dels cotxes i bueno, per allà on podien. I quan marxaven, marxaven carregats. O sigui que nosaltres començàvem la temporada de maig a octubre i era un èxit.
4: Salvador Esbertit era un personatge polifacètic, que també va destacar per la seva incursió en la política i per ser un reconegut esperantista, president del grup Frateco del Vendrell.
6: Que era el grup esperantista del Vendrell, va estar vinculat amb esperantistes de tota Europa, per tant s'ha conservat aquesta correspondència a través de targetes postals, i després, a part d'un senyor que va ser regidor també de l'Ajuntament a la dècada dels anys 20.
5: Es va formar amb això, va ser professor, i a casa jo recordo des de molt petit que venien grups de japonesos, d'americans, de russos, d'Europa, i havien unes converses, però grups de gent. I, és clar, com que parlàvem esperanto i nosaltres no ens el va ensenyar mai, tot i que va ser professor, els tres germans ens van quedar en blanc.
4: El fons permetrà estudiar una important activitat intel·lectual i econòmica del Vendrell durant el segle XX.
6: Tenim una documentació que és molt important perquè no conservem empreses, fons d'empresa, tenim dos o tres només, i per tant, amb aquesta donació que fa el senyor Sebastià Esbertit a l'Ajuntament del Vendrell, l'Arxiu Comarcal realment està molt satisfet perquè és un fons que enriquirà molt a qui vulgui estudiar aquesta història econòmica de la vila del Vendrell.
3: Era una realitat molt potent al Vendrell, però pràcticament ha desaparegut i per tant no en som conscients. I aquest és un exemple, l'Esbertit és un exemple d'aquesta indústria potent de licors que malauradament hem de mirar de que no es perdi com a mínim la memòria. I un dels objectius, per exemple, de la reforma de la cooperativa és justament que pugui ser un espai on també parlem d'aquesta

0: del Penedès al camp d'extermini nazis, una iniciativa que posa cara a una part de les víctimes del nazisme del territori. El president de la IEP és en Ramon Arnabat. Qui podem escoltar?
1: Bé, aquesta exposició està directament relacionada amb el llibre que vam publicar doncs, a l'any passat, i el que pretenem sobretot és posar cara a les persones que van ser deportades durant la Segona Guerra Mundial en els camps d'extermini nazi. Llavors l'exposició podríem dir que té com a dues parts, una part més general que fa referència a l'exili d'aquestes persones, a la seva detenció pels nazis i al seu internament als camps d'extermini. No? Majoritàriament al camp de Mauthausen, que es coneix també com el camp dels espanyols, perquè la majoria de republicans que van ser deportats ho van ser en aquests camps. No? Tant, el que volem és que la gent entengui que els camps nazis no fan referència només als jueus, que són la part més important, però no única, no? Sinó que també hi va haver catalans, hi va haver vendrellencs, hi va haver baixpenedesencs, que per diferents motius van haver de sortir del país, sobretot per fugir de la repressió franquista, i un cop a França els va enganxar a la Segona Guerra Mundial i van passar a ser persones susceptibles de ser deportades.
0: El treball col·lectiu de l'Institut posa de manifest la identitat d'aquells baixpenedesencs, la majoria pagesos i vendrellencs, que van anar a parar als camps d'extermini. Una de les historiadores impulsora i autora d'aquests treballs és la Maria Penya.
2: Aquí al Baix Penedès hi ha 28 deportats, entre ells tots són homes. Llavors l'objectiu del llibre i de l'exposició era poder tornar-los una mica la seva identitat, saber què es dedicaven, si tenien família, si estaven afiliats políticament o sindicalment. I aleshores, en el cas del Baix Penedès, destaca que quasi tots són pagesos, són rabassaires. També hi ha algun fuster, també hi ha algun mecànic, però el gran ofici és el vinculat amb la terra, i la proporció de casats i solters és bastant similar. El que sí que hi ha una dada que destaca d'aquí de Baix Penedès és que hi ha molts més supervivents a diferència de la resta de comarques.
0: Fa anys que l'Institut d'Estudis Penedesencs treballa per rescatar la memòria i la identitat de les víctimes de la repressió. I el Museu Pau Casals ha programat un cicle de concerts per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals. 10 concerts, una obra de teatre, un espectacle de titelles i dues jornades de portes obertes. Una commemoració que engega aquest mateix diumenge i amb què es pretén anar més enllà de Casals, intèrpret i director, com ha destacat i explica la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester.
3: Posar en valor, no?, tot aquest llegat musical i també de reivindicar el Casals compositor amb uns concerts molt especials, molt emblemàtics, que han estat pensats específicament per la commemoració d'aquest aniversari i que se celebraran en un espai doncs, com és la Sala de la Música, amb aquest ambient, no?, de música de proximitat, de música de cambra, que fa que tots aquests concerts tinguin doncs, un caràcter molt, molt especial.
0: El primer dels concerts a la Sala de la Música del Museu, aquest diumenge a la 1:00 PM, anirà a càrrec del trio Fortuny, una formació integrada per Joel Verdolet al violí, en Pau Codina al violoncel i el Marc Heredi al piano. Serà el tret de sortida una programació que inclou la recuperació d'obres composades per Casals, algunes inèdites i d'altres que no se senten des de fa dècades.
3: Encara queda aquest Casal, sobretot el Casals compositor, perquè és la faceta potser menys investigada, menys coneguda, i que encara ens regala de tant en tant, no? Com fa uns anys vam estrenar aquí al Vendrell la Missa de Glòria, que va ser preciosa, i ens permet doncs, descobrir tot el potencial que Casals tenia, no només com a violoncel·lista, evidentment com a director, sinó també com a compositor.
0: El cicle que comença aquest diumenge, com dèiem, s'allargarà fins a l'octubre del 2027, és a dir, que hi ha mesos suficients en tot aquest any. Entre artistes convidats hi ha figures com Terres Project, Mariona Camats, Jordi Camell, Òscar Alabau i Arnau Tomàs, entre més. Les entrades i abonaments es poden adquirir al web paucasals.org i també a les taquilles del mateix museu. i altres propostes artístiques i pictòriques, com és el cas. Fins al 7 de novembre, a l'aparador jove de la plaça Pep Jai s'hi presenta una exposició de la creadora vendrellenca Júlia Ortiz, estudiant de Belles Arts. La mostra porta el nom d'insectes. El treball està fet amb acrílics i amb gravats.

0: Avui porto l'exposició que, bueno, que és insectes, que és bàsicament el que porto fent tot el curs, que és, bueno, pues experimentar una miqueta el que seria la idea de l'insecte i la relativitat i l'abstracte a través de, bueno, el que tots coneixem, que ens ho podem trobar on sigui, una formiga, una mosca, i per això hi ha una mica de tot. Això, bueno, són acrílics i gravats, també pinto amb fusta, i és una mica, bueno, un popurrí de coses.
1: I tot i la joventut de l'artista vendrellenca, aquesta no és la seva primera exposició.
0: Ja he exposat a Barcelona, vaig guanyar un festival, que érem uns quants, i llavors va ser com una exposició que estava per la zona de Guinardó, i eren, bueno, pues, érem com 10 de pintura, crec, més o menys. I llavors, bueno, pues va estar molt guai, la veritat, és una experiència. Vaig estar 3 setmanes allà i era molt diferent, la veritat.
1: També ha explicat que està en constant evolució artística i que ara, per exemple, treballa ja amb altres tècniques i conceptes.
0: Ara mateix estic tirant pels relleus. O sigui, això ja és per mi el passat. I ara estic investigant sobre fer relleus i fer estructures i jugar amb l'absurd, que és al final el que es porta actualment amb l'art contemporani a Barcelona. Llavors, bueno, esto es como ya un cierre d'etapa, com qui diu.
1: La mostra es pot veure des de la plaça Pep Jai sense necessitat d'entrar a l'oficina jove del Baix Penedès.
2: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
3: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir. A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps. I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Blaus de pell i tremolors.
5: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Dos quarts i mig de deu. I dins de tota aquesta primera part informativa, sobretot, també marxem cap a la crònica esportiva. Una informació, una feina d'en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem del Vendrell, recer tècnic, que finalment doncs, es va quedar amb les ganes de jugar el diumenge passat a la pista del Joventut 25 de setembre de Rubí, ja que, doncs, com la majoria d'equips, doncs, van haver de suspendre els seus partits a causa de l'alerta per la pluja i, per tant, doncs, hi ha el primer partit dels jugadors de Xivo i Fernández, que serà aquest diumenge a 5:45 de la tarda al pavelló municipal contra el Cornellà B. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, en aquesta ocasió ens acompanya el Pepe Olivares, que el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Bé, una llàstima, no?, perquè suposo que teníeu ganes de jugar la setmana passada i finalment doncs, no va poder ser.
7: Sí, sí, a veure, malauradament no vam poder jugar. A veure, primer de tot és la precaució i la federació va suspendre la jornada de dissabte. Bueno, dissabte al matí encara es va jugar un partit, però tota la jornada de dissabte tarda i diumenge tot el dia complet va quedar tota suspesa. I sí, sí que és veritat que l'equip pues, tenia ganes de jugar, perquè a veure, les sensacions del primer partit van ser bastant bones, sobretot a la segona part, que és on va millorar l'equip, i hi havia ganes d'anar a jugar contra el Rubí, que també havia guanyat, hi ha amistats perquè tenim amics en comú i això, i hi havia ganes d'anar.
6: Com deies, no? Doncs ara doncs, l'objectiu és això, intentar consolidar les bones sensacions del debut i aviam doncs, si es pot aconseguir doncs, també guanyar aquest diumenge, no?
7: Sí, a veure, juguem a casa contra el Cornellà, que la primera jornada va perdre, i és l'única referència que tenim, clar, perquè és el partit de fa 2 setmanes, igual que de nosaltres, no? Però sí, sí, a veure, volem pues això, reformar el que vam fer la primera jornada, que l'equip segueixi amb les bones sensacions que tenia, i que segueixi això, creixent i aconjuntant-se.
6: A més, bé, doncs aquest partit que ja doncs, serà a casa, al Pavelló Municipal, perquè la primera jornada va ser com a Ruga, que ja ho vam comentar amb el Xivi, no?, que la primera part doncs, potser va costar una mica, no?, però ara doncs, ja jugant d'entrada al Palau Municipal, doncs, l'equip ja pot sortir entollat des de l'inici, no?
7: Sí, és el que et deia, que tenim ganes de jugar a casa, tornar a redebutar a casa, i sí, en teoria, a veure, casa, és la nostra pista, i a veure, esperem que ja de la cosa...
6: Doncs perfecte, Pep, esperem que així sigui, sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: Pepe Olivares, ajudant de Xavi Fernández, valorant aquest partit que, com diem, doncs, després de suspendre's el partit de Rubí, doncs serà el següent, aquest diumenge, al Pavelló Municipal contra el Ràpid Cornellà B. Retorna a la competició del Club d'Esports Vendrell masculí, després de descansar el passat cap de setmana per el que hem anat comentant durant tota la setmana, aquesta alerta per les pluges que va obligar a suspendre-ho gairebé tot, i una d'aquestes suspensions doncs, va afectar l'equip roig i negre que havia de jugar a casa el dissabte contra el Vallmoll, i per tant doncs, hi ha els d'Àlex Sukhoyev que s'entren al proper partit, que serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al camp del Pla de Santa Maria. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoyev. Hola, buenos días.
8: Hola, buenos días.
6: Bueno, como decía, ¿no? Pues una lástima que no se pudiera jugar el sábado pasado porque teníais ganas, ¿no?, de sacar un poco la espina de San Jaume, pero bueno, al final pues no se pudo hacer.
8: Sí, bueno, hemos estado preparado, el equipo estaba bien y lástima que no podemos jugar porque en algunos equipos en Tarragona sí que han jugado, no sé por qué, y nosotros también pudimos jugar por el tiempo, que en el Vendrella había buen tiempo. Y lástima que no hemos podido jugar. Pero bueno, nos debería trabajar más, entrenar más y recuperar algunos jugadores de lesiones. Y bueno.
6: Ahora pues ya toca pensar en el próximo partido, que es este sábado en el campo del Pla de Santa María, que es un equipo que acaba de subir después de hacer una gran temporada. Y que bueno, pues también siempre es un campo complicado, ¿no? Porque es un campo más pequeño y además tiene un par de jugadores en ataque que también pues te la pueden liar, ¿no?
8: Sí, tienen arriba buenos jugadores y tienen buen delantero que va bien en estos campos. El campo sí, estrecho y pequeño, pero bueno, tenemos que adaptarnos rápido y competir bien y estar preparados para estos campos, estos partidos, que va a ser muy difícil, eso es muy claro. Y bueno, ya hemos trabajado esta semana para cómo vamos a jugar en este campo y el equipo está bien de verdad, por eso intentamos hacer todo lo posible para sacar 3 puntos.
6: Y sobre todo también importante mantener las buenas sensaciones del último partido, ¿no? Porque en San Jaume ya se vio una mejora, pero ahora falta también transformar esas sensaciones en puntos, ¿no?
8: Sí, el equipo va mejorando poco a poco, los jugadores entrenan espectacular y a ver si todo esto podemos hacer también en los partidos fin de semana lo mismo que están haciendo en los entrenos y seguir mejorando y sacar puntos para estar más arriba posible.
6: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea, así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
8: Muchas gracias.
6: Àlex Sukhoyev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica de prèvia d'aquest partit perquè, com dèiem, doncs, dissabte passat doncs, no es va poder jugar el partit contra el Vallmoll i a l'espera de nova data, doncs ara ja estem pendents d'aquest desplaçament dissabte a les 7 de la tarda al camp del Pla de Santa Maria. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el Vendrell Blue Sun Time, que aquest cap de setmana també tornarà a l'acció després d'haver descansat el passat cap de setmana, que havia de visitar, teòricament, la visita del Sant Andreu, però també, doncs, com en altres casos, doncs, va haver de suspendre el partit, que havia de jugar dissabte per l'alerta per les pluges. I, per tant, bé, doncs, finalment, el proper partit de les jugadores de Juanpe Fernández, que serà ja aquest diumenge a les 7 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Sants B. I per saber, doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Juanpe Fernández. Hola, bon dia.
9: Bon dia.
6: Bé, una llàstima, no?, perquè ja ho vam comentar, no?, que teníeu ganes de jugar la setmana passada per intentar reivindicar-vos, però bé, doncs, finalment, doncs, no va poder ser.
9: Correcte. Bueno, va servir per descansar una miqueta les noies, no?, i assimilar una miqueta el que m'ha estat entrant aquesta setmana.
6: El proper rival, que comentem, doncs, és el Sants B, que, com va passar també la primera jornada contra el Ràpid Cornellà, és un equip que acaba de baixar, per tant, teòricament també ha de ser un altre partit dur, però bé, doncs, sent a casa, doncs, aviam si l'equip doncs, pot plantar més cara, no?
9: Doncs sí, bueno, pinta que és un rival difícil perquè suposa que era de Lliga Or. No sabem ben bé qui és el jugador que continua o no. Per tant, doncs, serà una sorpresa, no?, a veure quin equip ens trobem en realitat.
6: Un equip que, bé, doncs, de moment sembla que ha començat prou bé per guanyar De fet, ve de guanyar doncs, de manera clara contra el Vilanova. Per tant, bé, doncs, aviam si l'equip doncs, és capaç de sortir endollat, doncs aviam si pot plantar cara, no?
9: Sí, aquest és el repte, no? Començar des del minut zero a plantar cara i ensenyar tot allò que hem estat practicant aquestes setmanes.
6: A més, també, doncs, com dèiem, doncs, a més és el primer partit de casa, per tant, doncs, aquí a casa sí que l'equip doncs, ha de començar a fer-se fort o, com a mínim, doncs, intentar mostrar la seva millor cara, no?
9: Correcte, sí. Està més confort, no? Es dona confort.
6: Doncs perfecte, Juanpe, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per el partit.
9: A tu, moltes gràcies.
6: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Blue Sun Times, fem una mica de prèvia d'aquest partit que serà diumenge a les 7 de la tarda al pavelló municipal contra el Sants B.
10: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I saltem cap a les portades, com és habitual també cada dia, les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui divendres 9 d'octubre. Comencem pel diari de Tarragona, com és habitual. Calafell prohibeix obrir nous kebabs i súpers 24 hores. També suspendran les llicències durant un any a locutoris i a trasters. Altres informacions en portada en esport inclusiu. La flama dels Jocs Special Olímpics ja crema a Tarragona i participen més de 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual. A Tarragona passa endavant del pla parador gràcies a Junts i tres regidors no adscrits. La votació decisiva serà al ple del divendres 16. I sobre la crisi habitacional, les empreses privades tenen a la província 31.287 habitatges, quasi el 6% del parc residencial. Canviem de portada, de capçalera i saltem cap al diari ara. La precampanya extensa per la mort de Mari Carmen Abascal. El Partit Popular rebutja els homenatges a la dona desnonada i acusa el PSOE de manipulació emocional. També en portada es parla del Nobel a l'audàcia d'Ayn Carson. La poeta canadenca en rep la notícia mentre escoltava el vent a Islàndia. I en informació internacional, Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk. Esquerra Republicana de Catalunya negocia amb Rufián mentre prepara una alternativa. Colau pressiona a Podem perquè sumi el Front Ampli. I en la crisi del consum cau l'endeutament i creixen els estalvis. Les inversions de les empreses també estan en nivells baixos. Acabarem parlant de La Vanguardia. L'aspre dolor per la Mari Carmen augura una campanya electoral ruda. El Partit Popular de Madrid i del Senat rebutja afegir-se a l'homenatge de l'esquerra a la veïna desnonada. Feijóo denuncia la manipulació emocional del PSOE a propòsit de la mort de l'anciana. I Esquerra Republicana de Catalunya estudia un pla B per si Rufián decideix renunciar a ser candidat republicà. L'alternativa seria Jordi Albert, portaveu adjunt al Parlament. A la guerra de Rússia, Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. I dedica la fotografia de portada a la imatge d'un autobús cremant. Un atac rus que va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna. Ahir les autoritats del país agredit van denunciar un altre bombardeig amb diverses víctimes a Kramatorsk. L'atac va destrossar un autobús ple de passatgers i va fer 33 morts i 18 ferits. La poeta canadenca Annie Carson guanya el Nobel per la seva obra audaç i inventiva. Tot plegat és una mica boig, reacciona la premiada des de la cuina de casa seva a Islàndia. I demanda a Meta pel suïcidi d'una de les moderadores. I altres informacions més breus. La moda de la proteïna dispara el consum d'ous que pugen de preu. El TS anul·la el decret que veta universitats privades noves. I és bàsicament la informació i l'actualitat en aquestes capçaleres, aquestes portades, i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya. 107.1. t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbalvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Avui comença la Fira Santa Teresa. Aquesta mateixa tarda hi haurà la inauguració oficial de tot plegat, però de fet ja de cara al migdia hi han els primers actes. Sí que hi ha hagut actes previs aquests dies enrere, però diguem que la fira en si comença a partir d'avui divendres. Són aquests 4 dies, perquè recordem-ho que dilluns és festiu i per això és 9, 10, 11 i 12 aquesta Fira Santa Teresa 2026. De fet, avui, a partir de les 12, hi haurà tronada i repic de campanes. I a les 2 del migdia hi haurà com un vermut electrònic, hi haurà l'actuació de DJ Enca a la mateixa Rambla, el que seria una mica l'espai firal, aquest punt de trobada gastronòmica de proximitat. Ja de cara a la tarda, a 6:45, des de la plaça del Tívoli, hi haurà l'actuació que serà itinerant, dels alumnes de vent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals amb l'agrupació musical Virgen del Consuelo pels carrers del centre. També hi haurà activitat des de l'esplai Zigzag per potenciar allò que fan en el lleure educatiu i l'educació en valors. I la inauguració oficial i l'encesa de la zona firal a la Rambla serà a partir de 7:45 del vespre. Seguidament, actuació del duet Quinta Essence. I a 9:15, presentació teatral amb l'espectacle La Fira d'Abans. Serà davant del Centre Cívic l'estació. I tot seguit hi haurà l'actuació de Portlands, assaig general dels nens, i serà ja aquest primer dia de Fira a Santa Teresa, que promet aquests propers dies de cultura, de tradició, de gastronomia i de proximitat, com no.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I
0: started to quit all my dreams. Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
4: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
5: A punt d'arribar a les 10 i actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, com pertoca fer i com en principi sempre fem, almenys en aquest butlletí de les 10, perquè sempre ho diem, és el punt que acaba d'actualitzar tota aquesta primera part dedicada bàsicament a la informació en tots aquests paràmetres. Ara que parlàvem de la fira i parlàvem d'aquests primers actes de fira o la inauguració d'aquesta mateixa tarda, i a partir d'aquí queden tots aquests dies de fira en la seva plenitud, sobretot en aquesta mostra gastronòmica de proximitat que és el leitmotiv de la fira d'enguany des de fa ja un parell o tres d'anys. Hem de dir que també la part més tradicional que té lloc el dissabte i el diumenge al matí, el dissabte perquè fa la participació dels grups de cultura popular infantils amb cercavila, versos, etc. I també doncs, tota la part cultural popular del diumenge al matí que inclou la cercavila, els versos de les gitanes, dels diables i també la gran diada castellera amb els nens del Vendrell, la colla jove xiquets de Tarragona i els minyons de Terrassa. Doncs bé, tota aquesta part cultural sempre la podeu seguir en directe per aquesta casa i també serà aquest mateix 2026 a través de Televisió El Vendrell, de Ràdio Televisió El Vendrell, una bona manera de seguir-ho amb més calma, si és que no podeu sortir al carrer, o també el que passa moltes vegades, que després d'això tot aquest contingut queda penjat a les xarxes, queda penjat als nostres mitjans a la carta, així que el podeu consultar sempre que ho vulgueu i el podeu tornar a veure quan faci falta. Així que, com no, també, per cada fira us recomanem que sigueu ben amatents i estigueu pendents d'aquesta casa de Ràdio i Televisió El Vendrell per apropar-vos tots aquests actes de fira. Va, dit això, després del butlletí de les 10, saltarem cap a la segona part de Calaixera. Avui, que som divendres i amb secció habitual i que passa justament per allò que ens explica la Montse Porcel, un calaix de lectures amb moltes coses i amb ganes d'explicar-les, que és el més important. I també avui esperem si ja poder fer aquesta connexió en directe amb la directora del Museu Pau Casals, la Núria Ballester, qui ens ha d'explicar com comença tot aquest cicle de concerts, d'espectacles, al propi Museu Pau Casals en la commemoració del 150è aniversari del mestre. Un cicle que comença aquest mateix diumenge, que s'allargarà fins a l'octubre de l'any que ve. Eh? Així que hi ha moltes propostes, ben diverses, i temps a poder gaudir-les. I també tindrem cinema, eh? No pot faltar la repassada al cinema, la càpsula cinematogràfica que ens aporta i ens explica la Belarus. I després de les 11, encara més propostes interessantíssimes, com per exemple un espectacle de la companyia Ziggurat Circus Band, que han fet com una mica el salt, ho han portat al seu art de carrer, perquè diguem que el seu potencial sempre era música i teatre de carrer, doncs han preparat un concert a teatre. I és el que es podrà veure amb els Germans Llobregat el diumenge 18 d'octubre. La Ziggurat Circus Band, que compta amb diferents vendrellets. I després hi ha participació i trucades, que en aquest cas no hi pot faltar. És tot això que no us podeu perdre, així que no deixeu de sintonitzar-nos. Tornem de seguida, no marxeu. Fins ara.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
5: Aquesta ja és la segona part de Calaixera. Després de l'actualització, després del butlletí de la xarxa de comunicació local, això, aquesta part que ja ve d'aquesta franja, quan passem 4 minuts a les 10 del matí, amb aquest contingut que ja hem anat explicant i que en principi ja coneixeu perquè és el de cada setmana. El divendres, la segona part sempre està encapçalada per aquest calaix de lectures que ens aporta la Montse Porcel, una secció literària de primer ordre. I després farem aquesta connexió amb el Museu Pau Casals per conèixer tot aquest cicle de propostes que han presentat per aquest 150è aniversari del mestre. I tindrem cinema amb l'Abel i repassarem l'agenda i moltes altres coses. Això és un no parar. En directe, sempre a través del 107.1 de l'FM, aquest sempre per endavant. I després també per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també per televisió. Per això el que sempre diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho.
4: La Calaixera, un programa unicat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Nova setmana, més llibres i nova secció. Montse Porcel, molt bon dia.
1: Bon dia, ens trobem una altra vegada per parlar, doncs, de llibres. I aquesta setmana us porto dos novel·les amb una temàtica molt actual, que és la temàtica de les xarxes socials.
0: Vaja!
1: No? Sí, dues novel·les superinteressants. La primera, a més amb el títol ja en diu prou, que es diu Xarxes. I tu et sona o n'he sentit una miqueta parlar? O una altra que es diu Invisible, que és del mateix autor, sí. Eloy Moreno.
0: Potser més invisibles que no pas a...
1: Sí, aquesta va ser molt... Sí, va tenir un èxit de vendes. Una novel·la pel públic també juvenil, que també he trobat que l'autor va a molts centres escolars, sobretot suposo que més aviat de secundària, a fer xerrades per parlar d'aquest llibre.
0: Val.
1: I és el primer que va escriure, i han escrit un altre, dos o tres més, però aquest de Xarxes el vam llegir al Club de Lectura, i la veritat és que va crear, doncs, molt debat, perquè és un tema que no l'acabaria mai,
0: no.
1: Perquè és superactual, com deies tu ara el programa, no?, que és veritat que per les xarxes socials hi ha una funció, per mi, això és molt particular, d'informació, inclús d'opinió, però jo que, per exemple, no en tinc, no les faig servir, no dic que no, però tinc l'aplicació com si no la tingués, perquè no m'agrada.
0: Sí, no entres mai, ni... Jo no dic publicar,
1: Jo
0: seguir-les, mirar...
1: Molt poc. Soc més d'escoltar podcast, per exemple, del YouTube, per exemple,
0: sí.
1: I res més, no? No per res, no és una cosa... No, és que, no sé, que ja faig prou coses durant el dia i no... I, per tant, aquesta part informativa de comunicació em sembla interessant, però després ja... tota una part que ho reflexen aquestes dues novel·les. La primera, com es diu, que es diu Xarxes, i us vaig a llegir un paràgraf que comença així al llibre, que diu: fa gairebé un any que sóc en aquesta mateixa habitació, un lloc voltat de càmeres, micròfons, ordinadors i pantalles, un lloc on, en teoria, tot és perfecte, on no em molesta ningú, un lloc fet per a mi, per a nosaltres. A més, hi tinc la connexió a internet més potent que existeix, la millor qualitat de so que es pot demanar i, sobretot, accés immediat i gratuït a les aplicacions que vulgui. Ah, i el més important, aquesta habitació té un sistema de seguretat tan bo que, de moment, no hi ha cap dels meus seguidors que hagi pogut arribar fins a mi. Fa temps que he assumit que la meva vida no serà mai com la d'una persona normal, perquè no ho ha estat mai. Perquè en realitat jo vaig néixer sent famós. Sóc el que en diuen un influencer mitjà, perquè no tinc milions i milions de seguidors, però sí una quantitat suficient perquè les empreses em contractin de tant en tant per promocionar els últims videojocs, roba de marques exclusives, sabatilles d'edició limitada, refrescos d'aquests que donen energia. Clar, comença així la novel·la. Dius, ostres, doncs és que durant tota la novel·la és a través de correus que aquest influencer va tenint amb una noia, sí, diríem adolescent, d'uns 17 anys. La majoria de personatges d'aquesta novel·la són personatges de gent jove. Per tant, ja així ja, ja crea l'atenció a un públic jove. Això per començar. I aquests joves, perquè la majoria, però n'hi ha alguns que no, però aquests sobretot, uns d'una manera i uns d'una altra, estan molt enganxats a les xarxes socials. Parlem d'estar enganxats.
0: Enganxats, sí.
1: Que no és el mateix que ser usuari.
0: No. És una addicció.
1: Una addicció. Aleshores, doncs, una mica res, quatre coses dels personatges, i aquest personatge es diu... Àlex, i la noia, la noia que comença a un bon dia a connectar-se amb aquest personatge. Que, per tant, estem parlant de narració en primera persona, a través dels correus d'aquest Àlex i d'aquesta adolescent. Què passa? Que aquesta noia està molt tancada en si mateixa, és una persona insegura, que a més es compara constantment amb altres noies a les xarxes. Per què sabem que som insegura? O bé perquè ho diu o perquè ens ho imaginem. Es passa moltes hores veient els viatges meravellosos, els cossos perfectes i tot allò que s'emproven cada dia els influencers o les influencers, i se sent malament perquè ella no pot portar aquest ritme de vida que veu a les xarxes. Sap que una felicitat així no la podrà assolir mai. És que imaginem-nos aquesta noia, és que et fa patir. Jo són aquelles obres que et fan patir, perquè com aquesta noia viu d'aquesta manera, d'alguna manera idíl·lica. I la família, ni cas, la família...
0: No, sí, a la seva.
1: No participa, vull dir, ella està allà, i la família fa la seva vida, i no intervé en cap moment amb la seva filla, cosa que per mi, com a mínim, intervenir i preguntar, doncs no. Per tant, ja tenim el tema de la incomunicació familiar. I per tant és aquest tema, un intercanvi a través d'internet. I durant tota l'estona ella arriba un moment que s'enamora i vol connectar i quedar amb aquest influencer. Ho aconseguirà? Us ho deixo aquí perquè ho averigüeu. Un altre personatge. Una noia que dia rere dia s'exposa a les xarxes. Per què? Per marques noves, per productes nous, etc. Que la majoria ni li agraden. Ella cada dia és un patiment per sortir, per exposar-se. Per tant, és a dir, ella és crítica, és a dir, ella no li agrada aquesta feina, però és que són els pares els que l'han, diguem, abocat en aquesta en aquest tema. I una noia també adolescent, no? Fins que arriba un dia que es revela. I no explico res més de quina manera es revela. Per tant, m'agrada perquè va tocant totes les diferents possibilitats d'estar dins a la xarxa. Un altre personatge que també és inquietant és una noia que també està ficada, bueno, en internet, coneix una persona, que l'estem parlant de persones que no saps, són grans, són velles, no. Són pederastes.
0: Clar, és l'anonimat de les xarxes, clar.
1: I queda. A partir de que queda, ja no se sap més d'aquest personatge. Per tant, tu et queda aquí, què ha pogut passar? Per tant, és que va tongant aquest autor tots els temes. Hi ha altres personatges, que és un petit grup d'amics i d'amigues, també de la protagonista, que en un moment donat, ja no també explicaré, cada un té la seva vida i els seus problemes, però arriba un moment en què veuen que a aquesta noia li passa alguna cosa i que està una mica inquieta, sobretot perquè aquest Àlex no se deixa conèixer. Aleshores comencen com una mica d'investigació, on viu, què fa. Per tant, aquest seria un altre trama. I dins d'aquest grup d'amics només hi ha una que no està a les xarxes, que passa olímpicament d'aquest tema. Per tant, ell d'alguna manera diu, bueno, no tots estan per sort enganxats, no? I clar, amb tot això, què planteja l'autor? Planteja París de les xarxes. Però d'alguna manera no dona cap solució, sinó que planteja els problemes i tu com a lector pots opinar, reflexionar sobre el tema, no? Per tant, està molt bé perquè no dona consells. No, jo crec que no pretén, sinó pretén presentar aquest tema i que tu treguis les teves conclusions. Però, clar, està tractant un tema de l'aïllament, perquè aquesta noia, la protagonista, és que està completament aïllada, no parla ni amb els amics, a l'escola tampoc se sent integrada. En canvi, aquest Àlex li salva la vida. Quina vida, si no es deixa conèixer, no? També l'aïllament i la falta de comunicació, com els joves es comuniquen, i això ho veiem a l'actualitat, i no els joves, sinó inclús els nens i nenes,
0: sí.
1: Pel mòbil, per exemple.
0: Cada vegada més joves, sí.
1: Cada vegada més, no? I també, molt important, que és l'engany. És un engany, per exemple, aquestes comunicacions per internet, perquè no saps qui hi ha darrere. I per mi això, i bueno, planteja l'autor, és enganyar. Però, clar, deixa, doncs, això, que nosaltres, els que llegim, ens fem la nostra opinió i reflexió. Doncs, com us deia, molt recomanable pel jove. I ara, res, vaig trobar una entrevista a l'autor i em va agradar, dic, a veure, la transcric, no? Uh-huh. Li diu, els personatges de xarxa sembla que tenen por de la vida real. Si poguessis parlar amb la protagonista i amb algun altre també, que és la noia, que la influencer que no està d'acord, diu, què els hi diries? Diu, no només els personatges del llibre, contesta ell. A la vida real hi ha moltes persones que se senten més còmodes interactuant amb els altres per correu electrònic, per xarxes o per WhatsApp que en persona. S'han acostumat a relacionar-se així. Potser haurien de tornar una mica als orígens, allò de quedar amb els amics senzillament per prendre un cafè i xerrar sense mòbils pel mig. Pregunta. La història que expliques és una distopia alarmant. Però, quina paraula, però bé, alarmant. Bé, un tema alarmant. Però sembla que la societat s'hi aproxima irreparablement. Com es pot aturar aquest tren? Diu, jo no tinc resposta. Potser no es pot aturar. Com s'atura l'avenç de la tecnologia? Però potser el que sí que podríem fer és establir regles d'ús en sentit comú. Espero que aquesta novel·la serveixi per això, per reflexionar sobre tot el que se'ns ve a sobre o tot el que ja és aquí. L'altra també no en parla, és de la IA. No de la, és a dir, es centra molt en les xarxes socials, uh-huh. No tant amb la intel·ligència artificial. No en parla. Uh-huh. Perquè ell el que li interessa és la joventut, és a dir, que aquests joves, què els hi passa i què opinen els joves d'aquests personatges, i si amb ells els hi passa el mateix. Diu, sembla que el ciberespai és molt més gran que qualsevol de nosaltres. Diu, és un missatge important per als joves, però també per als adults, que en som els màxims responsables, no trobes? I ell diu, en realitat és així. Tot el que hi ha a les xarxes ens supera. De fet, cada vegada hi ha més coses automatitzades, més aplicacions que substitueixen la nostra memòria, els nostres pensaments, les nostres decisions. També és més còmode així, per això ho hem adaptat tan de pressa. Per tant, una reflexió que em va semblar interessant. Per tant, busqueu-lo, perquè és interessant, Eloy Moreno o l'Ària. I ara una mica quatre coses de la seva obra i vida. Va néixer a Castelló de la Plana a l'any 76 i es va conèixer després d'una obra, d'un conte, que es diu El bolígrafo de gel verde. Jo aquest no el coneixia, però bé, la primera obra, no? Traduït al català, El bolígraf de tinta verda. També ha escrit relats curts i en un d'aquests, la Cama Creciente, va aconseguir guanyar el segon concurs de relat curs del 2008, organitzat pel Casal Jove de Castelló en la categoria de 19 a 35 anys. A més, escriu articles d'opinió al seu blog, Tercera Opinió, que va ser guardonat amb el premi de millor blog a la segona edició de Un Año en un Post de la web Atrápalo. La seva primera novel·la, el llibre aquest de El bolígrafo de gel verde, era més, diguem-ne, com més tipus conte, i hi ha novel·la que és Invisible. Clar, va ser un best-seller, es veu, va ser un èxit de vendes. He trobat que ha estat traduït a 15 idiomes, que hi ha una adaptació audiovisual Disney diferent o xarxes. El protagonista també és un noi adolescent que rep assetjament escolar. I la veritat que jo no l'he llegit, però conec gent que l'ha llegit. Inclús es pensava que seria la continuació de xarxes. No, però alguns personatges d'Invisible surt en aquesta novel·la de xarxa. A més, és l'autor també d'una col·lecció de contes per entendre el món, que també es veu que en centres educatius és una lectura, doncs, també recomanable, no? I també una cosa curiosa, el 2025 va entrar el llibre Guinness amb el rècord de més llibres signats en 12 hores.
0: Oh, què dius? Oh, mira.
1: És a dir, com... No, però jo m'imagino... Bueno, i una cosa també, la manera d'escriure. Es fa també molt amè perquè, clar, el seu intercanvi, primer, de correus, una vegada la protagonista, com li contesta, els personatges, també els amics, la influencer, fa que també sigui una lectura amena. Uh-huh. I una escriptura, com deia, una mica fàcil, i bueno, però si ja està bé, a veure, ben escrita, això, és amè. Bé, una literatura popular, per entendre, popular en el sentit de que arriba la gent, pues jo què voleu que us digui, vull dir, és potser el vocabulari de la gent jove, sí o no?
0: Sí, és que és el seu dia a dia, de fet. És,
1: per tant, vull dir, fa servir un vocabulari molt correcte, uh-huh, literari, per tant, jo no li faig una crítica així, penso que, ja us dic, el Club de Lectura va agradar i va intervenir un debat, perquè, clar, ja som tot persones grans, i ho deia, és que jo tinc els meus nens, em fan patir, i l'altre, doncs jo també, vull dir, no ho sé, llavors, aleshores, si és una obra ben escrita, amena i que fa pensar, doncs què voleu que us digui?
0: No, i tant, i tant.
1: No, vull dir, són uns no sé què més se'ls pot demanar en una obra, no? I a més d'aquest tema, tampoc no n'hi ha tantes, eh? D'obres així.
0: I ara no, vull... és veritat.
1: No, pel que sigui. Uh-huh. Per tant, ja és hora que hi hagi algun autor o alguna autora que es dediqui a això. A banda de la segona recomanació, suposo que l'Abel igual ja l'ha recomanat, El Precio de la... Ai, en castellà. De la Red Social. És la segona part, però no segona part, perquè el tema és diferent, de la pel·lícula La Red Social, uh-huh, de fa uns 10 o 12 anys.
0: Val.
1: Jo l'he vist per la tele i també inquietant, uh-huh, molt, molt inquietant. I la segona és una mica diferent. La primera es basa en una obra literària i la segona és un fet real. Es veu que és una noia, una dona que treballava, era enginyera o tècnica, era un tint de memòria, no sé si era a YouTube, i a poc ella va descobrint una sèrie, una trama, aleshores arriba a fer una investigació, per tant també sembla interessant, que es diu El Precio de la Red Social, i la primera, La Red Social. Per tant, també està bé que el cinema doncs es dediqui en aquesta temàtica, no?
0: Sí,
1: i a més amb bons actors, no?
0: Uh-huh.
1: I ara, doncs, un altre llibre, jo us el vaig recomanar en un altre programa per una mica recordar-lo, per si algú pues, també li interessa. Els nens són reis. A veure, a l'altre llibre no cal dir de què va, perquè ja el títol no són xarxes de pesca, són xarxes socials. Aquest és Els nens són reis, d'aquesta autora, que a mi m'agrada molt, jo llegi gairebé tot perquè és una autora francesa, Delphine de Vigan, que sempre tracta temes, diguem-ne, com diria jo, de sensibilitat, de relacions humanes, i alguns una mica d'orillos, no? Doncs aquest, Els nens són reis, doncs del mateix tema de les xarxes socials. És el tema principal. Si bé és una novel·la, però que està basat en una periodista que al final ho explica, que va fer una investigació d'aquests nens i nenes que estan exposats a les xarxes i no tenen a nivell legal cap... No està com legislar, per exemple, els nens i les nenes petits que actuen a pel·lícules, uh-huh, tenen una...
0: Sí, sí, és veritat.
1: Una llei que...
0: Una legislació, sí, que els protegeix.
1: Que els protegeix, perquè uh-huh, pot haver-hi, bueno, no, abús de qui sigui.
0: Bueno, sí, una sobreexplotació laboral,
1: sí, no,
0: en certa
1: no.
0: manera.
1: I aleshores, a les xarxes socials no hi és,
0: no
1: això.
0: No existeix, això.
1: No existeix, uh-huh, això, clar, és a França.
0: Clar.
1: I ell, al final, ho presenta, doncs, això, als partits polítics, arriba al Parlament francès, i si arriba un moment... arriba un any, no porto aquí la dada, però es pot buscar, de que sí, el govern francès fa una llei de protecció en els menors exposats a les xarxes socials. No? Doncs aquesta novel·la, però clar, basat també en un fet real, no? Diu, quins efectes a llarg termini pot tenir la sobreexposició de menors a les xarxes socials sobre els propis menors, perquè el tema parla no només de que és la història d'un matrimoni, d'un pare i una mare, amb un fill i una filla, que els exposen, lo típic, no? Comencen, doncs, amb productes de consum, roba, sabates, joguines, fins que arriba un moment, no milio, es fan rics. Per què? A mesura que van ells, diguem-ne, publicant aquest consum, les marques els hi envien pel consum propi i els hi envien aquestes joguines, i arriba un moment que inclús arriben a cobrar. I que és com un treball, d'alguna manera.
0: Sí,
1: no?
0: I tant, és la realitat, això funciona així.
1: I clar, i també hi ha alguna pel·lícula, no sé el títol, que també és també el tema aquest, no?, d'una família, i hi ha un problema, hi ha un segrest, que també, doncs, això, no?, com es posen el seu, o si és el fill, o la seva filla, no? És a dir, això per un costat, i la segona part de la novel·la és com aquest fill i aquella filla expliquen ells de grans el que els hi va repercutir aquesta exposició. Dius, ostres, quan són ja com diguem una segona part, quan ja són entre adolescents i adults, diu. És conscient la família de les conseqüències que pot tenir en un futur sobre la salut mental de les nostres criatures? És que poca broma, acaben tots, els tots dos, en mans de psiquiatre. Perquè han viscut uns anys, inclús amb poca infància, no? Vull dir, tant, i dir, que no podien, diguem-ne, ni opinar, ni... I això sembla, en aquests protagonistes, igual, hi ha uns altres criatures que no els hi crea, però bé, per tant, és una crítica, no?, en aquest cas, no? És legítim convertir en un negoci l'exposició de la vida dels nostres fills? I aquí ve, doncs, el treball que va fer aquesta periodista, doncs, perquè hi hagués una llei que protegís a la infància. Diu, on queda el dret a la privacitat i a la imatge d'aquests menors? Clar, m'he oblidat de dir que no era només els productes, sinó era des del dematí fins a la nit tot el que feia durant el dia.
0: Tot el seguiment.
1: Tot el seguiment de la seva vida. Com menjaven, jo suposo menys quan estaven a la dutxa, perquè tot era així, no? Tot era una exposició i clar, i el pare i la mare superfeliços, i els infants apa, allà, no? És a dir, que jo quan el vaig llegir dic, però com és possible que aquesta gent, és que arriba un moment que no deixa la feina, perquè viuen d'això,
0: ja pot ser, ja passa, sí.
1: No? I per clar, això és un... Per tant, aquest és el tema principal, no? El dret a la teva vida privada i a l'exposició a l'exterior dels infants, no? I comença la novel·la amb la desaparició d'una d'aquestes nenes sobreexposades per la seva família a un canal de YouTube amb milions de seguidors i visualitzacions. Per tant, tenim un altre tema, no?, que desapareix, i també hi ha la trama, no? I la primera part, doncs, reconstrueix la investigació al voltant d'aquesta desaparició, o potser segrest, i reconstrueix les últimes hores abans que la nena desaparegui, així com la investigació policial, intercalant fragments dels informes policials i transcripcions d'interrogatori amb descripcions del contingut penjat per la seva mare tant a Instagram com a YouTube. La segona part és, passen uns anys d'aquesta generació d'infants allà, adults, no adolescents, adults, no? Doncs que totes les seqüeles que van patir degut a aquesta exposició a internet, no? I doncs això, al final, doncs, tot aquest treball d'investigació de la periodista arriba a bon port i aconsegueix, doncs, que el govern francès, doncs, faci una llei de protecció als menors, no? Per tant, és això, és un tema doncs, de debat i com diu l'autor, d'alguna manera, què podem fer? Jo sé, penso, sentit comú. Per això tenim els sí, éssers humans, sí, la intel·ligència, ja, no sé com dir-ho.
0: Com ho diuen allò, és el menys comú dels sentits, sí, no? El sentit sí, comú és el menys comú dels sentits.
1: Clar, vull dir, els que tenen fills petits, doncs, controlar-los o informar-los i tot arribarà, doncs, bé, també quan al principi de la revolució industrial doncs, va haver-hi també un canvi tecnològic, no?, jo recordo quan treballava en una oficina els ordinadors eren, no eren ordinadors, hi havia una sala amb unes màquines grandotes allà amb unes fitxes i de cop i volta doncs, van haver-hi els ordinadors, jo escrivia màquina d'escriure, després va venir la màquina d'escriure elèctrica i això què? Va fer que hi hagués menys llocs de treball, se'n van crear d'altres.
0: Sí.
1: Se'n van crear d'altres.
0: Per força ens vam haver d'adaptar, sí, no? Es van haver d'adaptar. Sí. Canvis sí, de paradigma.
1: Sí, els aparells de televisió, jo havia treballat en una fàbrica que em feien, i hi havia, prop de casa meva, hi havia un mecànic, bueno, un que arreglava televisió, i clar, a poc, jo un dia veig que està la porta tancada. Ja abans ho havia dit, és que ja s'ha acabat d'arreglar teles. Uh-huh. S'ha acabat. No s'arreglen.
0: Ja.
1: No es poden arreglar perquè estan construïdes d'una manera que no estan, diguem-ne, per peces com abans. Ah, canviem aquesta. No. És que s'hauria de canviar tota la tele sencera. Per tant, ja no tenim feina. I va plegar. Bueno, pues aquest senyor pues es duria, bueno, ja era gran. Per tant, no ho sé, anar en contra, ni més que anar en contra, pensar-hi, i els que tenim oportunitat, tant els l'educació, s'està deixant ja moltes vegades ja les tablets i recórrer als llibres de text.
0: Sí, em sembla que tot va venint i va marxant. Sí.
1: Algunes s'han donat compte, si haguéssim pogut donar compte abans, sí, però fins que no et dona la patacada, deia un és que no sap

0: que no els convertim en uns reis nefastos.
1: Sí, exacte.
0: Ai, no sé, la paraula, l'adjectiu. Sí. Bé, doncs cuideu-vos i fins la propera setmana.
1: Gràcies, Montse, bona setmana. Adéu.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Aquesta Fira de Santa Teresa, vine a les atraccions. Del 9 al 12 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda del Camp d'Esports podràs gaudir en família de les atraccions per adults i infants, autos de joc, inflables, el cangur, el drac infantil, casetes de tir... A més, com sempre, hi haurà una zona de restauració amb bars, frankfurts, xurreria, creps... I els dies 9 i 10 d'octubre, de les 5 a les 7 de la tarda, atraccions en silenci per les persones amb hipersensibilitat auditiva. Vine a les atraccions per la Fira de Santa Teresa. T'esperem.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
6: Dos quarts i sis minuts. Estem en directe, aquesta és la segona part de Calaixera, tot just després d'aquesta secció ja habitual de llibres amb la Montse, com coneixeu, i en principi des d'ahir que tenim pendent fer aquesta connexió amb el Museu Pau Casals per parlar d'aquest nou cicle de concerts i que comença aquest mateix diumenge. Ahir, per raons logístiques, no va ser possible aquesta connexió. A hores d'ara estem pendents a veure si la podem fer. Ho intentarem fer de seguida, de seguida, de seguida. Farem una cosa, però, que podem fer és avançar altres qüestions o aprofitar per fer una mica de pausa més, intentar realitzar aquesta trucada i justament recollir els detalls, com dèiem, d'aquest cicle de concerts del Museu Pau Casals.

0: Contingut sempre divers, en directe, amb ganes d'explicar i de proposar, com sabeu, moltíssimes coses. Com és el cas del Museu Pau Casals, que ha programat tot un cicle de concerts per commemorar, com no, els 150 anys del naixement de Pau Casals. És un seguit de recitals amb què es vol recuperar també la tasca més compositora del mestre i que permetrà rememorar algunes de les obres del seu repertori, pràcticament inèdites, que des de fa dècades, de la mà de diferents artistes, també s'han anat com recuperant. Volem parlar de tot això i ara sí, ja podem connectar i ens acompanya en directe i de manera telefònica la directora del Museu Pau Casals, la Núria Ballester. Núria, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va això? A banda d'enfeinats, Núria, a banda d'enfeinats.
1: Sí, va bé, va bé, va sí? bé. Molta feina, però també amb molta il·lusió, doncs,
0: fantàstic.
1: Perquè és un any especial.
0: Que bé. Home, sens dubte, i volia començar per aquí, és oida la repercussió. És evident que la figura de Pau Casals sempre ha estat molt present des de molts racons, però que el ressò que està tenint aquesta commemoració és lloable, s'està treballant des de moltes vessants, ha passat pel Parlament espanyol, és a dir, com s'està recommemorant aquests 150 anys del naixement de Pau Casals.
1: Sí, no, estem contents perquè està tenint molta repercussió, no només, com tu deies, no, amb la vessant d'ell com a músic, amb molts concerts que s'estan programant, especials, el Palau, l'Auditori, Liceu, la nostra pròpia programació.
0: Clar.
1: Però després, doncs, també aquesta vessant més humanista de Casals ens dona peu a reivindicar-lo, no, també com una figura molt vigent, amb uns temps molt complicats, no, fan que cada dia més... la seva figura, doncs, hagi de ser un referent, com quasi obligat.
0: I tant. Clar, què passa? Suposo que moltes vegades també... clar, tots aquests perfils, si podem dir-ho així, d'en Pau Casals, no? La figura més humanista, de Pau, intèrpret, sobretot, i també compositor, no? Que potser ha sigut la que ha quedat una mica més enrederida, no? No sé per què.
1: Sí, bueno, perquè és una faceta de Casals que, de fet, ell també en pròpia vida va dir que, bueno, que el futur ja diria. Exacte, és a dir, en vida es van publicar diverses obres de Casals,
0: sí,
1: les obres de Montserrat, evidentment el Pessebre,
0: sí.
1: Les obres per veu i piano, també alguna peça, però sí, és veritat que fins a l'any 2009, que va ser la primera vegada que es va editar tota l'obra de Casals i es va fer un estudi de totes les partitures que teníem al fons, manuscrites, moltes d'elles que no s'havien interpretat mai. I en aquesta edició del 2009, doncs, encara hi va haver-hi moltes obres, no?, que en aquests últims anys s'han anat recuperant, com
0: Clar.
1: La Missa de Glòria, per exemple, que es va estrenar aquí al Vendrell, preciosa,
0: sí.
1: Una peça que va composar Casals amb 16 anys, amb 16 anys, és a dir... que bé, aquest element ell el portava dins, no? Ell era un músic amb majúscules i la composició, que ho va aprendre molt del seu pare, perquè el seu pare, doncs, també ja sabeu, i el Vendrell, que ell va ajudar el seu pare a fer les Pastorcillos, no? En Belén, que és aquesta primera partitura dels Pastorets, i és un element que ell sempre va portar a dins, i quan, de fet, la reina Maria Cristina li va donar la beca, doncs allà volien que es quedés a ser compositor de la cort.
0: Sí, sí.
1: Va ser ell que va decidir que no, que ell volia ser violoncel·lista i marxar a Brussel·les i seguir la seva carrera com a intèrpret, no? Però bé, és una part de la vida de Pau Casals, no?, que és més desconeguda i que ara, doncs, també amb el 150 volem reivindicar.
0: Clar, sí. A més, clar... que té una part emocional també importantíssima, no? Que és això, poder escoltar peces inèdites, no? Que després de més de 50 anys de la seva mort, ara en aquest 150 aniversari del naixement, no? Que, ostres, emocionalment també és com molt, molt xocant, no? Que a hores d'ara encara es puguin escoltar cançons i composicions inèdites.
1: Sí. De fet, a veure, són inèdites en el sentit de que no s'han fet mai, no s'han interpretat mai. La partitura sí que es coneix.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, per exemple, ara, aquest any, al mes de gener, farem una obra, que és La fiancée d'un Nil, que és una obra que va composar a principis de segle per orquestra i veu i que no s'ha fet mai, que és una estrena absoluta.
0: Uau.
1: I sí, després també recuperarem l'edició de Fray Martín, que és una obra que ell va estrenar el 1902 a Sant Sebastià i que tampoc no s'ha tornat a fer mai. No? És a dir que, bueno, la idea també és posar en valor tot aquest llegat que és immens. I
0: fantàstic.
1: Unes obres per violoncel i piano i per piano sol, que són una meravella. a les obres de Montserrat, també Lobos Omnes, és una de les composicions més maques que Casals ha fet a la seva, no? Va fer la seva vida, vull dir que té peces realment molt boniques.
0: I tant, i d'entre aquesta gran quantitat de peces composades pel mestre, recordeu una vegada més que el cant dels ocells no, eh? No sé si encara toca fer pedagogia, però crec que faci aquest apunt d'humor, eh? Però no sé si encara us toca explicar que el cant dels ocells és, no té autor, és una obra popular i que simplement Pau Casals va popularitzar, però que no és seva, eh?
1: Sí, ens toca molt. Perquè és veritat que el cant dels ocells, bueno, com tu bé dius, és una cançó popular catalana del segle XVIII, de Nadal, una nadala, sí. I ell va adaptar per violoncel, és a dir, la versió de Pau Casals és la de violoncel, aquesta sí que és bé. Però la melodia evidentment no és original de Pau Casals, i és veritat que molta gent encara es pensa que és una melodia d'ell, perquè ell és el que la va fer popularment famosa.
0: Clar.
1: I clar, al tocar-la, doncs, a la Casa Blanca o al tocar-la a les Nacions Unides, doncs, bueno, li va donar un protagonisme que pels catalans és una melodia molt coneguda,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: per la resta
0: sí.
1: del món no, i ell és el que la va posar a la mirada internacional, diguem-ho així.
0: I tant. Parlem del cicle, sobretot, que és l'objectiu principal d'aquesta trucada, volia començar així, però realment el que volem fer és conèixer una mica més aquest cicle, que és un cicle majúscules, perquè estem parlant, no, Núria, si no m'equivoco, més 10 concerts, una obra de teatre, espectacles de titelles, però a més, noms reconegudíssims de la música actual, com Mariona Camats, Arnau Tomàs, Jordi Camell, és un cicle amb majúscules.
1: Sí, hem volgut fer un cicle molt especial, de fet li diem aquest cicle en clau 1, 150, que
0: sí.
1: Comencem aquest diumenge amb el trio Fortuny, i passaran per aquí al museu, en aquest espai tan emblemàtic com és la Sala de la Música, doncs noms com el Quartet Gerard, Terres Project, l'Òscar Alabau, el Ricard Rubriós, la Mariona Camats, el Jordi Camell, el trio Victòria, l'Arnau Tomàs, tots formats per músics catalans de gran nivell. I aleshores el que hem volgut fer és una programació també especial, no? Totes les peces que tocaran són repertori de Casals o composicions de Casals, que és el que estàvem comentant ara, no? És a dir, que està molt realment molt vinculat al seu repertori, per homenatjar, doncs, evidentment, el gran intèrpret i també el compositor. I
0: clar,
1: crec que serà, doncs, una ocasió per poder gaudir de molt bona música aquí al Vendrell, no? Aquí a la platja de Sant Salvador, i convidem, doncs, a tothom que s'hi apunti i que ens hi acompanyi.
0: Sí. A més, el racó és extraordinari, eh? A més, hi ha un espai que va pensar, el propi Pau Casals, justament per poder oferir aquests recitals amb certa intimitat, no?, potser?
1: Sí, la Sala de la Música és molt especial, com ja sabeu i coneixeu, doncs forma part del recorregut del museu. Això també és un element que a vegades ens dificulta una mica la programació, perquè clar, hem de parar al museu per fer els concerts. I aleshores, bueno, hem agafat aquesta fórmula de fer-ho un diumenge al matí, que ens va molt bé, que també ens funciona molt bé, el diumenge al matí a la una, i aleshores, doncs, bueno, el museu es pot visitar una hora abans, no?, i després ja tanquem, i després, doncs, es fa el concert.
0: D'acord.
1: I ens, bueno, l'espai, com tu dius, és un espai emblemàtic, és un espai que ell mateix va dissenyar per fer concerts de música de cambra, i que té una qualitat acústica extraordinària, i els concerts que sempre fem allà, doncs, són una experiència molt, molt maca.
0: Clar.
1: Quasi bé com molt íntims, no?
0: Sí.
1: Un ambient, es crea un ambient molt, molt maco, i jo crec que el nivell dels músics i també el repertori i tot farà que siguin concerts molt especials.
0: I tant, sense dubte. Això, com dèiem, el cicle comença aquest mateix diumenge a càrrec del trio Fortuny, i si no tinc mal entès, Núria, s'allargarà fins l'octubre de l'any que ve.
1: Sí, exacte, perquè, com bé sabeu, la commemoració del 150 s'allarga fins a l'octubre del 2027, i aleshores el que hem volgut fer és que aquest cicle, doncs, quasi cada mes tenim un concert, i arribarà, doncs, l'últim mes, el de l'Arnau Tomàs, a l'octubre del 27, que ens interpretarà, doncs acabarem, evidentment, com no podia ser d'altra manera, amb les suites de Bach.
0: Va, clar, clar, clar. Clar, són molt concerts, eh? Sí que estaria bé anar explicant un per un, però és pesat, tu tampoc disposes de tant temps per poder explicar-ho, no ho farem. Així que ens quedem potser amb aquest primer concert del trio Fortuny d'aquest diumenge, però també que la gent estigui ben amatents. De fet, la gent que té aquest seguiment cultural ja ho sap, a través de xarxes, a través de la pàgina web del museu, trobarà tota la programació d'aquests concerts, eh?
1: Sí, sí, ho tenim tot a la web i a més a totes les persones que adquireixin l'entrada tenim una oferta, és a dir, de preus amb abonaments, és a dir, hi ha abonaments de, bueno, un preu d'una entrada, abonament de 5 concerts i un abonament pels 10 concerts sencers, és a dir, que si algú està animat i vol venir a tots, doncs també pot comprar les entrades amb un preu especial.
0: Fantàstic. Hem d'entendre que tractar-se l'espai que és són entrades limitades, no penso?
1: Sí, són, bé, l'espai té un aforament de 70, de 70 persones, vull dir que més, no?, de públic, i exacte, que si es vol assistir als concerts, sempre aconsellem de comprar-les amb antelació, sí, per no quedar-se sense.
0: D'acord, sí. D'acord.
1: Com dèiem, no tenim 400.
0: No. No. A més, partiria una mica, no?, la intenció i deixem-ho dir, i la gràcia dels concerts que programeu des del propi Museu Pau Casals, eh? Des del propi Museu Pau Casals. És obvi que la programació musical, també emmarcada en aquests 150 anys d'en Pau Casals, és abastíssima en altres punts del municipi, a l'auditori, etc, és lògic, però bé, això que també tingui, doncs, aquest punt de protagonisme des de la pròpia Casa Museu, doncs té molt a dir, té molt a dir. Però a banda també, deixem-ho puntualitzar, a banda d'aquests concerts musicals, també hi ha una representació teatral, i també hi ha titelles.
1: Sí. Bé, a part d'evidentment aquests concerts, com tu bé dius, tenim les jornades de portes obertes, que fem el 24 d'octubre i el 29, i a més hem programat dos espectacles molt especials. Un és el del 7 de novembre, que estrenem una obra de teatre que es diu Estimat Pau Casals. Uh-huh. És una obra de teatre de format íntim, que combina la lectura amb música, també. Oh. I fa un repàs, no?, a la vida de Pau Casals, que creiem que serà també molt, molt maco, i és un espectacle que ha fet, la producció està feta per Viu al Teatre. I bé, estem molt, molt contents de poder-la presentar aquí al museu, i esperem que tingui també molt, molt recorregut durant tot aquest 150. I després, també el dia 27 de desembre, fem l'espectacle de titelles, que es diu Pau, que és un espectacle que ja fa molts anys aquí al Vendrell, i que l'hem recuperat amb el 150, perquè és una meravella. És un espectacle que, bueno, a mi m'agrada moltíssim, està fet també amb molta sensibilitat, hi ha música en directe, i esperem, doncs, que, bueno, que tingui també molt d'èxit i molt de recorregut durant tot aquest 26 i sobretot 27, i que es pugui anar fent també diversos indrets de Catalunya.
0: De fet, aquesta obertura cap a les famílies i tot plegat, des de sempre l'heu portat a terme, eh?, amb les jornades de portes obertes, amb les visites guiades, amb la programació inclús de tallers, sempre l'heu tingut molt present, aquesta vinculació amb les famílies.
1: Sí, exacte, perquè també pensem que és molt important, no?, tenir activitats perquè puguin venir els pares amb els nens, amb les famílies, des de les visites centralitzades, no?, els tallers que també fem per nens, com Sigues Músic per un Dia, i aleshores tot aquest tipus d'activitat ajuden a que també la figura de Pau Casals no sigui només explicada, no?, als adults, sinó que també els nens puguin començar a conèixer qui va ser, doncs, aquest gran músic, i a través, doncs, d'aquest tipus d'espectacles ajuda molt, no? En el cas aquest de l'espectacle de titelles, doncs, és, ja et dic, és una meravella, perquè a més fa un recorregut bastant extens sobre la seva vida, biografia, però que entra molt, no?, entra molt, molt fàcilment a la canalla.
0: Sí, fantàstic. Doncs, propostes que segueixen sent i d'aquesta manera tan interessant, tan marcades en aquests 150 anys del naixement de Pau Casals, que justament arribarà el 29 de desembre, que tantes vegades n'hem parlat.
1: Ho tenim a tocar, ja.
0: Correcte.
1: Falta poc.
0: I tant, ben a tocar. Núria, gràcies per explicar-ho, de veritat. Sempre ho dic, però és que és veritat, seguirem pendents i seguirem en contacte per anar explicant tot allò que feu des de la Fundació, des del Museu, com és el cas, i des de les agendes sempre ho recollim, això, vull dir que sempre sou ben presents aquí als nostres mitjans, no cal ni dir-ho.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Una abraçada, Núria, que vagi bé.
1: Igualment, adéu, bon dia.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
6: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere

0: Va, finiquitem la segona part del programa. Ja 3 minuts i mig arribarem a les 11. Anem una mica retrasats. Que raro, eh? No ens volem menjar el butlletí informatiu, no ho he volgut fer, i per això el que farem ara és això, esperar a que hi hagi l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, i després d'això ja anirem cap a cinema. Sí que volíem tenir la càpsula de cinema amb l'Abel just abans de la connexió amb la xarxa, el que seria dins la segona part del programa, però per no trepitjar el butlletí, com dèiem, ho deixarem a la tercera i última hora. I això, començarem justament per això, per cinema, amb l'Abel, i després ja de seguida saltarem cap a altres continguts, més qüestions, i que passarà per l'agenda i per aquesta proposta que arriba a la temporada. Serà el 18 d'octubre, amb un projecte de veritat molt, molt xulo, amb una energia molt especial, de la companyia Ziggurat Circus Band, que des de fa ja molts anys, han realitzat molts projectes teatrals basats al carrer, d'animació, amb molta música. Doncs bé, en aquest espectacle, bé, aquesta companyia ha estrenat o estrena un nou espectacle a teatres, als escenaris. I justament aquest que presenten aquí al Vendrell el 8 d'octubre, els germans Llobregat, és una de les estrenes, eh?, d'aquesta nova condició d'espectacles. Però això, aquesta companyia, ja ho escoltareu, té aquest component d'aquest món de teatre de carrer, d'aquesta manera de fer, aquesta creativitat tan especial, del qual és un projecte que hi forma part, atenció, el vendrellenc Pemi Rovirosa, que el coneixeu sobradament, no va fa gaire que vam parlar amb ell a través dels Laxambusto, però que també ell va encapçalant altres projectes i va enllaçant amb altres projectes musicals, i aquest és un d'ells. Així que és un espectacle que compta amb la seva música i amb la seva guitarra, però també altres músics vendrellencs que també en formen part. Podem dir que és un projecte penedesenc, perquè també hi ha una participació, o diguem que el nucli important d'això s'ha nodrit a la comarca de l'Alt Penedès. En parlarem justament amb un dels impulsors d'això, que és en Melcio Aguilera, i amb en Pemi Rovirosa. No us ho perdeu. Entrades disponibles. Ja estan a la venda, com tot, els espectacles de la temporada, pels canals habituals, per internet, de manera presencial els divendres al matí, així que avui toca a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. Doncs de seguida recollirem els detalls d'aquest espectacle amb aquesta conversa que ja tenim enregistrada, però també a la tercera i última part tindrem una bona estona per la participació i les trucades, només faltaria, amb ganes de xerrar amb vosaltres, com és habitual, acabar de conversar i acabar de composar tota la calaixera d'avui divendres, igualment també amb una bona selecció musical, que també donem força pes, però també, sobretot, ganes de xerrar amb vosaltres, que truqueu, que saludeu, que us envieu un WhatsApp, i així acabar de composar tota la setmana, perquè, de fet, avui tancarem setmana, una setmana encapçalada per un cap de setmana molt especial, ja que és cap de setmana de fira. Doncs va, després ho acabem d'explicar, tot això. Som-hi.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Tercera i última hora, el que m'ha explicat, les 11 i 3 minuts. Tornem al 107.1 de la FM, també per internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Tercera i última part, avui divendres 9 d'octubre, programa número 4042. Encapçalem tot això amb cinema, agenda i participació.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Dia de cinema, dia de conèixer totes les estrenes que arriben a partir d'aquí aquests propers dies, sobretot de cara a aquest proper cap de setmana. I aquesta sempre és una feina, un encàrrec que té la Bela Rus, que a través d'una càpsula, que escoltarem ara de seguida, ens apropa i ens explica justament aquestes properes pel·lícules. Abel, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Una setmana més us porto les estrenes d'aquesta setmana. Avui començarem parlant de El precio de la red. És un thriller dramàtic, periodístic. El director és Aaron Sorkin. És un reconegut cineasta i guionista guanyador de l'Oscar per El juicio de los siete de Chicago, el 2020. I també va fer el guió de la pel·lícula de La red social, que es va estrenar el 2010. De què va la pel·lícula? Està basada en fets reals en la investigació periodística anomenada The Facebook Files. La trama segueix Francesc Augen, una enginyera de dades que decideix filtrar milers de documents confidencials de Facebook. Tot això amb l'ajuda del periodista Jeff Warwith del Wall Street Journal. Emprèn un complex viatge legal i mediàtic per exposar com els algoritmes de la xarxa social prioritzen el benefici econòmic per sobre la seguretat i la salut mental. Escoltem el tràiler.
2: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
3: ¿De qué te gustaría hablar?
2: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
3: Espera, no entiendo lo que dices.
2: ¿No es periodista tecnológico?
3: Algo así.
2: ¿Algo así? Solo que quede claro.
3: Te encanta tu trabajo.
2: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
2: Algo cambia.
1: La segona pel·lícula que us parlaré és una pel·lícula de terror amb thriller psicològic. Com a actors destacats tenim a Jessica Chastain, Jay Douglas, Arabella, entre d'altres. El director és Rob Savage, que és un cineasta reconegut per fer pel·lícules de terror, en el qual el 2020 va dirigir Host i el 2023 una adaptació de la novel·la de Stephen King anomenat The Boogeyman. En aquest cas estem parlant de La otra madre, que també està basada en una novel·la. En aquest cas, la novel·la es diu Incidents Around the House, de Josh Malerman. De què va? La història segueix a Bella, una nena petita que entra en contacte amb una entitat sobrenatural que viu a casa seva. A mesura que les manifestacions empitjoren, la nena descobreix que aquesta criatura adopta la còpia idèntica de la seva mare. Això comporta que la família haurà de lluitar per salvar les seves vides i distingir entre la veritable mare i l'entitat. Escoltem el tràiler.
4: ¿Lista para salir?
5: La llama otra mami.
6: Todavía no tengo sueño. ¿Puedo seguir jugando contigo?
7: No tienes por qué tener miedo, mami. Ella es buena.
5: Dice que se parecía a ti. ¿Qué?
8: Bella, ¿qué quiere la otra mami?
1: La segona pel·lícula que us parlo és un thriller dramàtic d'una adaptació literària. És una pel·lícula basca del director Igor Legarreta. La pel·lícula es titula Les ciegues hormigues. De què va? Doncs està basada en l'aclamada novel·la homònima de Ramiro Pinilla i la història es situa a la Vizcaya de 1930 quan un forós temporal va encallar un vaixell anglès carregat amb tones de carbó a la costa d'Alcorta. Sabas Jauregui veu en aquest accident l'oportunitat perfecta per salvar la seva humil família de l'hivern. És un tens relat sobre l'obsessió humana i la desesperació en què la família lluitarà de forma impecable per aconseguir el preuat botí. Escoltem el tràiler.
9: És una locura ir a por carbón con este temporal.
10: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
11: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
12: ¿A dónde vas?
8: ¿Qué ha pasado?
11: Un accidente. El diablo nunca falta a su cita.
13: No he pegado ojo esta noche.
4: Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
13: El teniente no está convencido.
9: Lo sabe todo.
1: La segunda película es una película de fantasía, de aventuras. Es cinema familiar. Estem parlant de El árbol muy, muy lejano, del cineasta britànic Ben Gregor. Com a actors destacats tenim Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, Non Anozzi, d'entre d'altres. De què va? Basada en les icòniques novel·les infantils d'Erin Blyton, la història segueix la família Thompson, que després d'un període de feina a la ciutat es mouran cap al camp britànic, on està ple de vegetació i boscos. Allà, els nens descobreixen un majestuós i misteriós arbre habitat per criatures extraordinàries que condueixen a mons màgics. Juntament amb els seus nous amics excèntrics, la família s'embarcarà en fantàstiques aventures mentre aprenen a reconnectar i recuperar el vincle perdut entre ells. Escoltem el tràiler.
14: Lleno de árboles preciosos.
15: O sea, las cosas más aburridas del mundo. Ahora somos pobres y nos hemos mudado al campo.
16: Queda tarde en preparar el desayuno.
17: ¡Es el granjero!
18: No vayáis al bosque que hay en la colina. Algunos dicen que está encantado. Criaturas extrañas.
19: Luces que flotan.
20: Hola, soy Seditas. Te presento a los otros. Él es Cara de Luna.
21: El más listísimo de estos lares.
20: Él es el señor Cazuelas. Te presento a Fran.
22: Hola, Stan.
20: Está un poco sordo por culpa de las cazuelas. El señor como se llame, el señor Pim Pam Pum y Doña Lava Mucho. ¡Hoy toca el país de las golosinas! ¿Vienes a echar un vistazo?
1: La propera pel·lícula que us parlo és un thriller de ciència ficció amb tocs neo-noir. Es titula Su propio infierno. El director és un cineasta danès que es diu Nicolas Winding Refn, que és conegut per fer pel·lícules com Drive, el 2011, i The Neon Demon, el 2016. Com a actors destacats tenim a Sophie Thatcher, Charles Melton, Christine Forek, entre d'altres. De què va? Ambientada en una metròpolis futurista de neó, envoltada per una misteriosa i densa boira, una jove atormentada emprèn la búsqueda desesperada del seu pare, que ha desaparegut. En el seu camí es creua a un exsoldat nord-americà que també s'endinsa amb el mateix entorn caòtic per rescatar la seva pròpia filla. Junts hauran de sobreviure a una atmosfera inquietant, violenta i de malson on res és el que sembla. Escoltem el tràiler.
23: The moment you forget that. Is the moment you disappear. You heard? There's been another victim of the Leather Man.
1: L'última pel·lícula que us parlaré ara és una comèdia amb algun toquet d'intriga i thriller. És una pel·lícula catalana del director Héctor Claramunt, que ha fet la primera entrega d'aquesta pel·lícula, que és Escape Room, que la va fer el 2022, i també va dirigir El Crac a TV3 el 2014. En aquest cas, ens porta, juntament amb Joel Joan, Escape Room 2. Com a actors destacats, tenim a Joel Joan, Ivan Massaguer, Mònica Pérez, Paula Vives, Lluís Soler i Elisabet Casanovas. De què va? Diversos anys després dels traumàtics esdeveniments de la primera entrega, els quatre amics tornen a coincidir de forma misteriosa en un antic recinte del Parc d'Atraccions de Montjuïc. El que comença sent una reunió casual es converteix en una trampa mortal quan un comptador inicia el compte enrere. El grup disposa de tan sols 60 minuts per resoldre endevinalles, superar proves extremes i sortir amb vida abans que el temps s'esgoti per complet. Escoltem el tràiler.
24: Tornem a jugar? Merda.
25: Ah, mira, és aquí.
24: Les seves entrades, sisplau.
25: És que nosaltres estem convidats.
24: Oh, mala.
25: Quina passada.
26: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
27: I qui?
26: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
28: Hola, amore.
26: El Rai?
25: Una coincidència.
27: Massa coincidència. On s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
26: Escolteu, he cridat el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
25: I això no és cap escape room.
27: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
25: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Benvinguts al túnel del gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
2: 85 més 79 més 54 més X. És el nostre pes.
25: Vicky, el teu pes.
2: 55?
0: Enfronteu.
1: Una última cosa que m'agradaria dir és que aquest dijous dia 8 es va inaugurar l'edició 59 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, la qual es celebra a Sitges. Aquest any, Ràdio Vendrell i jo tornem a estar acreditats i farem la crònica i la crítica del festival, de les pel·lícules que vaig veient i del que trobo que m'agrada o no m'agrada, com sempre he fet durant cada any. La setmana que ve farem un mini especial en directe des del festival per explicar tot això i més. Fins la setmana que ve.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal, als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
17: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
19: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. The day I started to feed on my dreams.
3: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
22: I no m'importa anar.
3: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
28: Doncs justament la proposta que avui centra al tema central del Mosaics és una proposta que arriba el diumenge 18 d'octubre al Teatre Àngel Guimerà amb la Ziggurat Circus Band. Però és que al darrere hi ha un projecte espectacular i no sé si començar explicant això o altre, però bé, fem una cosa. Presentem qui ens ajudaran a conèixer l'espectacle del dia 18 i el projecte que hi ha al darrere, perquè, de fet, un dels impulsors, diguem, un dels promotors de tot plegat és el Melcio Aguilera. Melcio, com estàs?
29: Molt bé, bona tarda.
28: Gràcies.
29: Encantat d'estar aquí, al Mosaics, convidats. Moltes gràcies.
28: Doncs amb moltes ganes de conèixer el projecte, de veritat. Que bé, No només l'espectacle del dia 18, els germans Llobregat, que ho explicarem, sinó del que hi ha al darrere, Melcio.
29: Uh-huh.
28: Ara ho explicarem.
29: Sí.
28: Perquè qui t'acompanya musicalment, entre d'altres, és en Pemi Rovirosa.
30: Què tal? Bona tarda, aquí estem.
28: Com va això?
30: Molt bé, molt content i molt feliç de poder estar aquí.
28: Sí?
30: Explicar aquest projecte, que realment és, portem molt de temps treballant-hi, i ja estem ja a punt d'estrenar-lo. Wow. I bueno, estem amb aquells nervis de allà, de posar la feina sobre la taula.
28: Clar, ara intentarem explicar-ho tot plegat. Això, no sé si començar explicant què hi ha darrere el projecte o l'espectacle del diumenge dia 18, Però que sí que podem dir que hi ha molta combinació de moltes coses aquí.
29: Sí. Bueno, darrere hi ha una productora, ho farem senzillet i ràpid. Hi ha una productora que l'any que ve fa 30 anys, que es diu Produccions El Gran Mogol, que s'ha dedicat sobretot als espectacles de carrer. Venim del món del teatre de carrer, que es nota, és el nostre ADN, sí, el nostre tarannà. Sí. I d'altres produccions, òbviament, sempre molt dedicades al teatre de tots els públics. Un teatre anomenat familiar, tots els públics, ens agrada treballar per totes les franges d'edat. Des del nen més petit, passant pels mitjans, els joves, els papes, els avis, si ho passem bé nosaltres. Uh-huh. Aquesta és la idea. Llavors, ja fa uns quants anys teníem la intenció i aquesta idea de crear un projecte que era una companyia d'arts de carrer, pròpia d'arts de carrer, sempre vinculada amb la música. Sempre m'ha agradat molt. Jo soc pallasso.